0: com si alguna cosa dins meus intentés obrir-se pas. Recordava fragments, només fragments, una nit, una taula, una carta que no vaig voler llegir. Hi havia records que la ment bloquejava per protegir-te, i la biblioteca era un d'aquests espais. No era que no recordés, era que no volia. Vaig arribar a una pàgina que no hauria d'existir, una pàgina escrita amb la meva lletra de fa 20 anys. Vaig sentir com si algú m'hagués colpejat el pit. Vaig apartar la mirada, però la pàgina seguia allà, oberta, viva, respirant. La frase era curta, una frase que jo recordava vagament com un somni antic. No sé com marxar sense fer-te mal. Vaig tancar els ulls, vaig notar la sang freda, vaig notar el passat movent-se com una ombra que s'aixeca després de molts anys. Vaig sentir passos lents aproximant-se. Vaig obrir els ulls. Helena Maristany estava davant meu. Aquesta pàgina, vaig dir amb la veu trencada, aquesta lletra és meva. Helena va sentir, sí. Com ha arribat aquí? Ella va respirar profundament, va mirar al voltant com si la biblioteca escoltés. Fa 20 anys, va dir, vas deixar una carta en aquesta biblioteca. Una carta que no vas entregar. Una carta que vas intentar destruir. Vaig sentir com un vertigen. Jo no recordo haver deixat cap carta. No ho recordes perquè no vols recordar-ho, va dir ella, però la biblioteca sí. Vaig mirar el llibre. La pàgina amb la meva lletra tremolava lleugerament, com si algú la bufés. Helena, què hi ha en aquesta carta? Ella va tancar els ulls un moment. Quan els va obrir, els tenia humits. Hi ha una veritat que et va fer marxar, una veritat que vas voler enterrar, una veritat que algú va guardar per tu. Vaig empassar saliva. Qui? Helena va fer un pas enrere. No és important qui, és important per què. Vaig sentir un soroll al meu darrere, un cop sec, un llibre que cau. Vaig girar-me, no hi havia ningú. Helena va parlar amb un fill de veu. Laia, aquest llibre no és un llibre, és un arxiu de tot el que vas intentar destruir. I ara ha tornat perquè tu també has tornat. Vaig mirar la pàgina amb la meva lletra, vaig posar-hi la mà. El paper estava tebi, com si algú l'hagués escrit feia un moment. Helena, vaig dir amb la veu trencada, què vaig fer fa 20 anys? Ella va negar amb el cap. Jo no ho puc dir jo. Ho ha de dir la biblioteca. Vaig sentir un soroll profund, com un respir llarg, que venia del soterrani. Helena va tancar el llibre de cop. No segueixis llegint, va dir. Encara no. Vaig mirar la porta del soterrani. La clau penjava del clauet antic, com si algú l'hagués deixat allà expressament. Vaig entendre una cosa. La biblioteca no només guardava llibres, guardava ma vida, la meva vida. Guardava el que jo havia intentat oblidar. Guardava la veritat que jo no volia veure. I ara volia que la veiés. Capítol 5, el soterrani. Vaig esperar que la biblioteca es buidés, que l'Arnau marxés, que Mireia tanqués el club de lectura, que Júlia apagués el taulell, que Helena desaparegués en algun passadís. Quan vaig sentir la porta principal tancar-se, vaig respirar profundament. La biblioteca estava sola, això volia creure. Vaig caminar cap al soterrani. Els meus passos feien un soroll sec, com si el terra fos massa dur. La llum parpellejava. 1, 2, 3. Vaig posar la mà al pont de la porta de la sala de manuscrits. La clau penjava del clauet antic, com si algú l'hagués deixat allà per mi. Vaig girar la clau. El soroll del mecanisme va ressonar per tota la biblioteca com un crit. Vaig obrir la porta. L'aire era fred glaçat, com si el soterrani no hagués vist la llum en dècades. Vaig baixar els graons, un a un, amb la sensació que algú caminava darrere meu. Quan vaig arribar a baix, vaig encendre la llum. Un fluorescent antic va tremolar abans d'il·luminar la sala. I allà, al centre, sobre una taula metàl·lica, hi havia una caixa. Una caixa de cartó gris, amb pols, amb una etiqueta escrita a mà. Laia Ferrer, 2006. Vaig sentir com si algú m'hagués colpejat el pit. Vaig posar-hi la mà. La caixa estava tèbia, com si algú l'hagués tocat feia un moment. Vaig notar una pressió estranya al pit, una sensació antiga, una sensació que el cos recordava abans que la ment. Hi havia records que la memòria bloquejava per protegir-te, i el soterrani era un d'aquests espais. No era que no recordés, era que no volia. Vaig obrir-la, i dins hi havia fotografies meves de fa 20 anys, articles que jo havia escrit i després havia eliminat, notes manuscrites que jo recordava vagament i, al fons, una carta. Una carta doblegada, amb la meva lletra, amb el meu nom. Vaig agafar-la, les mans em tremolava. La vaig obrir. La primera frase era meva, meva de fa 20 anys, meva d'una vida que jo havia intentat enterrar. No sé com marxar sense fer-te mal. Vaig sentir un soroll darrere meu, un cop sec, un llibre que cau. Em vaig girar, no hi havia ningú. Vaig tornar a mirar la carta. La segona frase era més fosca, més profunda, més meva. Si algú troba això, és que no he pogut dir la veritat. Vaig notar una pressió al pit, una sensació antiga, una sensació que jo havia intentat oblidar. Vaig seguir llegint. No puc quedar-me, no puc explicar-ho, no puc ser qui era. Vaig tancar els ulls. Vaig sentir una respiració lenta, profunda, darrere meu. Vaig obrir els ulls de cop. El llibre negre era sobre la taula. No l'havia portat jo, no l'havia vist entrar. Estava obert a una pàgina nova. Una pàgina que no hi era abans. Una pàgina escrita amb la meva lletra, però no recordava haver-la escrit. La veritat no va marxar en tu, va quedar-se aquí. Vaig fer un pas enrere. Vaig notar que el soterrani es feia més petit, com si les parets s'acostessin. Vaig sentir passos al passadís superior, lents, pesats. Helena Meristein va aparèixer al capdamunt de les escales. No baixava, només mirava. Laia, va dir amb una veu que feia mal, no obris res més. Vaig mirar la carta, vaig mirar el llibre, vaig mirar la caixa. I vaig entendre una cosa. El passat no era un record, era un arxiu que algú havia guardat, un arxiu que algú havia alimentat, un arxiu que algú havia esperat que jo obrís. I ara estava obert. Capítol 6. La veritat que no vol ser vista. Helena seguia al capdamunt de les escales. No baixava, només mirava, com si fos una ombra antiga, una ombra que coneixia tot el secret del soterrani. Jo tenia la carta a la mà, el llibre obert davant meu, la caixa amb el meu nom. Una sensació al pit que feia mal, com si el passat m'estigués estrenyent les costelles. Laia, va dir Helena, no segueixis. Vaig respirar profundament. La llum del soterrani parpellejava. 1, 2, 3. Vaig obrir la carta del tot. La tercera frase era curta, letal. No vaig marxar per tu, vaig marxar per mi. Vaig notar un vertigin, una pressió al pit, una memòria que s'obria com una ferida. No era amnèsia, era protecció, era el meu cervell. Havia tancat la biblioteca com qui tanca una habitació on no vol entrar. Hi havia records que la ment bloquejava per protegir-te, i aquest soterrani era un d'aquests espais. Vaig recordar una nit de fa 20 anys, una nit en què jo havia entrat en aquesta mateixa biblioteca, buscant refugi. Una nit en què havia plorat entre prestatgeries, una nit en què algú m'havia trobat. Una figura, un home, un rostre que no aconseguia veure del tot, una veu que m'havia dit: «No pots quedar-te, no aquí». Vaig recordar la por de ser vista, la por de ser descoberta, la por de ser qui era. Vaig recordar que havia escrit la carta, que l'havia deixat en una taula, que havia marxat corrent, que havia intentat destruir-la l'endemà, que no l'havia trobat. Ara entenia per què la biblioteca l'havia guardat. Vaig mirar Elena. «Tu vas guardar la carta?» Ella va negar amb el cap. «No». La carta ja hi era quan vaig arribar. La biblioteca la va guardar sola. Vaig sentir un soroll profund, un respir llarg, com si la biblioteca fos un organisme viu. El llibre negre va passar pàgina sol, sense que jo el toqués. La pàgina nova estava escrita amb una lletra que no era meva, una lletra que no reconeixia, una lletra que feia por. «No vas marxar sola». Vaig fer un pas enrere. «Elena, què vol dir això?» Ella va baixar un graó, només un, però aquell graó va sonar com un cop sec. «Laia, fa 20 anys algú et va seguir. Algú va entrar en aquesta biblioteca després que tu marxessis. Algú va deixar aquesta caixa. Algú va copiar la teva lletra. Algú va escriure en aquest llibre». Vaig notar que les parets del soterrani s'acostaven, com si la sala es fes més petita. «Qui?» vaig dir amb la veu trencada. Elena va negar amb el cap. «No ho sé, només sé que encara hi és». Vaig sentir passos al passadís superior, lents, pesats, com si algú caminés entre prestatgeries. Elena va mirar cap amunt. «No estem soles». Vaig tancar la carta, vaig tancar la caixa, vaig tancar el llibre. Vaig pujar les escales corrent. Vaig sortir de la biblioteca. La porta va grinyolar com si no volgués deixar-me marxar. Quan vaig arribar al carrer, la nit era quieta, massa quieta. Vaig mirar enrere. La biblioteca clar de nit estava fosca, immoble, silenciosa, però vaig tenir la sensació que respirava. Vaig obrir el llibre una última vegada sota la llum del carrer. I a la darrera pàgina hi havia una frase que no hi era abans, una frase escrita amb una lletra que no reconeixia, una frase que feia mal. «Quan estiguis preparada, torna a escriure». Vaig tancar el llibre, vaig respirar profundament, vaig començar a caminar. I mentre marxava vaig entendre una cosa: la biblioteca no volia que jo recordés, volia que jo tornés. Epíleg. La nit era massa quieta quan vaig sortir de la biblioteca clar de nit. Vaig caminar sense pressa, sense mirar enrere, però amb la certesa que la biblioteca sí que em seguia amb la mirada. El llibre negre pesava a les mans, no com un objecte, sinó com una pregunta. A la darrera pàgina, una frase que no hi era abans: «Quan estiguis preparada, torna a escriure». Vaig tancar el llibre, vaig respirar i vaig entendre una cosa que fins aquell moment no havia volgut entendre. El passat no s'havia quedat a dins, havia sortit amb mi. Les biblioteques no només guarden històries, guarden allò que van callar, allò que van intentar destruir, allò que encara ens busca quan creiem que ja no hi és. I també guarden allò que algú va deixar per nosaltres, allò que algú va voler que trobéssim, allò que no hauria d'existir, però existeix. Vaig sentir un moviment darrere meu, no un soroll, un respir. La biblioteca respirava. «Potser algun dia hi tornaré, potser algun dia obriré la porta sense por. Potser algun dia sabré tota la veritat, però avui només sé una cosa: hi ha llibres que no haurien d'existir i que malgrat tot existeixen». I això ha estat la Biblioteca dels Records Amagats, un relat que no parla només de llibres, sinó de memòria, de silencis, de veritats que tornen quan menys les esperes. I és això que en aquest cas la protagonista va marxar, però també ens queda la idea que va marxar sense haver fet aquest reportatge que havia de fer sobre la biblioteca Clar de Nit. En fi, pot ser que en algun moment tornarà de nou a fer aquest reportatge.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
0: Al final del programa, amb aquest relat tan ple de sensibilitat, tanquem el Fòrum d'avui, un matí que ha viatjat entre la informació, la salut, la natura, la literatura i, sobretot, la comunitat. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per participar i per fer que cada matí aquesta plaça radiofònica tingui vida. Ens retrobem demà a la mateixa hora amb més veus, més temes i més comunitat. Que tingueu molt bon dimarts.
1: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: We love the rain. Welcome back to the Eclectic Connection. Aquí arriba la pluja. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Una connexió dedicada, inspirada al fenomen meteorològic més fluid del planeta Terra. I comencem amb The Cult, la pluja extreta del segon àlbum dels Cult, We Love the Rain.

Rain, The Cult, el culte a la, rei, a la pluja, vull dir, Ian Astbury a la veu i el Billy Duffy a la guitarra. A 1985 editaven aquest àlbum Love, i en el que, de fet, dediquem aquest tema Rain, a la pluja. I un altre tema dels Beatles dedicat a la pluja no forma part d'aquest àlbum, d'un àlbum, sinó d'un single. És la cara B del Paperback Writer, editat en 1966, els Beatles amb el seu període psicodèlic, Rain.

Happy When It Rains. Tothom es queixa quan plou, però els escocesos Jesus and Mary Chain són feliços amb aquest manifest extret de l'àlbum Darklands, Terres Fosques, del 1987. I aquesta és la pluja d'ahir, Yesterday's Rain. La pluja d'ahir va crear confusió. L'incombustible Robbie Hitchcock ens ho manifesta aquí amb l'àlbum The Confuser, editat el juliol 2006.

Manchester Rain, la pluja de Manchester, ens ha arribat amb els Bascocks, aquesta banda formada als 70s amb l'Ona Punk, i continuen endavant. Aquest és el tema extret dels Sonics in the Soul, sonoritats a l'ànima, el 2022. I aquí arriba el nou disc del Johnny Marr, Beyond the Rain. Més enllà de la pluja, la guitarra dels Smiths segueix endavant amb el seu cinquè àlbum en solitari, editat a l'octubre del 2026, The Age of Everything, Johnny Marr.

Europe After the Rain. Després de la pluja sortim a passejar per Europa, una Europa en decadència amb el John Fox. Era un tema de 1981 des de Garden, del Garden és el jardí, dels New Romantics. I continuem amb aquesta connexió amb la pluja. Ara, seguidament, veiem, mentre plou, escoltant els XTC amb el tema extret del Skylarking en 1986. XTC.

Els americans van llançar al Vietnam en 1970 Have You Ever Seen the Rain? Creedence Clearwater Revival.

Summer Rain, la pluja d'estiu. Estem aquí perduts a la connexió eclèctica amb els YouTube. All the things that you can't leave behind. Tot allò que no podem deixar enrere des de fa més d'un quart de segle, el 2000. Continuem amb aquesta pluja intensa de moments incombustibles. Sentim la pluja com cau amb els Violent Femmes. Matem el temps amb aquest moment incombustible del Hallowed Ground. La terra sagrada de 1984.

Reckless Eric, I wish it would rain. El temerari Eric ens desitja que plogui sense parar des de 1978, des del tema extret de l'àlbum Wonderful World of Reckless Eric. I aquí tenim un altre dia de pluja. La pluja segueix a la connexió eclèctica, plovent sobremullat amb els irlandesos The Pogues.

A Little Rain, una mica més de pluja amb Tom Waits, una de les cançons més tristes d'aquest incombustible cantautor, des de l'àlbum Bone Machine, la màquina dels ossos, de 1992. I continuem amb la pluja com a tema conductor d'aquesta connexió. What have they done to the rain? Què li han fet a la pluja? La qüestió és que aquesta és una cançó protesta antinuclear composada per l'activista Malvina Reynolds i interpretada per la Marianne Faithfull en 1964.

Raindrops, les gotes de pluja ens porten la tristor, el silenci de la solitud. Els Tindersticks exploren el sentiment del trencament emocional amb aquest tema extret del seu debut discogràfic el 1993. Tindersticks. I fins aquí podem arribar. Ja no hi haurà més pluja. No plourà mai més, perquè la ruptura sentimental del Nick Cave connecta amb la buidor emocional. Un tema extret de l'àlbum Let Love In, 1994. Fins aquí hem arribat. Good night and good luck. Be good.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Hola, molt bona tarda, quart programa d'aquesta temporada i com cada setmana us portem mitja horeta de continguts i recomanacions o no de cinema i de sèries. Per cert, que sapigueu, companys i companyes, que l'altre dia un amic em va dir «Hosti, a partir d'ara us aniré escoltant allò com un podcast de fons perquè mai sé el que mirar i ara que us he escoltat una vegada he dit «Hosti, això és útil». Dic «Veus?».
1: Home, aviam, o sigui, tampoc he vist el Instagram, però sempre va bé. Jo, o sigui...
0: Perquè... Hola, Helena, bona tarda. Hola,
1: ai, perdó, sí, bona tarda. He saltat aquí directament.
0: Molt bé, escrit en el punt directe.
1: Però, sí, jo és que el... Tinc, o sigui, sobretot amb amigues que entenen el català ja s'ho miren, però per contra, hi ha molta gent que és estrangera i no encara el català no acaba de pillar, sempre diuen que miro, i llavors doncs, jo tinc una llista, sempre hi vaig dient, i la gent diu, ai, que bé. I dic, mira, per això treballem.
0: Clar, però si has de passar el programa, perquè així practicaran el català.
1: Sí, bueno, porto 7 anys aquí, no parlo ni català ni castellà.
0: Podem... Doncs molt malament, hi havia gent de... Com es diu el presentador ara aquest de la 1, que mirava, sap català de mirar Bola de Drac? El de...
2: El Broncano. El Broncano. Però no sap català, sap
0: l'antell
2: paraules.
0: L'antell xapurreja una mica d'haver mirat Bola de Drac. Escolta'm.
1: Bé, aquí... Ara ens posarem a fer aquesta discussió, però... mica en mica. Hi ha gent que té més capacitat que altra, ho deixem així.
0: Molt bé. Jordi, bona tarda, eh? Benvingut. Com
2: bona
0: estàs?
2: Bona tarda. Anar fent.
0: Anar fent?
2: Sí, bé.
0: Ma, demà és festiu, eh?
2: Demà és festiu.
0: Demà divendres 9?
2: Aquí
0: és festa
2: Caldes.
0: Major, aquí Caldes, clar.
2: Jo no, jo vaig a treballar, per això estic així.
0: Ah, clar. Helena, vindràs a la festa major o no?
1: No crec.
0: Home! Tenim coses molt xules.
1: És que festa major, o sigui,
0: les festes majors no t'agraden.
1: No m'agrada la gent, m'agobia moltíssim. M'agobia molt estar amb...
2: Nosaltres t'agradem.
0: Et podem dir... Què ha dit?
2: Si nosaltres li agradem. Sí,
0: perquè som tres normalment.
1: No, però igualment, no independentment, vull dir que ja ho ve, òbviament, però vull dir, a mi, en grups grans, ni que siguin 7 persones, em poso molt nerviosa, sobretot si la gent no el conec, a mi això va estar un lloc, i que et vagin xafant, i faci calor, i faci pudor, i tot, no puc.
0: Hauríem de buscar actes que no siguin multitudinaris, que siguin petitons del teu gust.
2: I
0: ja et passarem el...
2: Quan quedarem per sopar sense doblatge, la colla?
0: El problema el tenim nosaltres, que tenim canalla.
1: Quantes vegades l'Albert i jo hem dit... Quan digueu.
0: És veritat, el problema el tenim nosaltres, que necessitem que algú s'anés. Bueno, va, escolta, que després diràs que
2: no tenim... la Nuri.
0: La setmana passada... Exacte, com digui. Molt bé, que anem.
1: No t'ho aplicat, eh?
0: Sí, escolta'm, que després, la setmana passada, no vas tenir temps de fer estrenes, i vam dir que aquest sí, per tant, no ens enrotllem i anem a l'hora. Així doncs, avui, dijous 8 d'octubre del 2026, comencem el 156è sense doblatge de Ràdio Caldes.

0: Vinc, bueno, aviam, una vegada que la Núria porta algú que ha vist ella, se li ha de respectar, home.
1: Moltes gràcies, companya.
0: Vale. I em sembla que una sèrie no va del 3CAT, que és Genesis, que ara em posaràs el tràiler, no? Van de comentar-la?
1: Això mateix.
0: Perfecte.
2: Hem tocat sort, Albert. És que el Bulli s'ha convertit en una bèstia.
3: Haureu de matar la bèstia en algun moment, si no voleu que la bèstia us mati a vosaltres, no?
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: Quina és la teva experiència com a cuiner?
5: Has estat a alguna escola?
4: Has tingut algun mestre? Això és una altra lliga. Això són dos estrelles Michelin. Primer il·lusió, després passió i al final, obsessió. Sents? Doncs vinga, gas, a la cuina.
6: Ferran Picasso!
7: No sap com agafar-lo, no? És un tio brutal.
1: Bé, doncs sí, heu anat al Bulli, Jordi, tu ja sé que no, tu, Elena, vas arribar al Bulli?
0: No, jo crec que el van tancar a... Gira molt... O sigui, he estat a la platja davant del Bulli, perquè tinc un amic que és de Roses i vam anar.
8: Val. Però molts, sí, també. Nosaltres també hem estat a la platja.
0: Però de... jo el restaurant no, no, jo crec que va tancar quan jo era
1: Nosaltres,
0: molt petita.
1: Nosaltres, és tu i jo?
8: Sí.
1: Ah, no me'n recordo, jo.
8: Amb el... Bueno,
1: igual. Amb la...
8: Bueno, sí, diré els noms a l'antena.
1: Bueno, és igual. Són uns amics altres, però no me'n recordo d'haver-hi estat. Sí, sí. No, no, ens vam quedar amb les ganes, evidentment, d'anar al Bulli. Però és d'aquelles coses que el meu home sempre diu, quanta gent pot anar a restaurants d'aquest... És a dir, la cosa millor del món d'un... Em pots ajudar, Jordi,
8: cosa,
1: la teva teoria,
8: sisplau? El millor cotxe, el millor rellotge...
1: No és accessible per la majoria de persones. En canvi, això, doncs, pots anar estalviant uns quants mesos o anys...
0: Que has menjat, tampoc et poden clavar 20.000 euros per menjar, a veure, que són capaços,
1: la millor però... cosa del món, no? I ara, bueno, sap greu no haver pogut anar-hi, però escolta'm. La qüestió, pels que no sabeu del que estem parlant, doncs TV3 ha estrenat aquesta producció, és una sèrie que va sobre el restaurant El Bulli. El que heu escoltat, doncs, representava que fa el paper del Ferran Adrià, té un repartiment molt potent, no l'he acabada, per tant, no us puc dir què, però tinc molt bones sensacions, la veritat. Vam fer una presentació també molt, molt interessant, el propi Ferran Adrià va anar a la presentació, i com que ja no em vull enrotllar més, jo us la recomano. La teniu al 3CAT.
8: El propi Ferran Adrià es veu que va explicar que va posar la sèrie a casa i la seva dona pregunta què m'has dit? Perquè el limita també.
1: Sí, sí.
8: Que la seva dona no estava fent una altra cosa i sentia la tele i pensava que estava parlant al seu marit.
1: Ell, no, no, és brutal. És brutal la imitació, eh? Ara vull estar intentant recordar què més de la presentació que van fer de la pel·lícula, va fer alguna cosa. Ah, sí, això. A la presentació va convidar diversos cuiners, no? Entre d'altres el... Com es diu aquest d'Osona? El... que fa moltes coses als mitjans de comunicació, que fan les croquetes... El Nando Jubany, el Nando Jubany, no? I entre ells explicaven l'anècdota... Bueno, que entre tots són amics, no? Al final s'han anat fent amics, tots són cuiners, i sí que han tingut etapes, no? Doncs millors i pitjors, però són amics. I el Ferran Adrià explicava una anècdota del Jubany, que va anar a un país i va cuinar llebre i conill. Es veu que és un país, no sé si era Brasil, on no es mengen ni llebre ni conill. Es veu que tothom estava flipant. I
0: se n'en fotien... Els Estats Units tampoc, ho tenen super traumatitzat, com el seu trauma de la vida, que mengem un altre conill.
1: Correcte, doncs, jo tampoc em menjo, de dir. Però, bueno, i explicava l'anècdota entre ells i veies doncs, aquest bon rotllo, no? Aquest cachondeo que es tenen, i em va semblar curiós. Res, si ja ho sabeu, s'acaba d'estrenar aquest setembre el 3CAT, i la podeu recuperar. Una altra d'actualitat...
8: Bueno, fan dos episodis cada setmana, o sigui...
1: Es van estrenar el 21 de setembre.
8: Sí, encara està amb emissió.
0: No sé, a mi m'ha passat el tràiler, però em fa com mandra.
8: Queda poquet, per això.
0: Perquè me surten homes al tràiler, i dic, ui...
1: No, al primer capítol ja surten dues dones.
0: Dic al tràiler.
1: Al tràiler, perdona, al tràiler no sé. Molt bé,
0: això.
1: Doncs Helena, ara és el teu torn. Anem amb Love...
0: Hipòtesis.
9: Science tells us that molecules will stay in motion until they find a match. Stop staring at him, don't be weird. There's a guy. He wants to go out with my best friend. The only way that she will date this guy is if I'm dating someone else. Can I kiss you, please?
1: Què? M'agradarà, oi?
0: Aquesta pel·lícula és molt xula. A més, o sigui, bàsicament, Love Hypothesis és una pel·lícula que està a Amazon Prime, perquè Amazon Prime ha decidit adaptar tots els llibres de roman... No és la Wattpad. És que és pesat. Tu mires pel·lícules d'acció i de sang i fetge i de convicció intel·lectual de menys zero i ningú diu res. Menys un, que no, el zero no pot ser negatiu.
1: Boom!
8: Com? Home, no, que Richard, que t'he dit que pensa, eh?
0: Sí, que t'he dit que pensa, eh?
8: No, que vull dir que és tipus Sherlock Holmes, que hi ha acció, sí, però
0: bueno,
8: també...
0: Vale. Bueno, no, ara no sé què m'havies
8: bueno,
0: dit.
8: T'havia dit, perdona,
0: de respectar tu,
8: em vaig dir la setmana passada.
1: Home, fa una mica de gràcia veure-ho, la veritat.
0: Sí.
1: Podeu seguir.
0: Pues, a Love Hypothesis bàsicament és això. I és xulo perquè està basat en un llibre i va la història de dos personatges que una està estudiant el doctorat i l'altra és postdoc, no sé com exactament, i és al món universitari. Bàsicament la sèrie comença perquè, perquè la seva amiga comença a sortir amb un noi, pues ella com que fa és el fake dating aquest de, fingeixen que estan sortint perquè així l'amiga d'ella s'ajuntarà pues, amb una altra i sí. I ell pues, citava com tenir una parella estable perquè saps que els Estats Units són molt tradicionals i volíem veure que era una persona que estava
1: vale,
0: lligada.
1: Però què és això del fake dating? M'he perdut ara molt. Una data,
0: o sigui,
1: una visita
0: com
1: sortir
0: falsa? De, sí, no, com sortir, però sortir fake date com amb, hi ha com diferents tropes que es diuen al romance i un és com enemies to lovers, fake relationship, enemies, friend to lovers. O sigui, és com, que, com diferents clichés, ¿vale?
1: Sí.
0: I això és el cliché de la relació falsa, de que estan, o sigui, comencen una relació que simplement és per un benefici mutu que trauran d'aquesta relació, però realment no, però òbviament, com és la comèdia romàntica, s'acaben
1: enamorant.
0: Sí.
1: Vale.
0: Però el que és xulo d'aquesta sèrie és que per fi són persones que estan...
8: És una
0: a la...
8: sèrie?
0: Perdó,
1: no, una
0: pel·lícula.
1: Peli.
0: Perdó,
1: ah, vale.
0: Pel·lícula.
1: Sí, sí.
0: És una pel·lícula que... o sigui, mostra gent que està a la universitat i que té coeficient intel·lectual per estar a la universitat, perquè estic de veure com la gent de la universitat, com si no sap, o sigui, gent superlerda que dius, home, per entrar a les unis, depèn de quina...
8: Bueno, depèn de quina ja...
0: Sí, però, o sigui, representa que per entrar a Stanford, per fer un PhD de ciència, un PhD és un doctorat, okay. Perdó, has de tenir un cert nivell, llavors, i una certa maduresa, llavors està xulo en aquest sentit, que no hi ha com un drama innecessari. A mi era com, hi ha una escena que és com quan la reconeixen, i és com, ah, si et vas reconèixer, jaja, i ja està, no és el drama aquest de, pues, t'ho amago i llavors més endavant sortirà i és un...
1: Yeah. Com que tonto, és com un... pots preveure
0: perquè,
1: que no
0: perquè
1: ho
0: estem
1: sé.
0: Fent un drama tan gran, una cosa que si ho parles amb neutralitat, la gent no diu res. I llavors, està molt xulo, l'actriu és la Lily Reinhardt i ell, Tom Baten, crec que es diu, i ell, és això, la dinàmica és molt xula, tenen molta química, però tampoc no es veu forçada, tampoc són d'aquestes parelles de cap relació tòxica, al contrari, d'una química natural. I el que és xulo també és que la protagonista principal és una dona al món de la STEM, que sempre que surten dones, que òbviament fa molts anys ja que surten dones que treballen a les pel·lícules, però sempre pues, fan de organitzar esdeveniments,
1: sí,
0: o tasques com el que, femenines, sí, el que s'entén
1: no?
0: Com feminine jobs, i que llavors no, i que el màrqueting, i com pot ser superxulo, no sé què, i és comú ja, però és que també existeixen dones de STEM, igual que existeixen a tot arreu, i ella en aquest cas és biòloga, i és xulo perquè que és com, veus un altre univers i és com, vale, pues això també és que és representació molt xula, de, pots tenir
1: de
0: un romance
1: societat.
0: Igual aquí, igual que...
1: Correcte.
0: I és entre dos iguals, que això en diuen que ho han canviat del llibre, perquè el llibre ell sí que era profe i ella no, però aquí no, o sigui...
1: Tenia una relació desigual de poder i aquesta
0: seria. Sí, que, vale. I això és una... perquè el llibre em sembla que va sortir el 2007 o així, i aquest llibre...
1: 16,
0: o el 2000... No, no, 16, o, el,
1: vale.
0: O sigui, o fa ja fa uns 5-6 anys, i llavors això ho han canviat amb tot el tema de la relació de poder, i està bé, perquè ells en cap moment... o sigui, que són del món universitari, però ni un reporta a l'altre, llavors, moments... també hi ha una situació en la qual ella pateix violència sexual i en cap moment se li invalida
1: se li
0: qüestiona a ella
1: curta, no?
0: No, no, no, no, o sigui és una altra situació en el sentit d'abús de poder, però com, tothom és com pues, anem a aquesta persona és el que té el problema i anem a criticar-li a ell que ho ha fet malament, no tu. I llavors això, no sé, està molt bé, a mi m'agrada molt, crec que és una pel·lícula també ja que hi ha per les noves generacions i jo la recomano,
1: vale.
0: Tu t'agradaria, o sigui, jo li poso un 8 i mig, o
1: sigui,
0: és una cucada de pel·lícula i entra
1: una
0: ràpid
1: cucada,
0: i això, a mi m'agrada molt.
1: Vale, en aquestes de les que després m'apuntaré la llista.
0: Sí, aquesta t'agradarà, a més tampoc no és molt
8: i
0: densa.
8: I que no mirarà mai.
1: No, perquè el dia que em toqui a mi triar sopar, pel·li, cine, sopar, cine, sí, la pot
0: jove.
1: Veure, la poden veure nens de 8 anys?
0: No.
1: Vaja. Doncs llavors,
0: sí, bueno, sí, per tu, aviam, si veu una teta li agafarà alguna cosa
1: no,
0: al nen.
1: No, acostumat a veure la meva quan dono pit. Vull dir, està acostumat a veure tetes com...
8: Sí, però deu haver-hi una mica alguna
0: escena. Sí, clar, vull dir, però tampoc és... Però no és allà sexo heavy,
1: tampoc,
0: heavy, vull dir...
1: No,
8: però igualment,
1: cal, igual,
8: sí, però igualment.
0: Li pots explicar, perdona, jo Titanic el vaig veure amb 8 anys i m'ho van explicar i tots, ah, vale, i ja està, ho explica la naturalitat.
1: Ui, doncs jo recordo veure-la molt més gran que tu... amb els meus pares al costat i jo, ui, aquella no, escena, quina vergonya.
0: Perquè veia vergonya veure amb els pares, però jo recordo un cop que estava amb els cosins i clar, era com un ai, perquè suen, i la meva tieta es va explicar, perquè quan tens relacions sexuals sues i per això fa la clara mà. I ho ha explicat tan natural i tot, ah, vale.
5: Punt.
0: I ja està, o sigui, sí, vam entendre tot el que era i ja està, i ningú va fer cap drama ni es va quedar traumatitzant per la teta, vull dir.
1: Molt bé. Vale, doncs l'anem a l'apunto, Love Hypothesis, no sé si ho he dit, a Amazon Prime, eh? Una pel·li que sí que ens recomana. Jordi, estàs preparat per parlar-nos de
8: Slow Horses? Sí.
10: What are you doing? What are you doing in my garden? And you say, no, this is my garden, and we improvise from there.
11: What do you want?
10: Do you know anything about why my slow horses keep turning up dead?
11: A coincidence,
10: yeah, but it's pretty hard to lock yourself in a shipping container.
1: Quin anglès, no?
8: Sí, és una de les grans que és per veure aquesta sèrie sense doblatge. És perquè podríem dir de les millors sèries que hi ha actualment, perquè són 6 temporades ja i he portat totes les temporades per parlar aquí. I el nivell per crítica...
1: Ah, sí, no. Estem parlant de 6a temporada.
8: 6a temporada i no defalleix. És que, espera, que abans ho havia buscat,
1: sí,
8: i ara no ho trobaré, però
1: no
8: bueno,
1: sí, trobaré, sí.
8: Que també està basada en unes novel·les best-seller, i és, bueno, al final és una sèrie d'espionatge, val? Tornaré a fer una mica de sinopsis.
1: Sí, perquè no me'n recordo res.
8: Vale. El gran protagonista és el Gary Oldman, vale? Gran actor, que és que clava el seu paper.
0: És el de Sirius, de Harry Potter.
8: Bueno, tampoc sabrà.
1: Tampoc.
0: Bueno, però la gent potser sí.
8: I sembla ser que ell mateix ha reconegut el seu paper de la seva vida. Vale? Que vull dir, que és ell mateix, que més s'assembla a ell com a personatge. És una i a més és que és carisma, perquè és un personatge amb carisma, un porc, ególatra i
0: no tiene todo, papi.
8: D'aquesta manera, de certa manera, sembla que es preocupi pels seus, perquè ell és com el cap de les Snow Horses. Que,
1: sí, la imatge amb els mitjons foradats, ja fa fastidio.
8: Són els renegats de l'MI5, vale?
0: El
8: centre, com a la CIA, però en anglès, eh? El centre d'espionatge que protegeix
0: els
8: i llavors, com els renegats, els deixen allà, que és com un edifici mig abandonat que tenen, i hi ha com 5 o 6, sí, hi ha com 5 o 6 personatges que cadascú no sap què ha fet perquè estigui allà, però els tenen allà fent-li feinetes, i representa que cada temporada es veuen involucrats en un cas que acaben salvant, no? Sempre el MFR. En aquí trobem, fora conyes, el que pot ser el futur James Bond.
1: Ah?
8: Vale? O sigui, que hi ha rumors del Jack Lowden. És un actor de Slow Horses, que diuen que pot ser...
0: Amb això vull dir que m'ensenyis la foto.
8: No ho sé, ara... S'assembla una mica a Daniel Craig, eh?
1: T'has apartat del micro, Jordi.
8: És un personatge que té un aire a Daniel Craig.
0: Però si és lletxot, bueno, almenys és guapo.
8: El Daniel Craig és guapo? Vale.
0: Home, més atractiu que aquest bon home,
8: no
0: sí.
8: No sé, no, jo, ara no entrarem en aquest detall perquè la gràcia és que tingui carisma, vale? I en aquest personatge ho té.
0: Oh, sí.
8: Val?
0: Això perquè és un tio, si vols la tia ja li interessaria que estigués bona. Però bueno, segueix.
1: O miraries el carisma?
8: No, home, si té carisma...
0: Ai,
1: es pot anar-hi! Hem posat aquí en un apuro. És que igual, no cal que contestis.
8: Jo, sincerament, no penso que sigui lleig aquest noi.
0: Home,
1: jo estic d'acord en que a vegades un carisma o una intel·ligència pots trobar alguna persona sí, més guapa del carrer.
0: Sí, hi ha gent que és atractiva, no és guapa, però diu, hòstia, té alguna cosa. Però aquest no té res.
1: Val.
8: Sigui, no ho sé, és igual. Ara no farem comparacions entre... Però per dir, crec que hi ha noies, actrius, que tampoc són... I que tenen tanta carisma que li donen un poder al personatge bestial.
1: D'acord.
8: Vale, ja està. Vale.
1: Molt bé. Aclarem això, que l'hem posat en apunt.
8: Res. Per la 6a temporada, en aquest cas, vale, la sinopsi va de que comencen a haver-hi assassinats d'espies que havien participat o que havien sigut d'aquestes Slow Horses,
1: sí,
8: val? Que ara ja no formen part, però bueno, o també sembla ser, perquè encara està la sèrie en emissió, de que van caient, poden haver-hi caient els protagonistes de la sèrie al final, no? Perquè són Slow Horses. Total, que aquí estem, i que si us interessen aquest tipus de sèries d'espionatge amb una sàtira diferent i amb un caire més humorístic i que requereixin de certa intel·ligència, Helena, perquè al final et pots arribar a perdre amb tants personatges i amb trames d'espionatge complicades, no són senzilles, pues, perquè clar, aquí hi ha poders polítics, no només és el dolent, és aquest.
1: Pinta interessant.
8: Sí, totes les temporades són interessants.
1: Doncs sisena temporada que ens ha presentat el Jordi, Slow Horses, que aquesta sí que... no, que aquesta és d'actualitat, vull dir, aquesta és d'actualitat. El que sí que farem ara és anar a
8: les... Perdona, Mick Herron, les novel·les de Mick Herron.
0: I hem d'estar a Sky Showtime, no has dit?
1: On està?
8: No, aquesta està a Apple TV, perdoneu.
1: Vale. Per tant, allà la trobareu. Mm-hmm. Ara sí, anem a la secció de les recomanacions, que serveix especialment per estalviar-vos temps. Us parlem de coses que hem vist i us diem si val la pena o no que les mireu. I començarem amb una de l'Helena, que és Survival of the Tickle.
0: Sentirà.
1: Estic suant com un porquet, jo també, com el protagonista d'aquest...
8: Dels nervis de fer-ho malament.
0: Oye, sí. La próxima vegada vas tu a ver si la lies, glaça.
1: Escolta, no passa res, estic practicant. Va, ara sí, escoltem el tràiler aquesta de l'Helena i ara ens diu si val la pena o no.
5: For the record, what's your name?
11: Mavis Beb Bitch Beaumont. It's giving je ne sais quoi. I've always...
1: Què, Helena?
0: Vale, Survival of the Thickest és la tercera temporada d'una sèrie de Netflix i per mi aquesta ha caigut molt perquè... Bueno, bàsicament és una sèrie que la protagonista principal és una dissenyadora de moda que és plus size, bàsicament. És una persona gorda que li agrada molt la moda, però sempre ho diu, no? Sempre li passa que quan vas a les botigues pues no hi ha la seva talla o no li talla bé i llavors pues, el seu somni és ser dissenyadora de moda, però fer una línia inclusiva per tot tipus de cossos. Ai, ja sigui, sí, a nivell de... però de diferent tipus de cossos, però també de gèneres, no? Perquè, per exemple, les persones pues, que no s'identifiquen com gènere o transgènere, pues que també trobin una línia que s'hi puguin sentir còmodes. Llavors hi ha aquest punt d'inclusivitat a la sèrie i és una mica doncs, els problemes que s'hi troba, per pues, com funciona el món de la moda. És una sèrie també amb molt d'humor, perquè a veure, és molt divertida, o sigui, la protagonista principal o sigui, et pixes amb ella, però sí que és veritat que aquesta temporada no sortia, o sigui, sempre han sigut tres protagonistes, o sigui, la protagonista i dos millors amics. Aquesta temporada la millor amiga no surt i sí que ha tret molt, perquè era un personatge amb un humor molt àcid i era molt divertida. I llavors, doncs això sí que no, el no està, jo sí que l'he trobat a faltar, però és veritat que aquesta temporada ha sigut més dramàtica, han tractat el tema de, pues, d'embarassos i el que és pues, perdre un fill...
1: S'ha posat més seriosa.
0: Sí, i jo ho dic, a mi, o sigui, és un tema que pues, també és xulo que ho hagin tractat, però per l'altre costat era una sèrie que era xulo perquè era revolucionària, però també hi ha molt tipus d'humor i com celebra molt la vida, i aquest pues, l'ha tingut un altre, pues, una mica més oscura. Però bueno, està bé, t'ho dic, la primera i la segona temporada estan molt bé, són molt divertides. La tercera per mi decau. Sí, a mi per la tercera tindria un 6, 6.5, o sigui, entretinguda, però res de l'altre món. I això, però bueno, ara...
1: I on la podem veure?
0: A Netflix, i són capítols de 30 minuts, això sí, entra molt ràpid i la moda és xula, la música també, i també prens molt de l'experiència, és una dona negra, m'he deixat aquest detall.
1: Ah, mira,
0: negra.
1: Important, molt
0: sí,
1: bé.
0: Però molt interessant.
1: Ara... Recomanada, doncs. Jordi, sí. Ara toca tu, good luck, have fun, don't die.
8: Sí.
12: There's some shit that's about to come down that I can't prepare you for. It's gonna try to give you everything you ever wanted. But in the end, it will all be a lie. Are any of you even listening to me?
8: No, perquè m'agrada molt aquest títol. Good luck, have fun, don't die. I, bueno, això és una pel·lícula que també es va estrenar fa temps. La tenim disponible a Amazon. I diria, ara no recordo si està a Amazon, però crec que sí. És molt peculiar. Vale? És una pel·lícula que bàsicament el protagonista, que és el Sam Rockwell, és el que li dona el carisma de la pel·lícula. Us recordeu una pel·lícula que va guanyar l'Oscar de Todo la vez en todas partes? Que va tenir com molta repercussió la millor pel·lícula, de diferents multiversos. Pues una mica de pel·lícula d'aquesta bogeria. Crec que té una primera part molt bona, vale? Perquè dura molt, dura dues hores la pel·lícula, El concepte és que en un restaurant quotidià, vale, d'aquests americans, d'aquests de mitjanit d'hamburgueseria,
0: el diner.
8: Sí, un diner. Apareix un el Sam Rockwell vestit com molt, molt estrany, i que diu que ve del futur i que d'allà ha de trobar les 6 persones que li ajudaran a salvar el món. Vale? Perquè ve del futur i que el futur s'ha
1: sí.
8: ha sigut...
1: Digo, Elena, digo, posaré paraules, és una fumada, no?
8: Sí, una fumada totalment, eh? I per això dic que és com la... perquè us feu una idea, si lo veus assimilar algo és com toda la vez en totes partes. I clar, llavors ha d'escollir...
1: És com
8: al principi...
1: aquella del senyor que volava. Allò era la fumada més gran que hi havia vist a la vida.
8: No me'n recordo quina pel·lícula fa referència, però deixa'm un moment acabar.
1: Sí, sí.
8: Clar, llavors, ja només l'introducció, el inicial és divertit, perquè al final la gràcia de com escull aquests personatges i que ell diu, clar, té la peculiaritat de que pot viure aquesta situació, si veu que no funciona, una i una altra vegada. Llavors es coneix que es ve tots els del restaurant i les seves peculiaritats. Vale. A partir d'aquí van passant successos i dintre de la mateixa pel·lícula hi ha com tres historietes tipus Black Mirror, vale? Que també és li dona una certa gràcia a la pel·lícula, que de fet per mi és de lo millor de la pel·lícula, perquè aquestes historietes, cada una amb la seva peculiaritat, una és com terror, l'altra és com molt psicodèlica i l'altra transporta en el futur molt... no, que no tenim tan llunyà, vale?
1: Sí.
8: I després, és que no m'ho vull revelar-les per si us ve curiositat, vale? Però si us agrada Black Mirror és una mica l'estil. El que passa que a mesura que avança la pel·lícula i aquest salvar el món, aquesta missió,
1: ai,
8: va derivant en una odissea que es perd per mi i amb una bogeria totalment que ja no t'acaba de convèncer ni de creure, val? Tot i que costa creure's tot el que passa, això ja acaba derivant en massa, massa poc creïble, que per mi em va desentusiasmar del que m'havia entusiasmat al principi. Però bueno, potser el director tenia la seva manera de veure-ho i de fer, bueno, amb les seves idees al cap.
1: A on es pot veure?
8: Jo he dit a Amazon, però no tinc clar.
0: Sí, crec que a Amazon. Jo l'he buscat i em sembla que sí.
1: Val,
0: que és
1: good luck, have fun, don't die.
0: Ah, no, aquí a Orange TV i a Amazon també.
8: Sí, Amazon. Sí.
1: Molt bé, doncs aquestes Amazon, dues plataformes la podeu veure. De l'1 al 10 ja sé que no t'agrada votar, però més o menys.
8: No, és que és tan rara,
1: sí,
8: és tan rara.
1: No?
8: Jo la recomano si us agrada aquest estil, sí,
1: vale.
8: Aquest gènere.
1: Molt bé, doncs va, ara estigueu atentes i atents, que ho resumim en 2 minuts el que s'estrena properament.

0: Ah, per això ens enganxa.
1: Sí, la primera que no sé quina va ser, que la...
2: Bam Bam de Jamaica.
0: Vinga, va, estrenes.
2: Posa una mica més fort.
0: Sí, Jordi.
2: Vale, escolta'm, és que no tenim gaire cosa. Sincerament, la setmana passada, que no vaig poder fer les estrenes...
0: En vas dir una la setmana passada.
2: Bueno, Digger, no sé com del Tom Cruise.
1: Però bueno, els cucheritos es siguen.
2: Ara, el més destacat és la pel·lícula que s'estrena aquesta setmana, que és Weird Way Past Making Friends, que ara no sé, com ho he dit en anglès, però no sé com ho que, clar, la gent dirà, però jo vull saber-ho en espanyol per quan vagi al cine.
1: Jo només entès frame.
2: I clar, ara l'he liat.
0: Torno a dir.
1: Com es diu? We are...

0: el que volia destacar, jo crec, de pel·lícules i de sèries. Ah, i que avui comença el Festival de Sitges.
1: Molt bé, doncs quan hi hagis anat ja ens farà retorn.
0: Sí.
1: Va, doncs marxem, us esperem el proper dijous 15 d'octubre. Recordeu, mentrestant, que ens podeu seguir a @sensedoblatge. Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta. Esperem ser-vos molt útils per triar, quan aneu a triar, què voleu veure i no deixeu de perdre el temps, que ja ho fem nosaltres. Cuideu-vos molt i recordeu mirar-ho tot sempre.
2: Sense doblatge. Adeu.
1: Adeu.
0: Adeu.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, Unió de Pagesos convoca avui una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. De seguida establirem connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, 14 d'octubre, i al punt de les 7 repassem més titulars. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó 14 s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada de moment sense incidències de la xarxa viària, pendents de possibles tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes. Tot i així, a hores d'ara tenim el que són retencions habituals cap a Barcelona des del Llobregat, per exemple, per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei, i també des del Besòs, una entrada on arriben cues per la C58 o C33 des del Vallès, i cada retruc doncs deixen afectacions de les dues rondes en sentit sud. A la AP7, a hores d'ara, hi ha congestió entre Mirasol i el Papiol, i també al punt de Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Doncs cedim ara el relleu a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant un dimecres de temps força plàcid i tranquil. Ara bé, perquè hi ha algunes boires que s'han de tenir molt en compte a hores d'ara, sobretot a les fondalades de la Catalunya central, també alguns racons del prelitoral barceloní cap a la Vall de l'Ebre, i això redueix molt la visibilitat actualment. Fins a mig matí aproximadament anirem tenint aquestes boirades a la resta del país, un temps més obert i amb una temperatura que ha baixat una miqueta respecte ahir, però de seguida aquest migdia i tarda tornarà a enfilar-se aquesta temperatura màxima, ho farà més que ahir, i a moltes poblacions passarem dels 25 graus, per tant, molta bonança. Aquesta tarda amb alguns núvols dispersos, sobretot entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot i entre altres per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar la capital catalana a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Connectem, doncs, aquesta hora amb els companys de Canal Reus, amb en Jordi Olària i la Mireia Jansà. Bon dia, Mireia, explica'ns quin és l'ambient aquí. Tot a punt?
4: Bon dia, companys. Doncs la veritat és que aquí a Reus encara estem esperant que arribin aquestes columnes procedents del Priorat, de la Terra Alta i també de les Terres de l'Ebre, però s'espera que arribin en breus per iniciar aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar de la jornada de protesta d'avui ens acompanya Jordi Castellnou, és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos aquí al Baix Camp. Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: Jordi, explica'ns quines són les principals reivindicacions un dia com avui.
5: Una de les principals reivindicacions que tenim el sector agrari en aquests moments és l'augment de costos de producció, especialment amb el gasoil, adobs i fertilitzants, i en acabar la baixada de preus dels nostres productes. I aquesta baixada de preus que tenim dels nostres productes, està que no s'apliqui la llei de la cadena alimentària que els polítics tenen als seus despatxos, això no es posarà a to.
4: Quin ha sigut el detonant que ha fet que avui sortíssiu a la carretera amb els tractors?
5: Bueno, això el detonant ha sigut, això ja fa temps que va, vull dir, la baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu.
4: I una mica què és el que espereu, no?, de la jornada d'avui?
5: Bueno, esperem que sigui una jornada reivindicativa, però també hem de tindre clar que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta. Vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre. I jo crec que si seguim així ho aconseguirem.
4: També ens acompanya en Miquel Aixalà, ell és pagès. Miquel, bon dia.
6: Bon dia.
4: Explica'm una mica, no?, quines són les principals problemàtiques que teniu els pagesos avui dia.
6: El meu company, no?, que els preus, jo en el cas nostre som del Priorat, els preus han baixat a la meitat dels últims anys. I el tema de la burocràcia dels papers, i cada vegada estàs més lligat, no? Que a vegades estàs més lligat quan arribes a casa que estan treballant, i això és una mica una problemàtica, i bueno, això és llarg, no? És cada any sempre diem el mateix i fem i es fa el que es pot.
4: Ho parlàvem abans de començar la connexió, no?, que tot plegat és decebedor, no?, pel sector i també per el relleu generacional, oi?
6: Sí, claro, bueno, allà amb el tema del Priorat hi ha molt poc jovent que vagi a la terra, i amb les circumstàncies que estem, suposo que la gent s'hi tirarà endetràs, us tirarà endetràs, i és així.
4: Moltes gràcies, Miquel. Doncs ja ho veieu, companys, una manifestació que iniciarà des d'una vintena de punts del territori i que acabarà a Barcelona a les 12 del migdia, on està previst que es reuneixin davant de la delegació del govern estatal, també davant del Departament d'Agricultura de la Generalitat i també al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mireia. Des de Reus, d'on sortirà una, com deies tu, d'aquestes columnes que faran cap a Barcelona al migdia. Gràcies, companys, per aquesta fotografia de primera hora.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens acosta el David Navarro.
7: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
8: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
7: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
9: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no? Tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu Feijóo i Abascal, es diu PP i Vox.
7: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Doncs precisament al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
10: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Paral·lelament de les candidatures, hi ha 10 dies perquè es tanqui el cens electoral de cara a aquestes eleccions del 29N, el govern espanyol qualifica d'extremada gravetat que el Tribunal Suprem mantingui la suspensió del dret a vot als descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets, un veto que afectarà més de 163.000 persones residents a l'estranger. Elma Saiz és la ministra portaveu.
11: Quiero manifestar que es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
1: Els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores, en una cita històrica després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori. Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
12: Ceuta es España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: 7:12. El president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. És una informació de la Maite Polo.
13: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després del Consell Executiu.
14: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
13: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
1: Encara en el marc de la Unió Europea, aquesta setmana diversos representants polítics de les Diputacions de Barcelona i Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis intercanvien experiències, inquietuds i reivindicacions amb col·legues europeus. Ho fan en el marc de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats. L'ACM, per exemple, participa en una taula per abordar quin paper tenen les ciutats en l'economia circular amb els residus tèxtils, és a dir, la roba usada. Una llei europea estableix que cal generar entre 4 i 5 quilos per habitant i any, i a Catalunya estem a 1 quilo. La presidenta de l'ACM i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ho ha explicat a la xarxa de comunicació local.
15: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
1: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya el pròxim 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'exconseller i eurodiputat electe de Junts ha enviat una carta al seu entorn assegurant que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del migdia. L'anunci arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi assegurat que preveu proposar l'arxivament de la causa contra ell, contra l'expresident Carles Puigdemont i també contra l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la setmana vinent. Tot plegat, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia en la malversació. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 places de jutge i 47 de fiscal, de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir de cara al 2027. És el nombre de places de jutge més alt de l'Estat, empatat amb Andalusia, i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
16: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem ja desplegada la llei 1-2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10%, tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
1: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret, una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i que aquest dimecres continuarà afectant amb les restriccions de circulació i velocitat el trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calataiud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho estan vivint alguns dels passatgers.
17: Me he encontrado con esta situación que se ve que no tiene solución, y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
18: Yo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningún moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58, i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
1: I aquesta matinada s'ha desconvocat la vaga de busos de transports metropolitans de Barcelona després que el comitè de vaga i la direcció han signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Aquest acostament de posicions ha portat els sindicats a aixecar les mobilitzacions que havien convocat per avui dimecres i per altres 5 jornades del mes d'octubre. Entre els principals punts de l'acord destaca l'increment dels dies de descans fins a 10 més i la consegüent reducció de la jornada laboral, que s'acostarà a les 35 hores setmanals. setmanals. I avui també us expliquem que un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. I un motorista de 47 anys i veí de Barcelona ha mort en una sortida de via a la carretera C32 al terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats de sistemes d'emergències mèdiques. Ara s'investiguen les causes de la sortida de via del vehicle. I abordem la crònica esportiva amb una nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
19: Football is you know, it can change very fast, so
20: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
19: How we want to play. But at the end, our ambitions are much more so.
20: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
19: You win the big titles and this is we are working every day for that.
1: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició, acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. Victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara, els de Sekulic són 6ens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitzan AS Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhchisarai turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de 2 jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc, Andorra, en el duel de la Lliga ACB ajornat pel temporal. Tots dos equips arriben sense marge d'error després d'haver encaixat 2 derrotes en les 2 jornades disputades. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
21: És ja un partit d'urgències perquè els verdinegres no han guanyat cap dels 2 primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa ACB. Abans del maig contra el Morabanc Andorra hi haurà la celebració, precisament, del títol aconseguit fa un mes, però la penya està centrada en no fallar contra un rival que és cué. La sisa joventut no pot fallar a casa i menys contra un equip de la zona baixa, com subratlla l'Ude Hackanson.
22: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en la CB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con 2 victorias, pero también Creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno. Y Baskonia es Baskonia. Pero, bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
21: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no està donat d'alta fins aquí a 15 dies.
1: La waterpolista i doble medallista olímpica Marta Bach ha portat els valors de l'olimpisme a l'escola Betània Patmos de Barcelona. Ho fa davant d'un centenar d'alumnes de quart de primària en una sessió a la qual també hi ha assistit el president de la UFEC, Gerard Esteve, dins del projecte Valors Olímpics, inspirat en el programa educatiu del Comitè Olímpic Internacional. Bach ha compartit la seva experiència. La iniciativa impulsada per la UFEC i per la Generalitat arribarà a prop d'un miler d'alumnes.
2: Poder donar el meu testimoni, explicar el meu testimoni en tots aquesta quantitat de nens i nenes és molt xulo. Crec que poder tenir referents, com és en el meu cas, femenins, que puguin anar i veure'ls in situ i que els hi puguem explicar les nostres històries, tota la nostra trajectòria, amb els valors que ens han acompanyat.
3: Està tenint un èxit brutal a totes les escoles on hem estat de tot el territori de Catalunya, i la veritat és que estem molt contents perquè a través d'una matèria que és simpàtica i que tothom practica, que és l'esport, doncs els nens entenen com els valors s'han d'implementar, com hem de tenir respecte, com hem de treballar per l'excel·lència, l'esforç, la il·lusió, el treball en equip.
1: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E de Estopa, ja s'han resolt l'enigma. Sublimo al acercarme y me vacío al perderte. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per a grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball. Es tracta d'un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades al 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
5: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.
1: L'espai artístic Ca l'Agneta de Cervera acull Maridatges, una exposició que uneix obres de grans referents de l'art català, com Antoni Tàpies, Joan Miró o Joan Brossa, amb artistes contemporanis per explorar-ne les semblances i els contrastos. La mostra busca crear noves lectures i espais de conversa entre generacions artístiques perquè les influències i els contrastos obrin noves maneres de mirar l'art. Maridatges es pot visitar fins al 30 d'octubre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrània.cat.

0: El somni lúcid és un fenomen en què una persona, mentre somia, és conscient que està somiant. Aquest estat de consciència permet al somiador tenir un cert control sobre el somni, podent modificar l'entorn, la narrativa i les seves accions dins d'aquest. L'experiència pot ser extremadament vívida i realista. El terme somni lúcid va ser encunyat pel psiquiatre irlandès Frederick Van Eeden al 1913, encara que les referències a aquest fenomen es troben en textos antics de diverses cultures, incloent les tradicions budistes i tibetanes. Els somnis lúcids han estat objecte d'interès tant a la recerca científica com a l'exploració personal. La introducció de somnis lúcids es pot assolir mitjançant diverses tècniques. Una de les més comunes és la prova de realitat, que consisteix en preguntar-se regularment durant el dia si s'està somiant amb l'esperança de fer la mateixa pregunta mentre somia. Una altra tècnica és la inducció mnemònica de somnis lúcids, que implica repetir-se a un mateix la intenció de recordar que s'està somiant abans de dormir. Els estudis sobre somnis lúcids han mostrat que aquest estat de consciència pot activar diferents àrees del cervell en comparació amb un somni regular. Això ha obert la porta a potenciar aplicacions terapèutiques, com el tractament de malsons recurrents i una comprensió més gran de la relació entre la ment conscient i el subconscient.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tractorada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
4: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
3: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest matí de dimecres. Ara ho dic bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa, doncs, d'avui. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Doncs sobre tot aquest escenari complex a l'esquerra i el seu difícil desllorigador, en parlarem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident i una avaria. L'accident ha estat a la C32 a Teià, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues cap a Barcelona. I l'avaria ha estat a l'AP7 a Roda de Barà, en sentit sud, també amb un carril tallat. D'altra banda, molt pendents, com dèiem, de les afectacions viàries que puguin provocar les tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals cap a Barcelona des de Llobregat per l'A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. I aquesta matinada s'ha desconvocat, us ho hem dit, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes. I ara anem cap a la previsió meteorològica. Volem saber quin temps ens espera avui dimecres. Un temps sembla força plàcid i tranquil. A la Catalunya central també hi ha alguns racons del prelitoral barceloní i a la Vall de l'Ebre, on es preveuen, però, boirades. Boirades que es mantindran fins a mig matí. A la resta del país, el temps serà més obert. D'altra banda, aquest migdia i tarda s'enfilarà la temperatura i a moltes poblacions passarem, atenció, dels 25 graus. Per tant, molta bonança. Aquesta tarda també s'esperen alguns núvols dispersos entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem, això sí, que no, que hi plogui.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 6 minuts de 7:45 del matí. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat aquest matí una vintena de columnes que avancen ja des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Tornem a connectar a aquesta hora amb els companys de Canal Reus, Jordi Olària i Mireia Jansà. Bon dia, Mireia. Veig que això ja va encarrilat. No sé si heu començat ja a marxar.
2: Bon dia de nou, companys. Doncs sí, aquí ja s'han aplegat una quarantena de tractors que en breus minuts iniciaran aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar-ne tot plegat en tenim també amb el Carlos Vicente, és membre de la Permanent Nacional de Unió de Pagesos. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Carlos, explica'ns una mica quin és el plan ara, no? Què n'espereu de la jornada de protesta d'avui?
3: Bueno, el plan és el següent. Recollins, com tots sabeu, ja sortim de punts de Catalunya diversos. Aquí estem agafant totes les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Continuarem agafant companys del Camp de Tarragona sobre Viladordona i direcció a Barcelona. Amb l'objectiu d'arribar sobre les 12 del migdia a Barcelona, on el que pretenem és anar a la delegació de govern, anar a la conselleria i anar a Palau. A Palau, i vull significativament dir per què a Palau. Hi ha moltes coses que es poden fer a la delegació de govern, que pertoca al ministeri, coses que es poden fer a la conselleria, que les està fent, però s'han d'anar més ràpides i s'han de poder fer, i coses que sí o sí s'hauran de fer a govern. I quan dic això, vull dir que tenim que anar a buscar el fons de contingència que vam ficar fa 3 anys degut a les sequeres, amb lo malament que ho va passar la pagesia, perquè encara no hem millorat. Necessitem agafar aire, necessitem agafar pulmó, ens hem de preparar per aquest canvi climàtic complicat, per aquestes guerres que ens estan afectant, per tot aquest futur, per aquesta nova PAC que la tindrem el 28-29. Per tant, o apuntalem la pagesia professional de Catalunya o tindrem realment molts de problemes. Per tant, no podem estar ni tindre cap dubte si som un sector estratègic, així ho considerem, així ho considera la societat, així ho ha de considerar el govern. Per tant, nosaltres anem a Barcelona a buscar això.
2: Moltes gràcies a Carlos, també ens ha...

0: sectors al llarg d'aquest recorregut.
1: Gràcies, Mireia. Marxen des de Reus, però abans han recollit també ja els companys tractoristes de Terres de l'Ebre i amunt va cap a Barcelona. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia de primera hora, companys. Que vagi bé.
2: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació que ara ens amplia el David Navarro.
3: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
4: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
3: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
5: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N, l'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
3: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
6: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Doncs enmig d'aquests moviments que continuen redefinint l'espai progressista, avui posem el focus en la pregunta de fons. Per què l'esquerra, cada cop que intenta unir-se, acaba dividint-se? Què explica aquest patró que es va repetint? Ho analitzem tot seguit amb Xavier Calafat. Ell és politòleg i analista de dades. Bon dia, senyor Calafat, i gràcies per acompanyar-nos.
7: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: La fragmentació de l'esquerra és un fenomen, ho deia jo ara, que es repeteix cíclicament. Bé, ho deia perquè ho diuen els experts. En aquest 29N torna a aparèixer fins i tot quan semblava que hi havia condicions per la unitat. Per què cada cop que s'intenta articular un front comú acaba emergint la divisió? Si més no entre les esquerres, insisteixo.
7: Bueno, semblaria que és així, no? I a més la cultura popular també ha instaurat aquesta cosa de que l'esquerra sempre és una cultura política fragmentada i que sempre està en lluita contra ella mateixa, no? A mi me venia a la ment escoltar la seva pregunta aquesta escena de la vida de Brian d'aquella pel·lícula de Monty Python en què deien «Soy del Frente Popular de Judea» i l'altre diu «No, jo soy del Frente Judaico Popular» i quasi se acaben matant, no? La realitat també és més complexa, sobretot en Espanya, no? En Espanya tenim unes esquerres que s'han anat adaptant a les seues realitats territorials, no? Des de l'època d'Esquerra Unida i Podemos i Unidas Podemos, que van ser els darrers subjectes aglutinadors, no? I ja amb menys força a sumar en el 2023, que tratant d'aglutinar aquella amalgama d'esquerres i sobretot d'esquerres territorials que no sempre són independentistes, aquesta realitat pues, estarà fent més paleta. Aquestes esquerres territorials han crescut, han guanyat més força, con la Junta Aragonesista, con Compromís, con Més per Mallorca, i ara mateix ens trobem un escenari de tu a tu, que aquestes esquerres territorials també les esquerres independentistes, en aquest cas poden mirar de tu a tu a l'esquerra nacional espanyola, que es troba en un moment de màxima debilitat, no? En la qual aquesta fragmentació està fent més evident, però també ha anat perdent força. Llavors no hi ha un subjecte polític capaç d'aglutinar a tots aquests partits com si que hi ho havia abans.
1: Quin paper juga amb tot això també, però, el lideratge personal?

0: en aquesta incapacitat de fer front comú, per què a vegades acaben pesant més aquests personalismes més que el projecte compartit, no?
1: Bueno, perquè el lideratge és fonamental. Solem dir els politòlegs que les eleccions espanyoles són eleccions en 52 províncies, no? En 50 províncies i les dues ciutats autònomes, però la realitat és que s'escolleix un candidat a la presidència del govern, un candidat o candidata. Llavors, quin és el teu cap de cartell és fonamental. I si este lideratge és fort, és capaç de suplir les teues mancances com a subjecte polític no aglutinador, no? I el cas molt evident és el de Yolanda Díaz, el de Pablo Iglesias en el seu moment, que la seva força electoral, la seva força com a actius electorals dels partits, permetia als altres partits territorials, als partits més petits, plegar-se a la matriu més gran, a la matriu estatal, perquè d'alguna forma anaven a obtenir més escons. Era més rendible anar junts en aquell sentit perquè el lideratge era tan potent que permetia suplir aquelles mancances. Llavors, un lideratge potent és fonamental per això mateix.
0: Encara tenia intenció de fer-li una darrera pregunta. Amb un bloc de dretes que ja té un vot molt consolidat, quin és el risc real que la fragmentació progressista regali escons? En quines circumscripcions això pot ser més crític que passi?
1: Bueno, si abans es deia que és important entendre que les eleccions són necessàries, és important recordar que hi ha un candidat a la presidència del govern i aquest candidat, per molt que no se presenti en les 52 províncies, en les 50 províncies i les dues ciutats autònomes, és important per això, perquè la gent vota pensant en el candidat. Però és veritat que en Espanya impera un sistema provincial, és a dir, se reparteixen escons província a província. Hi ha províncies més grans que reparteixen més escons que són més proporcionals, com Barcelona o com Madrid, i altres més petites, on se reparteixen pocs escons i la lluita és endiablada per obtenir un escó. Llavors, si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
0: Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Més cosa, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
2: Ceuta és Espanya, insisto, és part de la Unió Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
0: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV se li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i aquest dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho han viscut alguns dels passatgers.
3: Me he encontrado bueno, pues con esta situación que se ve que no tiene solución y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
4: Jo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningun moment cap informació i arribo, en principi la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58 i Ream diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
0: Barcelona reforça el servei de metro de la línia L1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. En té més detalls l'Ester Minguell.
5: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro que va de Cornellà a la Vall d'Hebron tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1 que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
6: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
5: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys els dissabtes hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
0: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt, detingudes dues persones a Terrassa per barallar-se amb ganivets al carrer i ferir 3 agents de la policia municipal, un d'ells d'una mossegada. Els acusen d'atemptat a l'autoritat, lesions i desobediència. Un dels detinguts, a més, també va provocar danys a la mampara interior del vehicle policial. El comitè d'empresa de l'empresa DownSud denuncia la manca de respostes de les administracions davant l'ERO anunciat per Down Chemical, que preveu acomiadar 116 treballadors a Espanya amb una afectació especialment important a Tarragona. Uns 150 treballadors s'han concentrat a la porta de l'empresa. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
7: La partida comença ara. Dau ha presentat aquest dimarts la proposta d'acomiadament per tots els seus centres a Espanya. L'empresa química ha reduït la xifra inicial anunciada al juny de 138 a 116 treballadors. En total, la companyia dona feina a més de 700 persones a l'estat, la majoria dels quals a les plantes de la Canonja i la Pobla de Mafumet, que acumulen 687 empleats. La reacció dels representants sindicals és que el volum continua sent exagerat i ha reunit més d'un centenar de treballadors a l'entrada de les instal·lacions.
8: 116 persones no és un número, són 116 famílies. O sigui, és una autèntica barbaritat. I a part és que l'edat mitjana de la plantilla són 42 anys. O sigui, agafa tothom amb fills, hipoteca... El que demanem a l'administració és si de veritat ens creiem que tenim que descarbonitzar i volem fer-ho i volem donar-li futur a les plantes de Tarragona, és teniu que ajudar les empreses a descarbonitzar-se. El que hem vist és... que tot han quedat amb bones paraules, però hem vist particularment inacció.
7: La presentació de la documentació ha encetat el cicle de converses entre els treballadors i l'empresa i aquest divendres mantindran la primera trobada formal.
0: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anulés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
9: Football it can change very fast.
10: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar.
9: How we want to play, but at the end our ambitions are much more so.
10: Però al cap i a la fi les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
9: You win the big titles and this is we are working every day for that.
0: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Quinzenàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhchisarai turc per 188. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. I a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. El Freiking Granollers ha sumat 2 punts en la visita a l'Agua Santas portuguès. El duel de la Lliga Europea d'handbol s'ha completat amb un ajustat 31-32 en el marcador després d'un partit ajustat amb intercanvi constant de gols. El triomf, el segon en 3 jornades, apropa els granollerins a la següent ronda de la competició.

0: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball.
1: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
0: Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades el 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
2: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
2: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
1: La tradició es mou si la mous tu.
2: Tota la informació a firamediterrania.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1988. Mousse.
6: Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
3: Mercè Bacardí.
7: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
9: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
8: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests indrets per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 14 d'octubre. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en Xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
10: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
8: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida connectarem amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, avui destaquem la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat al Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen ara 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, ens convé saber si hi ha gaires problemes a l'hora de circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
11: Hola, molt bon dia. Comencem destacant que l'autopista del Maresme, la C32, hi ha trams de lentitud i aturades entre Cabrera de Mar i Tallà en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar. L'autopista B7 hi ha lentitud i aturades entre la Roca i Parets del Vallès i entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C60 hi ha quants d'Argentona de la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C17 hi ha retencions a Granollers i de Lliçà de Vall a Mollet en sentit Barcelona. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badí i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Esplugues en sentit Barcelona i entre Esplugues i Cornellà en sentit Sitges. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat de Llobregat i a l'Hospitalet en sentit Barcelona. I situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
8: Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. Aquesta matinada s'ha desconvocat, per cert, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa, doncs, sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes d'octubre. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps. Ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, dia tebi i dolç. A veure, explica'ns.
12: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, tornarà a ser una jornada, podríem dir, de primavera, pel que fa a la temperatura, fins i tot una miqueta més alta que la d'ahir, això aquesta tarda. Sí que el matí està despertant humit, està despertant frescal, com toca per un 14 d'octubre, però no per tirar coets, no està sent un matí que s'hagi de posar marxa a la llar de foc, perquè ens entenguem, perquè la temperatura fins i tot arran de mar ja és agradable. El que sí que podem dir és que aquesta humitat elevada que tenim a gran part del país s'està traduint en molts bancs de boira, núvols baixos, un ambient enrarit, humit i carregat, sobretot a les comarques interiors, déu-n'hi-do, totes les cubetes de les fondalades a la Catalunya central, de la Conca de Tremp, per exemple, també de la Vall de l'Ebre, amb aquesta boira que a hores d'ara és present. No ha de durar gaire, cap allà a les 11-12 del migdia s'acabarà retirant i aixecant, i per tant la tarda serà més aviat assolellada a tot el país, des del Pirineu fins a la costa. Hi haurà alguns núvols que simplement esquitxaran el cel, bàsicament a les comarques del prelitoral. I aquesta tarda, doncs, aquesta definició d'ambient tebi, ambient dolç, ambient de bonança, ambient molt agradable, avui serà una tarda perfecta per fer activitats a l'aire lliure, per exemple. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
9: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
8: A banda de la mobilització dels pagesos, molt pendents també aquests dies d'aquesta precampanya on estem ja immersos. I és que després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. Ens ho amplia tot plegat el David Navarro.
13: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
14: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
13: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
15: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
13: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
8: Precisament, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
16: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
8: De moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
10: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
8: 8 i 12, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
17: Ceuta es España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
8: Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 places de jutge i 47 de fiscal de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir per al 2027. És el nombre de places de jutges més alt de l'Estat empatat amb Andalusia i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
18: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem doncs, ja desplegada la llei 2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10%, tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
8: I avui també us expliquem que en l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el papa Lleó XIV se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret, una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat el pontífex al lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi de l'AVE que es va incendiar dilluns passat i avui dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat a la línia d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. A l'estació de Sants, pendents d'aquests endarreriments, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com està la situació avui aquí a Sants.
19: Bon dia, Helena. Es mantenen els retards a aquesta hora poden anar dels 15 als 30, 35 minuts, però la situació s'ha normalitzat molt aquest matí i dista també molt dels moments caòtics i de confusió que es van viure a l'alta velocitat ahir dimarts. I tot plegat perquè estan sortint tots els AVE programats per Renfe. La companyia ferroviària el que està fent ara és acoplar dos trens i així garantir una doble composició i que no es perdin places en una única circulació. Si tot continua i es manté segons el previst, també aquest vespre s'incorporaran al servei dos trens en composició senzilla, són dos trens sols, són exactament l'AVE 3180 Barcelona-Madrid i el 3190, cosa que afavorirà i millorarà molt el servei de l'alta velocitat. Però ja et diem, Helena, que les coses s'han millorat molt, els trens de l'AVE de Renfe estan sortint. Pel que fa a les altres operadores, en el cas d'Irios s'han suprimit 4 trens i en el cas d'Oigo també ha hagut d'adaptar el seu model, la seva línia de transport a les circumstàncies actuals. Dues coses importants, dues novetats a aquesta hora, Helena, i és que en el tram afectat els trens podran circular 160 km per hora. Ahir eren de 80 km per hora, així que es preveu una millora progressiva del servei d'alta velocitat a les hores vinents, mentre no hi ha data per a la retirada del comboi incendiat. Renfe ja avisa que es tracta d'una operació molt complexa i que s'estan investigant les causes.
8: Doncs gràcies, Anna, per aquesta última hora, aquesta millora de mica en mica per als soferts usuaris de tren i en concret, en aquest cas, de l'AVE. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 d'aquest carrer. Hi han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. Inhabita les Terres de l'Ebre perquè el projecte de gigafactoria de Móra la Nova podria quedar aturat si canvia el color del govern central. Una infraestructura clau pel territori que se sumaria a la de Tivissa i també al nou centre de dades que es projecta a Flix. Tot plegat ha de contribuir a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. Ens ho explica l'Albert Pasqual, de Canal 21 Ebre.
20: Les màquines ja treballen als antics terrenys d'Ercros per fer realitat el nou centre de dades que Summer Group impulsa a Flix. Una inversió estratègica de més de 1.000 milions d'euros que, segons l'alcalde Francesc Barbero, ha de permetre recuperar el fil industrial del municipi i de la comarca.
21: Reprendre el fil industrial i de creació de llocs de valor associat que sempre té qualsevol instal·lació industrial a Flix, especialment, que havíem quedat doncs, certament sota mínims després del tancament d'Ercros a principis del 2023.
20: Este equipament, juntament amb la gigafactoria projectada a Móra la Nova i Tivissa, ha de contribuir a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. El Centre de Dades i Intel·ligència Artificial de Flix generarà un centenar de llocs de treball i nous ingressos fiscals per al municipi.
8: I com us estem dient des de primera hora, avui estem molt pendents aquest matí de Unió de Pagesos i de la tracturada que ha convocat a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia al centre de la capital catalana. Una d'aquestes tracturades arrenca hores d'ara des de Cervera, a la Segarra, i allà hi tenim a l'Héctor González i a la Cel Márquez de Lleida Televisió. Bon dia, Cel. Quina és la situació aquí? Hores d'ara veig que els tractors, encara estan de moment aturats, eh?
22: Bon dia, així és. La pagesia torna a mobilitzar-se per reclamar solucions per l'encariment dels costos de producció i denunciar les dificultats que arrossega el sector. Des d'aquí Cervera sortiran diversos tractors fins a Barcelona per unir-se a la manifestació convocada per Unió de Pagesos. Per parlar-ne tenim aquí el Pol Torra de Flot, pagès de la Segarra i membre d'Unió de Pagesos, que ens explicarà les principals reivindicacions i el motiu de la mobilització. Bon dia, Pol. Com afronteu aquesta mobilització i què és el que us ha portat a tornar a sortir a Barcelona amb els tractors?
23: Hola, molt bon dia. Nosaltres doncs, esperem com a Unió de Pagesos, juntament amb les altres entitats que s'han sumat a la nostra protesta, doncs, reunir un centenar de tractors a Barcelona i presentar doncs, totes les nostres queixes i tot el nostre seguit de reivindicacions que portem temps i exposant i que ara doncs, es veuen incrementades no, per als últims increments de costos que hem tingut que deixen el sector en una situació límit.
22: Un dels principals motius és l'encariment dels carburants. Com us afecta això el dia a dia?
23: Doncs sí, els carburants se'ns han augmentat, pràcticament estem pagant el doble que fa un any pel mateix gasoil, amb la qual cosa ens és molt difícil doncs, seguir produint amb aquestes condicions i també hem de pensar que a darrere hi van altres increments de preu com poden ser, per exemple, els adobs. Els adobs, ara mateix un adob estàndard amb un cereal de secà està costant uns 250 euros per hectàrea. Això és un valor que no s'havia vist mai i ens impossibilita doncs, seguir fent la nostra activitat. Nosaltres ens trobem una clara posició de desavantatge envers al sector intermediari i per tant no podem traslladar tot aquest augment de costos que estem tenint al valor del nostre producte.
22: Ara aquí podem veure en imatges que han arribat ja els tractors des de Lleida, que han passat per Fondarella, Tàrrega, fins a arribar aquí a Cervera. D'aquí en sortireu tres. Què és el que voleu mostrar amb aquesta arribada de tractors fins a Barcelona? No és una cosa gratuïta.
23: No, i tant. Al final, tot l'esforç que suposa, no?, doncs baixar fins a Barcelona una temporada com estem ara, que estem amb sembra, que estem acabant d'aplicar DOPS, i a més el preu del gasoil que tenim, doncs són hores de tractor, però volem mostrar que realment el sector està en una situació límit. Estem patint molt. Mostrar, doncs, el nostre descontentament amb tot el que s'està fent fins ara i demanar d'una manera amb molta força tot el que nosaltres necessitem per continuar exercint la nostra activitat.
22: Moltes gràcies, Pols. Doncs aquesta és la situació que porta els tractoristes a mobilitzar-se fins a Barcelona. Es manifestarà endavant del Palau de la Generalitat, la delegació del Govern i la Conselleria d'Agricultura amb l'objectiu de que les seves reivindicacions es tradueixin en objectius reals.
8: Gràcies, Cel, per aquesta última hora. També aquesta columna que ha de sortir de les comarques de la demarcació de Lleida, que surt des de Cervera, però que també han recollit altres pagesos de tota la comarca, de tota la demarcació, dèiem. Gràcies, companys, doncs, per la fotografia també des de la Segarra.

0: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va cobrir la llauna, va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
1: Football can change very fast, so
2: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
1: You win the big titles and this is we are working every day for that.
0: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants, com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria també del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulić són sisens a la taula. Per contra, el Kitzanas Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhçeşehir turc per 188. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, a la Europe Cup, ara ho dic bé, a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. Mac Clang, amb 22 punts, va liderar la anotació de l'equip. I arribarem a 9:15 amb la cultura, després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum que serà el desè. La maqueta és el nom d'aquest seu nou treball. Es tracta d'un doble disc... que es posarà en prevenda aquest diumenge i que es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent. I ja coneixem els nominats dels Premis Butaca, els guardons de referència de les arts escèniques que enguany arriben a la seva 32a edició. L'Amor venia en taxi, de la Cubana, lidera amb 9 nominacions, seguit del Barquer, del Teatre Lliure, i La mort i la primavera, de la Veronal, amb 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí figuren entre els directors nominats. Entre els intèrprets destacats, Josep Maria Pou, Francesc Garrido, Àngels Guinyalons i Marta Angelat. La directora dels guardons, Glòria Cid, n'ha parlat al programa 180 graus de la xarxa.
3: Jo vaig començar amb 20 anys i ara en tinc 52 i et dic jo que no pensàvem que arribarien tan lluny. Però és veritat que la professió sempre ha valorat molt el vot del públic. El públic no guanya ni perd res votant i triant el que més li ha agradat. I aquest vot sincer, en el fons, és el més democràtic i la professió sempre l'ha rebut molt bé i nosaltres contents de continuar.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai. Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
6: La tradició es mou si la mous tu.
5: Tota la informació a firamediterrània.cat.
7: Sabies que...
8: Saps quin és l'origen del Tipex? La inventora d'aquest article tan important a la papereria va ser Beth Nesmith Graham, que l'any 1946 va començar a treballar després del seu divorci per poder subsistir. Contractada com a secretària al Texas Bank and Trust, va ser on es va adonar que era molt difícil esborrar o dissimular els errors comesos en mecanografia documents. Per guanyar-se uns diners extra, es va oferir a pintar les finestres del banc durant les vacances, i fent aquesta tasca es va adonar que qualsevol error en els marcs quedaven corregits en aplicar-li una capa de pintura blanca. I va pensar que podia fer el mateix amb les errades als documents. Beth va preparar una barreja casolana de pintura blanca i aigua per provar-la als documents fins a trobar la fórmula adequada. Amb l'ajuda del professor de química del col·legi del seu fill, al 1956 va aconseguir desenvolupar un compost que tenia la capacitat de cobrir qualsevol error sobre el paper gairebé sense deixar rastre i que a més s'assecava immediatament. Així que va crear la seva pròpia marca per vendre'l sota el nom de Liquid Paper. A l'any 1968, el seu Tipex ja era molt rendible i a l'any 1979 va vendre la seva empresa i el seu revolucionari producte a Gillette Corporation per 47,5 milions de dòlars. Va morir un any després, quan només tenia 56 anys, per la qual cosa el seu fill va heredar tots aquests diners i va donar la meitat a obres benèfiques.
4: La xarxa de comunicació local.
9: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:45 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen hores d'ara des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
10: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
0: S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
11: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
0: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida tornarem a connectar amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El president del govern, Salvador Illa, viatja avui a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aprofitarà la trobada per demanar a la Comissió Europea més sensibilitat amb les especificitats del sector primari català. De seguida, connectarem en directe amb Brussel·les a la prèvia d'aquesta visita. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, avui destaquem la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4, amb remuntada inclosa, després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho estem destacant des de primera hora. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà també pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana. A banda, està clar d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà aquesta protesta. A Vic, pendents de la marxa, hi tenim el Miquel Giol i l'Eudald Puig del Nou TV. Bon dia, Eudald. Quina és la situació aquí ara mateix a Vic? A punt de marxar o encara no?
2: Sí, bon dia. Aquí ara mateix, al punt de concentració aquí a la capital d'Osona, aquí a Camp Pamplona, de moment comencen a arribar aquests tractors. Per ara n'hi ha dos, però s'espera, esperem-ho, que en vagin venint alguns més. De moment n'hi ha dos i un d'ells és el que porta l'Oriol. Oriol, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tot a punt per baixar a Barcelona.
3: Sí, avui ens han llevat d'hora i cap a Barcelona que anem.
2: Què és el que demaneu? Per què baixeu a Barcelona?
3: Bueno, tenim... Hi ha moltes coses enquistades doncs, de fa molts anys, però principalment doncs, demanem un ajut directe de 17.000 euros per UTA per tota la pagesia catalana, ja que portem un any molt complicat, una sequera extrema que ha faltat molt a tot tipus de cultius. Llavors creiem que tots els sectors estan afectats i que aquesta ajuda directa és molt necessària doncs, per tota la pagesia. Per altra banda, doncs, també demanem un gasoil professional, ja que l'efecte doncs, de globals, de les guerres i tot plegat doncs, també fa que aquest combustible cada vegada sigui més car i ja fa molts anys doncs, que demanem aquest gasoil professional que sigui d'un IVA reduït i que sigui un cost més estable per la pagesia, a part doncs, de temes de burocràcia, l'accés de fauna salvatge, que aquest any tenim un repunt de senglars a tot Catalunya degut a la sequera, poder estaven quiets i ara han sortit tots i ens estan rebentant els camps. Llavors, bueno, les comarques ramaderes poder no estan tan afectades perquè la ramaderia, amb sort, encara és d'un dels sectors doncs, que funciona i que els preus doncs, són adequats, tot i que els costos han augmentat molt, però sí que hi ha zones de Catalunya com pot ser el sud, amb l'Ibera, amb la vinya, sobretot, l'arròs, cereal també, doncs, que l'augment de costos doncs, és criminal i està en perill doncs, la seva viabilitat.
2: Oriol, ara per ara sou només dos tractors. No sé si espereu que n'hi hagi més camí cap a Barcelona des d'aquí a Osona.
3: Bueno, ha set decisió d'última hora, no teníem previst baixar, però avui al matí ens hem trucat i uns quants i va, baixem al final, que hi van, bueno, van poder acabar la feina i això. I ara estem pendents que arribi algun company més i llavors ens trobarem a Mollet amb companys del Vallès.
2: Doncs Oriol, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la baixada a Barcelona.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs ja ho veieu, aquesta és la situació que respira ara mateix aquí a Vic, a la capital d'Osona. De moment dos tractors que ja enfilaran camí d'aquí a ben poca estona cap a la capital catalana.
1: Doncs gràcies, companys del Nou TV, aquesta nova columna també que ha de marxar, que anirà també, passarà pel Vallès i recollirà a Mollet altres companys pagesos d'aquella zona. Gràcies, doncs, per la fotografia també del moment. I enmig d'aquesta nova tracturada reivindicativa ens volem fixar en el camp, però des d'un altre angle, des d'un altre vessant, el de la formació. Com es prepara la nova generació de pagesos en un moment de crisi i transformació del sector com és el que estem vivint ara? Li preguntem a la Marisa Amo. Ella és directora de l'Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura. Ubicada al Maresme, a Cabrils, aquesta escola forma part de la xarxa d'escoles agràries de Catalunya que, en conjunt, tenen prop de 700 alumnes matriculats. Marisa Amo, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
4: Bon dia, moltes gràcies, Helena, a vosaltres per comptar amb les escoles agràries.
1: Ho dèiem ara, avui la pagesia torna a sortir al carrer. Segona manifestació en pocs dies. Recordem que a Lleida els tractors també es van manifestar no fa gaire. Des de l'àmbit formatiu, com es viu aquest malestar? Els alumnes també perceben aquesta sensació de límit que travessa el sector agrari?
4: Sí, evidentment, tot el que passa en el sector arriba a les escoles. Si les escoles agràries es caracteritzen per alguna cosa, podríem destacar precisament per aquesta cercania que tenim amb el sector. Ens coneixem pràcticament el sector.

0: El principal és l'accés a les terres, la necessitat d'una inversió forta per començar, la rentabilitat, es pregunten, em dedico això, però serà rentable, no? La burocràcia, és veritat que és molta, i sí que fa també una certa incertesa al canvi climàtic, si serem capaços d'adaptar-nos. Estic convençuda que sí, però necessitem un recolzament formatiu i un canvi de paradigma i de portar una finca com si fos realment una empresa, que és el que és, una empresa.
1: Parlant de canvi climàtic, és una de les preguntes que també li volia formular. Com s'està adaptant el sector i la formació a aquesta nova realitat? Quins nous models de producció s'estan obrint pas en aquest sentit?
0: Pues hem de pensar uns models de producció que siguin més eficients, més rentables i eficients. Eficients amb els insums. Necessitem aigua per produir, però aquesta aigua la necessitem tothom, també la necessitem per beure, per viure. Llavors hem de ser més eficaços amb els sistemes de reg. Ja no podem pensar en fer un sistema de reg qualsevol, ha de ser un sistema de reg eficient. I per saber si és eficient necessitem recolzar-nos en tecnologia que ens ajudi a passar a saber què està passant amb aquesta humitat del sol que no veiem, no? I llavors hem de formar a futurs pagesos que sàpiguen fer servir aquestes eines i prendre decisions per disminuir costos, aigua, insums i que en tinguem per tots. Ens hem de transformar digitalment, però això ja està passant. Els nostres agricultors ja estan formats, han de continuar formant-se i per això les escoles agràries són un factor important en aquesta formació d'inici i de continuació, perquè també formem el sector contínuament durant tota la seva trajectòria.
1: I això és el que necessita el sector. I sobretot, Marisa Amo deia, perquè aquesta feina torni a ser exitosa i torni a ser engrescadora per a molta joventut. Gràcies per haver-nos atès aquest matí, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Renfe no té data per retirar el comboi de l'AVE que es va incendiar dilluns i que avui dimecres continuarà encara amb restriccions de circulació i velocitat a la línia d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa durant unes quantes setmanes, o si més no, durant uns quants dies. A l'estació de Sants, pendents d'aquests endarreriments, hi tenim a Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ens deies fa una estoneta que la cosa millora respecte a ahir, eh?
3: Sí, Helena, la situació s'ha normalitzat a aquesta hora i tot i que es mantenen els retards, aquest oscil·len entre els 15, els 30, 35 minuts, han sortit tots els trens AVE programats per Renfe, la qual cosa contribueix i molt a normalitzar aquesta fotografia que dista i molt dels moments de caos i confusió que es van viure ahir dimarts. Què està fent Renfe en aquests moments? Doncs està acoplant dos trens per garantir la doble composició i d'aquesta manera no es perdi cap plaça per un passatger en un sentit únic de circulació. D'altra banda, i a partir d'aquest vespre, es preveu també la incorporació de trens de composició senzilla. Dos trens, a partir del vespre, diem, circularan amb normalitat segons la programació prevista i sense necessitat de fer-ho en doble composició. I com deia, podem dir, Helena, els usuaris respiren ja alleugerits perquè poden agafar els seus trens.
4: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 9:15 a les 9. Esperem que tot el retard sigui aquí perquè, clar, a 4:15 hem de ser a Madrid segur. Vull dir, esperem que la cosa millori i puguem arribar a l'hora.
5: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
3: Un altre dels factors que contribueix a normalitzar la situació és que els trens circulen en el tram afectat a 160 km per hora. Ahir, el topall d'aquesta velocitat era de 80.
1: Gràcies, Anna i Lluís, per aquesta última hora des de l'estació de Sants, en concret des de la part que afecta a l'AVE. Gràcies, fins després.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de nou, després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens amplia el David Navarro.
6: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
7: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
6: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
8: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu en Feijó i Abascal, es diu en Pepe i Vox.
6: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Precisament l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
9: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a dar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Sigui com sigui, de moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
10: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de... Quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
1: I marxem ara cap a Bèlgica perquè el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. Seguint aquesta visita a la capital belga, hi tenim el Marc Pijuan i la Mont Carvajal. Bon dia, Mont. Explica'ns en què consistirà aquesta visita de Salvador Illa aquí on esteu vosaltres.
11: Bon dia, Helena. Doncs així és. A banda de tot això que has explicat, aquest és el motiu principal de la visita d'Illa a Brussel·les, però de moment participarà aquí, darrere nostre, al Parlament Europeu, on se celebra avui i acaba la sessió plenària del Comitè de les Regions. Comença a les 9, d'aquí ben poca estona, i el tercer dictamen que s'ha de votar va sobre l'acceleració industrial. Quan haurà acabat el ponent, s'obrirà un torn de paraules i és aquí on el president Illa té previst d'intervenir. De tota manera, també aquests dies estan passant diferents activitats aquí a Brussel·les amb molta representació del món local català. Aquest matí, per exemple, representants de la Diputació de Barcelona, de la Diputació de Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis participen en taules rodones i debats i comparteixen inquietuds amb altres col·legues europeus. Per exemple, l'ACM participarà en una sobre economia circular i l'ús de la roba de segona mà, com ens ha explicat la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i ponent d'aquesta xerrada, Meritxell Budó.
12: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
11: I després Illa també té previst reunir-se amb representants de la Comissió d'Agricultura per explicar-los la posició catalana envers la nova política agrària comuna prevista pel 2028-2034.

0: Era Mont Carvajal des de Brussel·les. Hem tingut un petit problema de connexió. Abordem ara la crònica esportiva quan falten 9 minuts per arribar a les 9. I ho fem amb la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. Cristina Álvarez, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs sí, per 1-4 al camp del Galatasaray. I això que van ser els turcs els que es van avançar al marcador. I just després que el VAR els anul·lés un segon gol, als locals el Barça es va sobreposar i va aconseguir empatar el partit abans del descans amb un gol de Cancelo. Ja al segon temps van completar el marcador els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi, a més d'una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol. Desena victòria consecutiva per als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
2: Football is, you know, can change very fast, so...
3: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
2: You win the big titles and this is we are working every day for that.
1: Amb aquesta victòria i a l'espera que es completi la fase Lliga, la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions, el Barça lidera la classificació amb 6 punts i té, a més, un balanç de 9 gols a favor i només 2 en contra. També compten els partits per victòria l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui, en aquesta segona jornada, hi ha un parell de partits ben interessants. Són el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. A més del Barça de futbol, també va guanyar el Barça de bàsquet. Va aconseguir una victòria al Palau Blaugrana sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitsanas Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Başakşehir turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart, quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A la Europe Cup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip, que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la selecció espanyola d'hoquei patins ha sumat el segon triomf al Mundial. S'ha imposat per 2-4 a un dels combinats més potents del campionat, Portugal, i s'ha assegurat matemàticament la primera posició del grup. Eloi Cervera, Nil Roca, Marc Grau i Pol Manrubia han estat els golejadors del conjunt dirigit per Pere Bàries. Càndid Ballart valora el bon inici a la competició.
4: Començar un campionat mundial amb dues victòries consecutives davant d'un tot un Itàlia i tot un Portugal, que serà en teoria un rival directe, ens dona moral, ens dona confiança, ens dona ganes de seguir cada partit competint encara més, no?
1: Doncs triomf de mèrit sobre Portugal. Avui el rival de la selecció espanyola serà Suïssa.
0: Doncs vinga, més fàcil jo crec que avui,
1: sí,
0: eh, Cristina?
1: Segurament, sí.
0: Vinga, gràcies. Vinga, fins demà. Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball.
5: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
0: Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades al 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per a grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent. I el disc Alegria d'Antònia Font és el millor disc en català del segle XXI, segons la revista Enderrock. El rànquing, elaborat per celebrar el número 400 de la revista, destaca Alegria per davant de 10 milles per veure Una bona armadura de Manel i Agost dels Pets. Entre els 10 primers també hi ha treballs de Maria Arnal i Marcel Bagés, Roger Mas o Mishima. Aquesta llista, encapçalada per Antònia Font, l'han elaborat, de fet, 50 periodistes especialitzats d'arreu dels països catalans. Amb alegria, doncs, ens acomiadem. Bon dimecres. Fins demà. Que vagi molt bé.

0: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
1: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
0: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
1: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
0: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
1: Terme, l'expressió de l'aigua.
0: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Dissabte 17 d'octubre, matí.
3: A les 8 del matí a la plaça de la Font del Lleó.
4: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
3: A les 9 del matí al Parc de l'Estació.
4: Tercera vespada calderina i clàssiques a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
3: A 11:45 al Parc de Can Rius.
4: Espectacle de dansa, un stage de conte a càrrec d'Esteig, Escola d'Arts Escèniques.
3: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
4: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a Santa Eulàlia de Ronçana un home relacionat amb el furt del material audiovisual valorat amb més de 15.000 euros a uns periodistes francesos que cobrien el pas del Tour de França per Tarragona. Gràcies a les policies locals de Bigues i Santa Eulàlia van detectar un vehicle especialitzat en fer siembres en aquestes zones i el grup forat dels Mossos d'Esquadra de Caldes van poder detenir els dos ocupants del vehicle. Després de la detenció es van adonar que un dels detinguts estava identificat com l'autor del furt del material audiovisual pel Tour de France. La Fira de l'Ocupació Girafeina Més 45 torna a engegar avui al Mercat Vell de Mollet de 9 del matí a 7 de la tarda. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental i per l'Ajuntament de Mollet, que connecta les necessitats del mercat laboral amb les aspiracions professionals dels candidats. Aquesta segona edició acull a 220 persones inscrites i encara té obertes les inscripcions. Una jornada amb més de 40 empreses i més de 250 ofertes de feina, una espai per connectar empreses i professionals. Avui a les 9 del matí, la Garriga acull la jornada de participació juvenil del Vallès Oriental. El Servei de Joventut del Consell Comarcal ha organitzat a l'Espai Jove Calluna de la Garriga la trobada que s'estructura al voltant de tres preguntes importants: on, qui i com participa el jovent, proposant diverses mesures, reflexions i accions en format de taula rodona per tenir cura dels projectes de futur. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat durant bona part de la jornada amb algunes clarianes al migdia. Les temperatures ja pugen respecte a ahir amb una màxima de 25 graus i una mínima de 17. De cara a demà el temps serà molt similar, amb la possibilitat d'algun ruixat feble i puntual al vespre. Les temperatures baixaran lleugerament respecte a avui amb una màxima de 23 graus i una mínima de 15. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, Generali Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
3: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
2: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
3: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
2: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
3: Terme, l'expressió de l'aigua.
2: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
5: Dissabte 17 d'octubre, matí.
6: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
7: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
6: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
7: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
6: A 11:45, al Parc de Can Rius.
7: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Stage Escola d'Arts Escèniques.
6: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
7: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
4: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: I els anim... no, o sigui, que és com un vincle, no? O sigui, que l'estat i les ganes de participar del cavall són igualment importants, no? I també l'entorn, no? On es fa l'activitat, on vivim les persones, on viuen els cavalls, no? Que és molt important, o sigui, el tot plegat, diguéssim, del món on que fas, o sigui, que és com l'escenari, no? D'aquesta activitat. Mm-hmm.
2: Dominga,
0: passem a preguntes.
2: Molt bé.
0: A les dues, eh? Com neix en cavalls? Tot i que ho repetim de nou, sí. Però sempre va bé, perquè és una manera de recordar, no? Com neix aquesta, podríem dir, entitat o aquest projecte vostre, no? I què us porta a unir salut, natura i cavalls en un mateix espai?
1: Que fa poc, no, és que ens van demanar per una cosa en Instagram, un vídeo en Instagram, ens van demanar de fer un petit escrit sobre això, no? I jo vaig començar pensant, clar, que sovint penso, no, la diferència de cultura, uh-huh, dels nostres camins amb els cavalls, no? I, bueno, l'edat, no?
3: L'establerta, el nostre territori, i molt, molt abundant, i cada vegada més.
0: I justament aquests dies, mira, per no dir-te ahir mateix, també hi era la muntanya, no? I de cop i volta, o sigui, m'aturo, perquè és que era tot el camí estava a la filera, per això dic lo de les,
3: bueno,
0: fileres.
3: Ara
0: de,
3: no.
0: De... Sí, no, eren no grugues d'aquestes.
3: No és aquesta.
0: Pues semblaven perquè era així, peludes.
3: Aquesta fins al mes de gener, febrer, no.
0: No surten.
3: No les veuràs, no.
0: Un dia, pues t'ho juro que pensava que era, i no me vaig atrevir, bueno, com tampoc s'han de trepitjar.
3: Hi ha milers de...
0: Però és que era tot una filera, eh?
3: Depèn d'on vagis. No. La processionària, segur que no.
0: Pues seria una semblant, és que no ho sé.
3: Potser l'oruga del boix, no ho sé.
0: I aquestes no són...
3: No són urticals.
0: No són, vull dir que no fan malbé als arbres ni res d'això.
3: El problema de la processionària és que sí, malmeten els arbres perquè s'alimenten de les seves fulles, i si la plaga és molt elevada, poden causar fins i tot la mort. En casos extrems, eh? No és una plaga que mati el pi, però sí que defolia tota la seva fulla, li causa un greuge a l'arbre. Però el principal problema de la processionària són els seus pèls urticants, que són molt més urticants que la fulla de l'ortiga.
0: Vamos, de cara a nosaltres i sobretot pels nostres mascotes, els gossos, vull dir, és letal també.
3: Sí.
0: Bueno, si no la portes, vull dir, ràpidament al veterinari, el que sigui, que tens molta sort, no?
3: El problema dels gossos, que són tafaners, s'acosten, les ensumen o les llepen, i llavors aquí els causa una al·lèrgia i una inflamació.
4: Sí. És com aquella cosa que ningú ens ha preguntat, però que tenim com la necessitat moral de donar-li resposta. I és que ens estan venint molta gent a l'entitat que malauradament els hi han arribat, doncs, vídeos que corren per les xarxes socials, no? Que venen potser de tendències de Sud-amèrica possiblement, que en els que s'està promovent molt el concepte de que els cavalls sanen, no? Els cavalls curen. I malauradament ens està arribant a nosaltres, no? Persones que venen buscant aquesta curació. Malauradament necessitem dir que els cavalls no curen, no? És a dir, els cavalls no tenen l'opció de treure una malaltia. Val?
0: No de treure-la, però com molts animals, per exemple, també amb els gossos, no?
4: Sí.
0: El que aquesta, jo no sabria explicar-te, això que et dona...
4: Aquest acompanyament...
0: Aquest acompanyament...
4: Clar.
0: Sí. Jo crec que
4: clar,
0: sí.
4: Aquest
0: sí,
4: acompanyament te'l pot donar.
1: El vincle.
5: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Són dimecres i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què trobareu avui? A la primera hora, que iniciarem tot just després de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial. Les paraules del dia que ens representen i que marquen el to del programa. A continuació, aquest fòrum es convertirà per un minut en una aula viva. Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Manolo Hugué de l'assignatura de Llengua i Literatura Catalana tornaran a ocupar els micròfons amb la literatura a la ràdio. Durant 7 setmanes, 20 grups de joves ens presentaran autors i autores de diferents corrents literàries amb aquella frescor i aquella mirada que només tenen les veus que comencen. Tot seguit dedicarem un minut a viatjar amb el temps, amb un tal dia com avui, repassant efemèrides, dies temàtics i petites històries que ens ajuden a entendre el present. Seguidament, a l'hora del cafè de 10 a 11, entrarem a la secció El Vínculo amb l'etòleg Rafa Morales, un espai setmanal per parlar dels animals de companyia, els que tenim més a prop, ens estimen, ens cuiden i que, per suposat, per descomptat, nosaltres també estimem i cuidem. Avui, a més de continuar parlant dels animals de companyia a Caldes de Montbui, gossos i gats, abordarem les normes de convivència, l'incivisme, la falta d'espai d'esbarjo, el cens d'animals, les colònies de gats i més. A la tercera hora, d'11 a 12, estarà dedicada a la Junta Local de l'Associació contra el Càncer. Ens acompanyaran Rosabel Campistrón, presidenta, i Marc Bermúdez, membre de la Junta. En tots dos parlarem de les activitats de present i de futur i repassarem la trajectòria de l'entitat fins a l'actualitat. I ara, tal com hem avançat, és moment de les paraules del dia, dimecres 14 d'octubre de 2026, l'editorial.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
1: La pausa necessària. Passen uns quants minuts de les 9 d'aquest dimecres 14 d'octubre, un dia en què el calendari ens mira amb aquella cara de «ja hi tornes a ser». Dimecres és el pont entre el que ja hem fet i el que encara ens queda per fer. Un punt mig que no té glamour, però sí una veritat. És el dia en què ens adonem que correm massa i respirem poc. Potser per això avui necessitem una pausa discreta d'aquelles que no surten als titulars però que sostenen el dia. Una pausa per mirar-nos amb una mica de tendresa, per recordar que la vida comunitària no només es construeix amb les preses, reunions i obligacions, sinó també en silencis, amb la capacitat de frenar una mica i escoltar el que passa al nostre voltant. Vivim envoltats de sorolls, pantalles que no descansen, notificacions que ens reclamen, urgències que no sempre ho som. I enmig de tot això, sovint oblidem que la pausa no és una rendició, és una forma de dignitat, una manera de recuperar perspectiva, de tornar a posar les coses al seu lloc, de respirar sense demanar permís. I avui que tindrem veus joves parlant de literatura, que parlarem de convivència amb els animals que ens acompanyen, que escoltarem la feina silenciosa però enorme de les persones que treballen per les persones des de la solidaritat i la humanitat, potser toca recordar que la comunitat també es fa així, amb calma, amb cura, amb la voluntat de mirar-nos de veritat. A vegades, la pausa és exactament el que ens permet continuar. I avui, aquí al Fòrum, la fem plegats. Molt bon dimecres.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: I deixant passar o reposar aquestes paraules que ens interpel·la a totes, donem pas a literatura a la ràdio. Tal com hem anunciat al sumari, avui arriba la primera sessió de pràctiques literàries amb els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Manol Huguer, de l'assignatura de Llengua i Literatura Catalana. I és així el nom, el títol, la literatura a la ràdio. La sessió d'avui està dedicada a dos escriptors representatius de moviments literaris del segle XIX, dins del context de la Renaixença, Àngel Guimerà i Narcís Oller. Tot i compartir època i amistat, cadascun va brillar en un gènere i en un corrent diferent. Àngel Guimerà és la gran figura del teatre català modern. Va començar en el romanticisme, amb drama històric i poètic, i va evolucionar cap al realisme, en obres d'ambientació rural o marinera, sempre amb aquell accent tràgic que el caracteritza o el va caracteritzar. Narcís Oller, en canvi, és una peça essencial de la narrativa catalana, considerat el pare de la novel·la catalana moderna. La seva obra s'inscriu plenament en el realisme i el naturalisme, amb una mirada precisa i social sobre la vida del seu temps. Avui les encarregades de parlar-nos de la vida i obra d'aquest autor seran l'Aurora, la Irati, la Yara, la Dània, la Lucía, la Laia, la Sabela, l'Elsa i l'Ània. Noms que ja anuncien diversitat, talent i aquella frescor que només tenen les veus que comença. I tot i que a continuació tornareu a sentir aquests noms perquè hem de dir que el programa està gravat d'ahir i perquè és el moment que poden venir aquests alumnes, no?, acompanyades de les seves professores. I és ara doncs, que donem pas a aquestes veus, com hem dit, totes fresques i que comencen. I després de les paraules del dia, aquestes paraules que sempre els tenim present, doncs ara passem a un espai totalment literari i que ens recorda, bueno, que ens porta a la literatura, a la ràdio. Això ja ho vam fer a l'anterior temporada i tornem de nou, en aquest cas amb alumnes de quart d'ESO de l'assignatura de literatura catalana de l'Institut Manol Huguer. I avui ens acompanyen Aurora, Irati, Yara, Dúnia i Lucía, o Lucía, perdó. I a més, elles parlaran d'un autor molt important com és Àngel Guimerà i us passo ja directament.
2: Hola i benvinguts i benvingudes. Avui parlarem d'un dels escriptors més importants de la literatura catalana, Àngel Guimerà. Àngel Guimerà va néixer el 6 de maig de 1845 a Santa Cruz de Tenerife, però quan era petit es va traslladar a Catalunya amb la seva mare i el seu germà. La família va acabar vivint al Vendrell, un lloc molt important en la seva vida. Va estudiar a Barcelona, on va rebre una formació clàssica. A més, va ser el seu amic Jaume Ramon i Vidales qui el va introduir a la llengua catalana. Guimerà va ser escriptor, poeta i, sobretot, dramaturg, i és considerat un dels grans representants de la Renaixença, el moviment cultural que va impulsar la recuperació de la literatura catalana al segle XIX. Va morir a Barcelona el 18 de juliol de 1924 i el seu enterrament va ser un esdeveniment molt important i molt nombrós.
3: Encara que avui en dia coneixem a Àngel Guimerà sobretot per les seves obres de teatre, la seva carrera literària va començar amb la poesia. Un moment molt important de la seva trajectòria va ser l'any 1877, quan va guanyar per tercera vegada els Jocs Florals de Barcelona i va obtenir el títol de mestre en gai saber. Aquest reconeixement va ser molt important per ell i per la seva carrera literària. A partir d'aquí, Guimerà es va centrar cada vegada més en el teatre. El seu talent com a dramaturg li va donar molta fama, fins al punt que ens va convertir en un dels dramaturgs en llengua catalana més importants de la seva generació. I ara arribem a una de les parts més conegudes de la trajectòria d'Àngel Guimerà, les seves obres. Entre les més importants trobem Maricel, estrenada l'any 1888, que va tenir molt èxit tant entre el públic com entre la crítica. També destaca Maria Rosa, del 1894, considerada una de les seves obres mestres. I només 3 anys després, el 1897, va publicar Terra Baixa, que probablement és una de les seves obres més conegudes. Terra Baixa va tenir molt èxit a Catalunya i es va traduir al castellà i a altres llengües europees. Amb el temps, també se'n van fer pel·lícules i fins i tot una òpera. A part d'aquestes, Guimerà també va escriure altres obres importants, com La Festa del Blat, La Filla del Mar, La Santa Espina i La Reina Jove. En definitiva, podem veure que Àngel Guimerà va tenir una trajectòria molt llarga i va escriure moltes obres al llarg de diverses dècades. Guimerà escrivia sobre els conflictes humans i socials, l'amor, la injustícia i la identitat. La seva biografia pot ajudar a entendre les seves obres, però això no vol dir que tots els seus personatges o conflictes provenen de les seves experiències personals. Però Àngel Guimerà no només va destacar en la literatura, també va participar activament en la vida cultural i política catalana. L'any 1874 va formar part de Jove Catalunya, considerada la primera associació catalanista. Des d'allà va participar en el moviment cultural i polític que defensava l'autonomia catalana. Més endavant, el 1889, va ser escollit president de la Lliga de Catalunya. El 1892 també va participar en les bases de Manresa, relacionades amb la proposta d'organització política de Catalunya. Un altre moment important va arribar el 1895, quan va ser escollit president de l'Ateneu Barcelonès. En aquella ocasió va fer, per primera vegada en la història de la institució, el discurs inaugural en català. Això mostra que Guimerà va ser una figura important no només en la literatura, sinó també en la cultura catalana de la seva època.
4: Per acabar, parlarem del reconeixement que va rebre Àngel Guimerà i de la importància que encara té avui. Durant la seva vida, Guimerà va ser proposat diverses vegades per al Premi Nobel de Literatura, tot i que finalment no el va arribar a guanyar. També va rebre altres reconeixements importants. L'any 1909 va ser nomenat fill adoptiu de Barcelona. El 1911 va entrar a formar part de l'Institut d'Estudis Catalans. I el 1916, França li va concedir el títol de cavaller de la Legió d'Honor. Però el seu reconeixement no es va quedar només en la seva època. Encara avui trobem molts llocs dedicats a ell. Per exemple, a Santa Cruz de Tenerife i al Teatre Àngel Guimerà, que porta el seu nom des de fa molts anys. També hi ha carrers, monuments i estàtues dedicades a Guimerà a diferents llocs com Barcelona, el Vendrell o València. Sabeu on és el carrer Àngel Guimerà? Doncs és als Saulons, molt a prop d'aquí. A més, el Vendrell, que va ser un lloc molt important a la seva vida, hi ha la Casa Museu Àngel Guimerà, situada a la Casa Pirial de la Família. També hi ha el Teatre Municipal Àngel Guimerà, un espai cultural on actualment es fan obres de teatre, espectacles de dansa, música i altres activitats. El seu llegat també es conserva a la Biblioteca de Catalunya, on es troba el seu fons personal i literari, i una mostra de que la seva figura continua sent important és que l'any 2024 es va celebrar l'any Àngel Guimerà, coincidint amb el centenari de la seva mort, amb activitats per donar a conèixer millor la seva obra i la seva figura.
3: Per tant, podem dir que Àngel Guimerà no només va ser un dels autors més importants de la literatura catalana, sinó que la seva obra i la seva figura han continuat presents amb el pas dels anys. Les seves obres encara es representen i s'estudien avui, fet que demostra que el seu llegat continua viu. I fins aquí la nostra intervenció d'avui sobre Àngel Guimerà. Hem conegut una mica més la seva vida, les seves obres i els motius pels quals escrivia sobre temes com l'amor, la injustícia i els conflictes socials. Les seves obres ens ajuden a entendre com era la societat de la seva època i com alguns d'aquests problemes encara són presents avui en dia. Esperem que us hagi agradat i que hàgiu après alguna cosa nova sobre aquest important escriptor català. Moltes gràcies per escoltar-nos.
5: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM. Thank you.
1: I després de l'Aurora, la Irati, la Yara, la Dúnia i la Lucía, doncs ara és el torn de la Laia, la Sabela, l'Elsa i l'Ània, que parlaran de Narcís Oller.

0: Avui parlarem de qui era, com va ser la seva vida i quines són les seves obres més importants.
1: Però abans de començar, hem d'aclarir una cosa. Narcís Oller va morir l'any 1930, així que no podem entrevistar-lo de veritat.
0: Per això, avui farem una entrevista dramatitzada. És a dir, una companya presentarà a Narcís Oller i imaginarem com seria parlar amb ell si el poguéssim tenir aquí amb nosaltres.
1: I també tenim una experta que ens ajudarà a entendre millor la seva vida i les seves obres. Comencem!
0: Primer de tot, qui era Narcís Oller? Per què és tan important?
2: Narcís Oller va néixer el 10 d'agost de 1846 a Valls, Tarragona, i va morir el 26 de juliol de 1930 a Barcelona. Va ser un advocat i un escriptor català, considerat un dels principals representants de la novel·la en català del segle XIX.
1: I què passava en aquella època?
2: Van haver molts canvis socials i econòmics. La indústria estava transformant la societat i també es va viure canvis culturals molt importants, com la Renaixença. Volia recuperar el català com a la llengua de cultura i literatura.
0: Ah, o sí, que tot això va influir en la seva manera d'escriure.
2: Exacte. A Narcís Oller li agradava explicar com vivia la gent, quins problemes tenia i com els afectaven els diners, el poder i les diferències socials. Per això, les seves històries parlen d'aspectes quotidians.
1: I ara sí, donem la benvinguda al nostre convidat especial. Narcís Oller, benvingut al programa.
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me. És un plaer ser aquí.
0: Narcís Oller, ens podria explicar una mica de com va ser la seva infància?
3: I tant, els meus pares es deien Josep Oller i Rosa Moragràs. El meu pare va morir quan tenia 2 anys, molt trist, ho sé, i vaig haver d'anar a viure amb la meva mare a Baix. Vaig ser educat pel meu tiet, l'advocat Josep de Moragràs, i vaig acabar estudiant dret a Barcelona.
1: Per tant, va estudiar per ser advocat, però al final es va dedicar també a escriure?
3: Sí, la literatura sempre m'havia interessat molt. M'agradava observar la gent i explicar les coses que hi passaven a les meves històries.
0: I per què va decidir escriure en català?
3: Perquè volia fer créixer la literatura catalana. En aquella època, recuperar el català com a llengua literària va ser molt important.
0: Però vas escriure moltes obres al llarg de la teva vida, no? I vas destacar per les teves novel·les i narracions, però també vas escriure teatre, veritat?
3: Sí, però majoritàriament vaig escriure novel·les.
1: Experta, ens pots explicar algunes de les seves obres?
2: Sí, entre les seves obres narratives trobem Un viatge de plaer, El pintor Rubio, La papallona, Croquis del natural, Notes de color, La bufetada, Pilaniu, De tots colors, La febre d'or, Figura i paisatge, la bogeria, Pilar Prim, Rurals i urbanes, A llapis i a ploma.
3: N'he escrit moltes obres, però les més conegudes són La papallona, Les canyapobres, La febre d'or, La bogeria i Pilar Prim.
0: Doncs ara la nostra experta que ens expliqui de què tracten algunes d'aquestes obres.

0: Comencem per les canyapobres, publicada el 1884. Explica la història de l'Olguer, un home obsessionat amb els diners que deixa diners amb interessos molt elevats i s'aprofita de la gent pobra.
1: Espera, què vol dir això dels interessos?
2: Vol dir que si demanes diners a algú, després has de tornar els diners que t'ha deixat, i una part més. Per exemple, si et deixen 10 euros, potser n'has de tornar 12.
1: Ah, doncs si ja tens problemes econòmics, encara et pot costar més tornar-los, no?
0: Exactament, i això és el que passa a la novel·la. L'Olguer es fa ric aprofitant-se dels altres i acaba casant-se amb la Tuyès, una viuda que és com ell. Tots dos viuen obsessionats pels diners.
2: I com acaba la història?
0: Quan uns homes segresten a l'Olguer i demanen un rescat, la Tuyès es nega a pagar-lo perquè prefereix conservar els diners. Finalment, l'Olguer mor.
1: Mare meva, com acaba? Per tant, l'autor ens vol ensenyar que l'avarícia pot acabar destruint les persones, no?
0: Exactament.
2: I què ens podeu explicar de La papallona?
0: És una novel·la publicada l'any 1882. Explica la història de la Toneta, una noia humil que s'enamora del Lluís, un jove que no es compromet seriosament amb ella. La història va sobre les conseqüències que aquesta relació té en la vida de la Toneta.
1: O sigui que també parla dels problemes de les persones i de les diferències socials?
0: Sí, Narcís Oller explica com les decisions i la situació social poden afectar molt a la vida d'algú. Aquesta obra va ser molt important per a la novel·la catalana. Aquesta obra va

0: comportar-se. L'obra mostra l'ambició, la seva ànsia per tenir més diners i les conseqüències de l'economia.
1: Per tant, encara que una persona tingui molts diners, això no vol dir que sigui més feliç.
0: Això és el que explica, i aquesta és una de les idees que podem relacionar amb algunes obres del Narcís Oller.
2: I encara ens queda una altra obra que es diu La bogeria. De què va?
0: Es va publicar el 1898 i tracta sobre la malaltia mental d'un senyor que es deia Daniel Serrallonga. A través d'aquesta història, Narcís Oller explora el comportament humà i es pregunta fins a quin punt afecta en les persones i a l'entorn en el que li passa.
1: O sigui, que no només explicava històries, sinó que també feia pensar els lectors.
0: És això, i per això les seves novel·les són tan interessants.
2: Doncs avui hem après moltes coses sobre Narcís Oller, la seva vida, l'època en què va viure i algunes de les seves obres més importants.
1: També hem vist que encara que les seves novel·les es van escriure fa molts anys, tracten temes que podem entendre avui en dia, com els diners, l'ambició i les desigualtats socials.
2: Moltes gràcies a la nostra experta per ajudar-nos a entendre millor aquest autor.
1: I moltes gràcies també al nostre convidat especial que avui ha representat a Narcís Oller en aquesta entrevista.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer participar en aquest programa.
2: I a tots els que ens heu escoltat des del nostre poble, moltes gràcies per ser aquí.
1: Esperem que us hagi agradat i que hagueu après alguna cosa nova sobre la literatura catalana.
4: Fins a la propera!
5: Moltes gràcies a totes aquestes joves, l'Aurora, la Irati, la Yara, la Dunia, la Lucía, la Laia, la Sabela, l'Elsa i l'Ània. I després d'aquesta lliçó literària, doncs, continuem amb el nostre calendari.
6: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
5: I ara obrim la finestra a tal dia com avui. I avui és dimecres 14 d'octubre. Ja hem viscut 286 dies d'aquest 2026 i encara queden 79 per tancar-lo i escriure un nou cicle. El santoral ens porta a les celebracions de Fortunata i Martiri i dels sants Calix i Just. Si us dieu així, moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, aquests que ens ajuden a mirar el món amb una mica més de perspectiva, avui tenim uns quants també. El Dia Internacional, o avui és el Dia Internacional dels Residus Electrònics, el Dia Mundial de la Cosidora o de la Costurera, el Dia Mundial de la Espirometria i el Dia Mundial de la Normalització o Estàndards. I encara doncs, estem dins de ple en la Setmana Mundial de la Novel·la. Així, per explicar algunes cosetes del Dia Internacional dels Residus Electrònics, podem dir que cada 14 d'octubre, des de l'any 2018, el món reflexiona sobre els residus electrònics. Tot allò que generen quan un aparell deixa de funcionar i es converteix en deixalla contaminant. L'objectiu és clar, visibilitzar el problema creixent, promoure el reciclatge correcte dels RAE, impulsar l'economia circular, fomentar polítiques públiques més eficients, treballar plegats tots, governs, empreses, entitats i ciutadania, per precisament no haver de tenir tants o fer o reflexionar precisament sobre els residus, el que representa els residus electrònics. I és un bon dia per preguntar-nos si fem un ús responsable dels dispositius i si som conscients del seu impacte quan els encens. Per exemple, quan diem dispositius, doncs mira, un aquí, el mòbil, o les tauletes, o qualsevol portàtil, etc. i qualsevol utensili que forma part d'aquests que acabem de dir, no? Doncs això, que és molt important conscienciar-nos a l'hora de llençar-los, que es tracta de no llençar-los, sinó de dur-los a les deixalleries. Les RAET inclouen rentadores, mòbils, raspall de dents, vull dir, no només els que jo dic, les pantalles, no? Raspall de dents elèctrics, planxes, és a dir, tot allò que funciona amb electricitat i que, un cop trencat, esdevé residu contaminant. La llei insisteix en la necessitat de gestionar-los de manera sostenible perquè cada any en generem més i, per tant, el que es tracta és de generar menys. El Dia Mundial de la Cosidora, també més conegut com el Dia Mundial de la Costurera, però és en si, en català, és el Dia Mundial de la Cosidora. Tot i que no en coneixent d'origen l'origen exacte, molts països celebren avui el Dia Mundial de la Cosidora, un homenatge a les dones que, al llarg de la història, han cosit la nostra roba i, en part, també la nostra vida. La costura és un ofici antic, tradicionalment femení, que va evolucionar amb el temps. Gremis del segle XVII, auge de la moda burguesa al segle XIX, tallers i fàbriques al segle XX, és a dir, sovint amb condicions duríssimes justament per la dona. I avui un ofici que moltes dones continuen exercint des de casa o des de petits establiments. Es tracta, doncs, de celebrar-lo d'alguna manera, doncs, és un dia per reconèixer una feina sovint invisible, però realment essencial. El Dia Mundial de l'Espirometria. Les malalties pulmonars són una de les principals causes de mort al món. Per això, des de l'any 2010, se celebra el Dia Mundial de l'Espirometria. Una prova diagnòstica ràpida i indolora que mesura la capacitat pulmonar i ajuda a detectar malalties com l'emfisema, la bronquitis crònica o la fibrosi pulmonar. La jornada vol conscienciar sobre la importància de cuidar la salut respiratòria i d'aplicar polítiques de prevenció. També és el Dia Mundial de la Normalització o Estàndards, perquè avui celebrem aquest dia, Dia Mundial de la Normalització Estàndard, de fet perquè està impulsat per la ISO, la IEC i la ITU. Ara no sabria dir el significat, eh? És un homenatge als milers d'experts que treballen per crear normes internacionals i que ens permeten compartir criteris, llenguatges i processos. Els estàndards són essencials per avançar amb els objectius del desenvolupament sostenible, economia sostenible, reducció de desigualtats, lluita contra el canvi climàtic. Sense normes no hi ha aliances, sense aliances no hi ha futur compartit. I tornem a dir que estem en plena Setmana Mundial de la Novel·la. El per què? Doncs perquè la UNESCO dedica aquesta setmana a la novel·la com a gènere literari essencial per a la cultura universal. La novel·la promou, o amb la novel·la es promou, la lectura, la creació, la diversitat cultural i la llibertat d'expressió. La novel·la és un gènere que preserva la narració, transmet emocions, cultura i coneixement. Obres tan importants com el Quixot, Els Miserables, Dràcula, El Petit Príncep o Anna Karenina han marcat generacions i continuen definint la nostra manera d'explicar històries. És que... Sí. I com sempre, el temps em porta a efemèrides, perquè són històries, de fet, que històries del passat i, per tant, que ens expliquen el present, el món que vivim. I tal dia com avui, un 14 d'octubre, podem destacar que l'any 2014 es va establir com a rècord Guinness el fet de que la República Dominicana és el país més perillós per circular per carretera, i va entrar a formar part del llibre dels rècords Guinness, o Gains. L'any 2012, l'expert en salt base Félix Baumgartner es va convertir en la primera persona a sobrepassar la barrera del so sense suport mecànic, o sea, quan es va llançar des d'un globus aerostàtic des de la estratosfera fins a més de 39.000 metres d'alçada. També va batre el rècord de salt lliure des de més altura fins a aquell moment. A l'any 1964 es va concedir el Premi Nobel de la Pau al nord-americà Martin Luther King per la seva lluita sense mitjans violents per acabar amb la discriminació racial. També a l'any 1964 es va destituir Nikita Khrushchev com a primer secretari del Comitè Central del Partit Comunista de la Unió Soviètica. L'any 1962 es va iniciar el conflicte bèl·lic conegut com la crisi dels míssils de Cuba, en detectar als Estats Units que Cuba, o en aquella manera era una manera, no?, de controlar, no? Doncs l'excusa era que van detectar que Cuba albergava míssils balístics d'abast mitjà, o sigui el que seria R-12 i R-14 de la Unió Soviètica. És una de les pitjors crisis de la Guerra Freda i en què s'ha estat més a prop de la guerra, o sigui, va ser el moment que es va estar més a prop de la guerra nuclear. L'any 1957, les fortes pluges torrencials que es van patir a València van provocar la gran riada de València, o sigui, allà al País Valencià, on es va desbordar el riu Túria i es va registrar el màxim cabal des de que es tenen dades, amb 3.700 metres cúbics per crec que era per segon. Van morir 81 persones, a més de greus danys materials. L'any 1947, el militar nord-americà Charles Edward Giger va travessar per primera vegada la barrera del so amb un avió. Abans en parlaven d'un aerostàtil, doncs ara aquí és amb un avió experimental vell X-1. De fet, això passava als Estats Units. L'any 1888 es va filmar l'escena del jardí de Rundai de 1,65 segons de durada. És la que es va considerar la primera pel·lícula de la història del cinema i es va filmat per l'inventor francès Louis Leprince. L'any 1789, el president dels Estats Units, George Washington, va proclamar el primer Dia d'Acció de Gràcies als Estats Units. L'any 1322 va tenir lloc la batalla de Old Byland a Yorkshire, a Escòcia, dins de la Guerra d'Independència d'Escòcia, en què Robert I va derrotar el rei Eduard II d'Anglaterra i l'obliga o li va obligar a acceptar la independència d'Escòcia.

després d'aquest viatge per la història del passat, aterrem de nou al present, però farem recordatori de músiques, d'uns quants anys. Mira, aquesta, han passat més de 50 anys, diria que 69 anys, sí, d'aquell 14 d'octubre del 1957, en què els Everly Brothers van fer famosa aquesta cançó, Wake Up Little Susie.

I un 14 d'octubre, 20 anys després, el 14 d'octubre del 1977, doncs, es va publicar una cançó també molt famosa d'un cantant superfamós, David Bowie, Heroes.

Sí. I ara, doncs, ja que estem a prop de les 10 del matí, fem una pausa per rebre les notícies del butlletí informatiu de les 10. No marxeu, que en pocs minuts tornem a ser-hi.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a Santa Eulàlia de Ronçana un home relacionat amb el furt del material audiovisual valorat amb més de 15.000 euros a uns periodistes francesos que cobrien el pas del Tour de França per Tarragona. Gràcies a les policies locals de Vigues i Santa Eulàlia van detectar un vehicle especialitzat en fer siembres en aquestes zones i el grup foral dels Mossos d'Esquadra de Caldes van poder detenir els dos ocupants del vehicle. Després de la detenció es van adonar que un dels detinguts estava identificat com l'autor del furt del material audiovisual pel Tour de France. La Fira de l'Ocupació Girafeina Més 45 torna a engegar avui al Mercat Vell de Mollet de 9 del matí a 7 de la tarda. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental i per l'Ajuntament de Mollet que connecta les necessitats del mercat laboral amb les aspiracions professionals dels candidats. Aquesta segona edició acull a 220 persones inscrites i encara té obertes les inscripcions. Una jornada amb més de 40 empreses i més de 250 ofertes de feina, una espai per connectar empreses i professionals. Avui a les 9 del matí, la Garriga acull la jornada de participació juvenil del Vallès Oriental. El Servei de Joventut del Consell Comarcal ha organitzat a l'Espai Jove Calluna de la Garriga la trobada que s'estructura al voltant de tres preguntes importants. On, qui i com participa el jovent? Proposant diverses mesures, reflexions i accions en format de taula rodona per tenir cura dels projectes de futur. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat durant bona part de la jornada amb algunes clarianes al migdia. Les temperatures pugen respecte a ahir amb una màxima de 25 graus i una mínima de 17. De cara a demà el temps serà molt similar, amb la possibilitat d'algun ruixat feble i puntual al vespre. Les temperatures baixaran lleugerament respecte a avui amb una màxima de 23 graus i una mínima de 15. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 16 d'octubre.
2: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
3: Històries que ballen. Descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
2: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
2: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
3: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Diumenge 18 d'octubre.
3: A 9:45 del matí a la Torre Marimon.
2: 13è Cross Club Atlètic Calderí a càrrec del Club Atlètic Calderí.
3: A partir de les 10 del matí al Passeig del Remei.
2: Aplec del Remei, fires i mostres, parades d'entitats, artesania, alimentació, productes locals, antiguitats i brocanters. Mostra de vehicles clàssics, trobada de puntaires, memorial Ramon Clotet i partides ràpides d'escacs per a tothom.
3: A les 11 del matí, a la Fundació Santa Susana.
2: Mostra de cultura popular amb la colla dels castellers, la colla de geganters, els bastoners i el ball de diables.
3: A 12:45 del matí, al Remei.
2: Ballada de sardanes amb la cobla genissenca a càrrec de l'agrupació sardanista calderina.
3: A les 12 del migdia.
2: Cercavila, amb la participació dels bastoners, geganters, diables i castellers. Inici a la plaça de la Font del Lleó i final a l'ermita del Remei.
3: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
2: Concert de sarsuela, cançó d'amor i de guerra, a càrrec de la companyia de sarsuela Ciutat Comtal.
3: I a 8:15 del vespre, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
2: Concert amb Habana Vieja i Namina.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda, al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
6: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
5: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
6: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
5: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
6: Terme, l'expressió de l'aigua.
5: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la festa major calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: I ara passem a la segona hora, de 10 a 11, una hora que estaria dedicada a l'espai al vínculo amb Rafa Morales, però per motius personals de imprevistos de l'últim moment doncs no pot estar present, i aleshores doncs nosaltres també hem d'improvisar. I de quina manera? Doncs mira, recuperem una entrevista que vam fer la setmana passada a l'escriptora investigadora Neus Morán. De fet, és totalment vigent perquè hi ha una exposició, l'espoli general, la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana, que està fins al dia 28 d'aquest mes d'octubre, doncs es pot visitar al Centre Ateneu Democràtic i Progressista. Doncs aquesta, amb la Neus, no només parlem d'aquesta exposició, sinó també de la seva obra, que justament és una obra d'investigació, tenint en compte sempre a l'espoli general, no? Aquesta requisa franquista o de tota aquesta època de l'any 1939 al 1978, és en aquest cas a l'espoli general, però també havia una obra anterior que justament era l'espoli franquista dels Ateneus Catalans 1939-1984, doncs que també en parlem. De fet, en parlem de tot plegat, de l'obra i de l'exposició. Escoltem la Neus Morán.
1: Tornem de nou. I justament, Neus, on ens havien quedat, que estaven en aquesta exposició que a partir d'avui doncs es podrà visitar a la tarda, no? A l'altell del Centre Democràtic i Progressista. Doncs, com s'ha construït el relat expositiu per explicar un mecanisme tan complex com és el que hi ha darrere, com que és el que hi ha en el llibre?
2: Bé, s'ha construït seguint aquests àmbits que comentava, o sigui, des de l'inici, com se planifica, quins són els objectius de la requisa, com funciona aquest mecanisme repressiu. També qui són els que formen part de l'aparell, els diferents aparells de requisa, com se connecten, quina és la participació també dels civils, i de la quinta columna a l'hora d'identificar i marcar a les víctimes i el seu patrimoni. Després n'hi ha un segon gran àmbit que parla sobre les víctimes i els béns que es foren confiscats, i ahí trobarem tant els immobles com els diferents mapes associats, o sigui, la cartografia associada amb la geolocalització, els comptes bancaris improtegibles i que foren confiscats, i la documentació, el volum de la documentació. I després trobem això, qui foren els beneficiaris un cop el patrimoni passa a mans de l'Estat, qui foren els beneficiaris del primer repartiment que se fa en 1939, quin fou el rèdit obtingut arrel de la requisa, i la segona transferència, aquesta del 1976 al 78. I l'últim àmbit ja tanca amb el que seria la necessitat de restitució.
0: Mm-hmm. I quines peces, justament, o documents són especialment colpidors de tot això que podem veure?
2: Mm-hmm. Jo crec que el que més atrau són aquests llistats, perquè pots anar veient poble a poble què va passar. En pobles molt menuts, quins edificis foren confiscats, on estaven, per què, qui se va quedar, tot això. I després hi ha fotografies que han cedit particulars i entitats que també són molt interessants i que els hem trobat arrel de la recerca. I què més? I després el propi tractament, o sigui, en els documents que es reprodueixen d'arxiu, el tractament que fan de les víctimes, com són vistes aquestes entitats, com se les tracta d'enemics, tot això, el propi llenguatge de l'època és molt impressionant.
1: I precisament amb aquesta connexió que hi ha amb Caldes de Montbui, què va passar exactament amb l'Ateneu Calderí durant la dictadura, sí? Perquè no sé si precisament dins del primer llibre, a Les Polifranquistes dels Ateneus Catalans, aquí ja es podien veure algunes imatges.
2: Exacte. Sí, el primer llibre està explicat el cas molt bé, en el segon no està tant, perquè el primer... Clar,
1: és que el primer era justament a Les Polifranquistes dels Ateneus, no?
2: I clar, catalans,
1: estava, és catalans, no? I era més concreta amb això, justament amb aquest espoli.
2: Sí, però bé, la història del centre la conegueu.
1: I tant, dir. I tant. No, no, i a més que hi ha un llibre justament que parla de tota la història...
2: De l'Amàlia, vos. De la,
1: exacte.
2: Sí.
1: Doncs... O sigui que és senzillament estar allà i tenir justament aquest arxiu que són aquests llibres, que és la història des de l'Amàlia Boig i que és, bueno, també ho va fer molt bé. Com dialoga aquesta exposició justament en la memòria històrica del poble?
2: De Caldes?
1: Sí. Clar, en aquest cas tenim aquí. Tot i que, com tu ben has dit, també surten altres poblacions.
2: Sí, sí. Bé, amb la de Caldes, la veritat és que aquesta exposició és tan àmplia perquè com agafa tots els països catalans, de Caldes específicament els trobareu allistats segur.
1: Uh-huh. I ara, doncs, mira, me passo ja directament al llibre, al segon, perquè ja dic el primer, doncs, Les Polifranquistes dels Ateneus Catalans que anava de 1939-1984, que era aquest, el primer. El segon és Les Poligeneral, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i, o sigui, en aquest cas, obrer dels territoris de parla catalana, però aquí és 1939, no? 1978.
2: Sí, 1939, el
1: 78. Sí, doncs amb aquest llibre, justament, a més, doncs vaig rebre el premi, o sigui, vas aconseguir doncs, que aquest reconeixement primer amb el Premi Sapiens, no? I també amb la Ciutat de Barcelona. Què va representar per tu? O sigui, el del 2025, de l'any 2025, que justament també va ser quan va estar publicat aquesta obra. Bueno, jo diria que està a finals del 24, a principis del 25, no? Quan va estar publicat
2: Clar,
1: el llibre.
2: Exacte, el llibre va ser en gener del 25.
1: Uh-huh, el gener, principis. Doncs quan te van dir, mira, t'arriben aquests dos premis, que van significar per tu? Que de fet és un gran reconeixement, no?
2: Sí, primer arriba el Sapiens, que ja va ser una sorpresa. I després, quan me van trucar de l'Ajuntament de Barcelona per a dir-me que m'havien donat el Agustí Duran i Sempera de Assaig i Recerca, la veritat és que no sé, me vaig quedar bastant sense paraules. Damunt va agafar un dia que se m'ha constipat. Sí. Va ser sorpresa total, no m'ho esperava per un mateix llibre. Però bueno, és un reconeixement... Molt xulo, però és una feina molt de formiga.
1: Home, clar, tota aquesta feina. Tu imagina't, des del primer que va estar publicat el 2021, el segon el 2025, clar, imaginem que són 3-4 anys de feina teva de recerca, feina teva de, com tu dius, de formigueta, d'anar a tots aquests llocs, com que he comentat en un principi, no? de bases documentals de tot aquest espai, no? Que has hagut de passar.
2: I de trobar-se mil i un problemes, o sigui, la recerca té aquestes coses que són molt xules, de quan trobes una documentació que no ha estat tocada en el fons d'un arxiu. Bueno, han passat coses així. I altra que no te la volen traure, després apareix. Bueno, mil i un aventures amb els arxius. I jo crec que també... No és sols un premi a la recerca, és també A mi m'agrada veure-ho així, com un premi a la constància de totes les entitats que han estat reclamant el seu patrimoni i veure-ho per fi en una recerca que és reconeguda també és un premi per a ells.
1: I tant, vull dir que ha estat un premi per tu, però també un premi o un reconeixement justament a la feina que tu destaques, no? Que és el que hi ha de tot, darrere de tot això, no?
2: Sí, bueno, això, el Centre Democràtic i Progressista ho sabem molt bé.
1: Exacte.
2: Pelear-se.
1: I mira, aquí, o sigui, tot que els teus llibres es poden trobar perfectament a les llibreries, no? Però estaran també aquí present, aquí, per exemple, el primer, particularment, el tinc aquí endavant. Em falta el segon. És una manera també de trobar-lo aquí, al centre. Aquests dies estarà també el llibre, es podrà adquirir, o senzillament...
2: Suposo que estarà.
1: O penso, no?
2: No ho sé.
1: Si
2: després
1: no...
2: està l'altre, el que vaig fer de les víctimes de Caldes, que ells el teniu a disposició a la web de l'Ajuntament.
1: O sigui, a banda de l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, hi ha l'altre?
2: Vaig fer una recerca sobre les víctimes de la requisa a Caldes de Montbui.
1: I aquest sí que es pot
2: amb
1: trobar
2: Termàlia.
1: Aquí. Sí, al sí, Museu
2: sí,
1: Termàlia.
2: Sí, el teniu a la web de Termàlia.
1: Uh-huh. Però em referia al segon, aquest del segon, el que justament va rebre el premi i justament que és el que va de l'exposició, no? Doncs, com, clar, al fer l'exposició, la pregunta era si estaria també aquí o es podria d'alguna manera adquirir el llibre,
2: no,
1: tot i que ja
2: no
1: dic...
2: No ho sé, espere que sí.
1: Si no, sí que és cert, ja ho diem des d'aquí que a les llibreries sí és. Vull dir que es pot trobar de manera fàcil, no és de llibreria, sinó aquí a Caldes, que es demana... Es demana i te'l porta, sí. Molt igualment, si no està, eh? I si no, doncs hi ha moltes llibreries que hi són. Doncs mira, jo m'arribo... Quedaria moltes preguntes per fer, però com ja portem així una horeta, doncs jo me passo a unes preguntes. Aquestes són més ràpides, tot i que jo les anomeno sorpresa, no? Però són de resposta ràpida. Quin document... Per exemple, t'ha deixat sense alè durant tota aquesta feinada teva de recerca? Sense alè vol dir que t'ha costat més.
2: Que m'ha costat més?
1: Sí.
2: Els inventaris que va fer la Direcció General de Patrimoni.
1: I Neus, quina història personal de les que quan tu has estat treballant t'ha marcat més? Quan has fet trobades, no?, d'aquestes històries. Històries
2: la
1: personals.
2: La de l'impressor de Caldes. La de Mercè Sans i les seues filles.
1: Uh-huh. Això
2: I
1: també,
2: la de Fontcoberta també.
1: Això també ho trobem. Això ho trobem en el llibre, oi?
2: Sí. Uh-huh. I si no, el treball de Caldes.
1: El treball d'aquí que està en Termàlia.
2: Sí.
1: Uh-huh. I si poguessis restituir una sola peça espoliada, quina seria?
2: Que difícil, això sí que és un
1: compromís. Una mica més.
2: I l'edifici del CAT, sí.
1: Molt bé.
2: Perquè és el que més he treballat, sí.
1: Molt bé. Neus, doncs mira, arribem al final d'aquesta entrevista, però amb les ganes de poder trobar-te un dia d'aquest. Això de fet era la segona part de l'entrevista, vull dir que perquè estava dividida en dos. És que sempre aquí havien començat una mica més tard i tenia les notícies de les 10 i aleshores doncs, passaven a la segona part. Doncs ara recuperem la primera part d'aquesta entrevista amb Neus Moran. I deixant reposar aquestes paraules que ens interpel·len a totes, obrint la porta al diàleg, a l'espai de l'entrevista. Una hora de conversa avui amb la historiadora i investigadora Neus Moran. Primer de tot, Neus, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Ja, vull dir, hem de dir que estàs a darrere de la línia telefònica, però bé, podem conversar igualment.
2: Sí, sí,
1: doncs, dins, mira, per començar ja, intento fer-la de manera resumida, una presentació teva. Tot i que hem de recordar que també en aquell moment tampoc era possible, és que hem de dir que estàs a uns quilòmetres de distància, hem de dir que a València, no?
2: No, ara estic a Barcelona.
1: Ah, val. Sí, és cert, vull dir que a la tarda sí que és possible que et puguin veure aquí, a Caldes de Montbui.
2: No, no, avui tampoc. Impossible.
0: Bé, un altre dia d'aquest i ja explicarem el per què, no?
2: Però ja... prou per Caldes.
0: Sí, sí, no, però segurament podràs estar algun dels dies d'aquests que es fa com a comissària de l'exposició sí. que es fa aquí al centre, a l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
2: Sí.
0: Doncs mira, per començar faré, ja dic, la teva presentació, tot i que intentava dir que fa... pues, 4 anys, va ser, o 5 anys, no? 5 anys ja. Crec que va ser el 2021 que vam fer una entrevista precisament per en aquell moment parlaven de la teva primera obra sobre aquesta temàtica, que era l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, aquesta obra que
2: exacte.
0: Va estar... Sí, doncs, ara... Bé, l'entrevista, sé que el llibre sí que està publicat el 2021, però ara l'entrevista crec, no sé si era el 2021 o el 2022.
2: Vull dir que no. Ah, jo tampoc ho recordo. Però bueno, després d'aquest llibre ha vingut el següent.
0: Exacte, que ara parlarem també. Doncs mira, faig aquest resum de, sobre tu mateixa, sobre qui és Neus Morán i Jimeno. Doncs dic que és doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Has desenvolupat recerca en l'àmbit de l'art públic i actualment ets investigadora del grup SEC History, o History, no?
2: Sí.
0: Vinculat al Centre de Recerca Interdisciplinari en Transformacions Socials i Culturals de la Universitat Oberta de Catalunya. I des del passat mes de març també ets professora col·laboradora dels Estudis d'Arts i Humanitat d'aquesta institució de la UOC. La teva trajectòria s'ha centrat en la repressió franquista i especialment en l'ús sistemàtic de la requisa patrimonial com a mecanisme repressiu. La teva tesi doctoral sobre el CAPTI va obrir una línia de recerca que ha continuat ampliant o has continuat ampliant en llibres. Primer, l'espoli franquista dels Ateneus Catalans 1939-1984, que aquesta és aquesta obra que vam presentar i va ser publicada per la BEN el 2021, i la més recent, l'espoli general, que ha estat reconegut amb el Premi Sapiens i el Premi Ciutat de Barcelona del 2025. El Premi Ciutat de Barcelona Agustí Durans i Sempere, crec que es diu, oi?
2: Sí, d'assaig.
0: També remarcats que has treballat durant anys en arxius del Ministeri de Treball, d'Economia i Hisenda, del Banc d'Espanya, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de l'Arxiu Nacional i moltes altres per demostrar, i justament aquesta feina teva com a investigadora, doncs, i és el que portes, aquesta ferida encara no resolta mig cicle després de la mort del dictador. I avui, doncs, a Caldes de Montbui, podríem dir que la teva recerca pren una dimensió especial. A l'altel del Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició itinerant, que també és el títol d'aquest llibre últim teu, l'Espoli General, no? I que explica en rigor el sistema de confiscacions del franquisme contra el moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana. Una exposició que connecta directament amb la memòria local i el mateix Ateneu Calderí, de fet, va ser víctima d'aquest espoli. I ja dic que és des d'avui mateix que s'inaugura aquesta exposició i que estarà fins al dia 28 d'octubre i que es podrà visitar. I en fi, un d'aquests dies, doncs crec que com a comissària estaràs present, oi?
2: Sí. Sí, sí.
0: Doncs mira, jo passo directament a les preguntes. Neus,
2: vale.
0: Com comença, fem una mica d'història, com comença la teva recerca en la repressió, en justament en el que tu fas, tots els estudis, feina, o sigui, tasques de recerca pel tema de la repressió franquista i en la requisa patrimonial?
2: Vale. Bueno, naix arrel de la tesi. La meva tesi sobre el CATSI, precisament és un dels edificis que continua sent propietat del Ministeri de Treball. I aleshores, durant la recerca, vaig localitzar una documentació en la que apareixien la relació d'entitats que havien estat confiscades i que el seu patrimoni havia passat a mans del sindicat vertical. I arrel d'aquesta troballa documental em vaig posar a investigar què havia passat i per què havien estat confiscades totes aquestes associacions.
0: Uh-huh. I què et porta justament
1: el món, perquè pels teus estudis com a historiadora, però també de Belles Arts, no? Què et porta el món de les Belles Arts a la història contemporània?
2: Ai, doncs és una pregunta més difícil.
1: O ja mira, ho des... podrien dir que ja des està de... oblidat.
2: No. Jo a Belles Arts vaig estar... De fet, el que investigava eren les relacions entre... els mecanismes de repressió. Uh-huh. I, de fet, vaig estar becada, vaig estar un any a l'Argentina treballant amb abuelas de Plaça de Maig.
1: Ostres, vull dir, a les mares, no?, podrien dir, de que van perdre...
2: Abuelas.
1: Sí, que van perdre, doncs, els fills, els nets...
2: Sí. I col·laborant amb associacions de drets humans d'allà. Aleshores, quan vaig tornar, que estava fent el meu... Vaig fer el DEA, seria aleshores, que és el treball d'investigació que te donaven la suficiència investigadora. Sí que el vaig poder fer en Belles Arts i vaig investigar sobre la transmissió, sobre la importància de la memòria oral per a transmetre la nostra història, la nostra identitat, a través de la música popular al País Valencià. Jo vaig fer una peça. I just quan vaig depositar el treball d'investigació, me varen oferir la possibilitat de comissariar... Mm-hmm. Arribava el fons del CATSI, els famosos papers de Salamanca, que és un dels més nombrosos, dels més voluminosos que se conserven d'una entitat particular. Era restituït a l'Arxiu Nacional i se volia fer una exposició. Aleshores, me demanaren comissariar-la. I clar, jo quan vaig veure el fons, el que m'interessava era investigar què havia passat, per què havia estat confiscat aquest fons, què havia passat en l'edifici, m'interessaven... Eren tot preguntes que des de Belles Arts aleshores no se podien contestar.
1: Clar.
2: Aleshores, vaig tindre... Bueno, no sé si la sort o no sé com dir-ho, però el cas és que la doctora Queralt Soler i el doctor Joan Villarroya me varen dirigir acceptaren dirigir-me la proposta de tesi i vaig entrar a la Universitat de Barcelona a fer la meva tesi doctoral. Venint d'un altre camp que no era la història.
1: Bé.
2: O sigui, vaig tindre que formar-me molt per a poder arribar també al nivell d'una tesi.
1: Però d'unidó, arran de tot això, doncs podríem dir que també és una sort. A vegades és feina, és un canvi, no?, de mirada de cara al que, diguem, tu feies i al que, de fet, fas, no? I a partir d'aquí, doncs, has trobat també que, doncs, que és una, justament aquesta feina teva, aquesta recerca, doncs, que t'apassiona, no?, i que et porta també, sí, doncs, altres, doncs, mira... Entre d'altres, doncs, està a la Universitat Oberta de Catalunya, etcètera, etcètera, no?
2: Sí, bueno, i té un avantatge, Belles Arts, el que te forma és molt bé a saber, a plantejar-te preguntes i solucions que no són les convencionals, vull dir, a ser molt obert en el plantejament dels treballs i buscar maneres d'interrelacionar-lo. Jo crec que això és una... És un avantatge que trobem en Belles Arts. És que ens hem format ahir.
1: I tant.
2: Per a plantejar la recerca d'una altra manera.
1: Uh-huh. I l'impacte, quin impacte personal té treballar durant tot aquest any, no?, que estàs en arxius que documenten, de fet, tanta, podríem dir, tanta violència administrativa, no?
2: Sí, tanta violència administrativa... I tanta violència entre persones, també perquè n'hi ha... No només administrativa. No sé, de vegades és molt difícil quan te trobes casos, sobretot quan abordes casos personals. Jo què sé, jo crec que en les entitats, quan treballes amb entitats i la requisa de patrimoni al moviment associatiu i obrer, com una entitat la formen moltes persones... és més fàcil digerir-la. Saps el que vull dir?
1: Sí.
2: En canvi, quan vaig fer el treball de les víctimes de Caldes, de Montbui, sí que me va costar més perquè entrava a un territori personal i de famílies, i aleshores l'impacte emocional és molt més dur, és més difícil de portar.
1: Perquè fa justament així la requisa franquista, els mecanismes i objectius, no? Com funcionava el sistema de confiscacions, és a dir, aquest sistema de confiscacions que s'havia posat en marxa pel règim franquista?
2: Com funcionava? A veure, és un mecanisme que està molt ben planificat, o sigui que busca ser sistemàtic i per tant, elaboren una base normativa molt diversa en funció de les víctimes i dels béns que se volen confiscar. Uh-huh. Sí? No és només no és només la llei de responsabilitats polítiques la que afectarà. Sí que és com el marc ampli, però a partir de Vicemarc elaboren tot un seguit de normatives que aniran enfocades a confiscar documents o comptes bancaris i cadascun d'ells tindrà un aparell específic que sí o sí se connecta, s'interrelaciona. I en el que col·laboren tant organismes o institucions estatals, que són els ministeris, organismes repressius i judicials, com administració local o les fuerzas vivas de Falange, Guàrdia Civil, Església i demés, i se va fent com una escala que arriba fins als propis individus que són capaços de denunciar. Mm. I ahí, tot això se comença a planificar quasi que d'immediat a la guerra. Casi de inmediato al alzamiento, el 18 de juliol.
1: El 18 de juliol del 36,
2: del 36,
1: no?
2: Sí. Ahí comença a ser una requisa prou desorganitzada. En agost comencen a focalitzar-la sobre algunes indústries i a partir del setembre ja se comença a elaborar una normativa específica. Sí, a partir de la tardor del 36.
1: Sí, i per què, Neus, creus que per què el moviment associatiu obrer es va convertir precisament en l'objectiu prioritari del règim, no?
2: Clar. Bueno, ells ja ho esbocen. En aquest primer decret de setembre del 36 ja se deixa molt clar que una de les prioritats era confiscar i anul·lar el moviment associatiu i obrer perquè és el que ha difós. O sigui, la justificació és que ha difós tot allò del que estan en contra, o sigui, tot el pensament crític i el teixit estructural que aguanta la societat. Mm-hmm. Per tant, s'ha d'aniquilar per a poder implantar un nou model econòmic, polític, cultural, moral, que siga d'acord amb l'ideari feixista del moviment nacional.
1: De fet, es va destruir moltíssim, no? Perquè justament, mira, en la portada mateixa del llibre, del primer exemplar de l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, no? Sí. Aquesta portada, doncs ja aquí veiem doncs, com va quedar destruïda, com es destruïa tot, però sí que és veritat que una part que seria la documentació doncs va ser requisada, no? Vull dir que aquesta documentació crec que estava en Salamanca, no?
2: Sí, la documentació se trasllada a Salamanca, la que se considera important.
1: Sí,
2: no...
1: sí, la que no destrueixen. La que,
2: exacte,
1: no
2: la que no converteixen en pasta de paper.
1: Clar.
2: Se traslladen més de 160 tones dels països catalans i actualment se calcula que se conserva un 10%. O sigui, se conserva tot allò del que se podia extraure noms, adreces i vinculació per acusar a persones.
1: I continuant també en aquesta feina teva d'investigació i que de fet... poden llegir en la teva obra, no? Quina xarxa administrativa i de col·laboradors feia possible aquest espoli?
2: Depèn de quin. Si, per exemple, En els immobles i mobles, la xarxa que s'organitza, o sigui, l'aparell, en l'aparell s'interrelacionen tant Ministeri de Justícia com Ministeri d'Economia i d'Hisenda, organismes policials, i després va baixant administració local, i que són les que envien, per exemple, els ajuntaments són els que envien els certificats de titularitat, de propietat del patrimoni. Qui més? Falange envia certificats d'adhesió o no, a certificats polítics. Cadascun, saps el que te vull dir? Que són... Que per una banda està l'estructura que depèn dels diferents ministeris. Això jo crec que queda en l'exposició que se pot veure al centre, l'estructura està definida. I se pot veure en esquemes.
1: Això, diguem, ho podrem veure en l'exposició, no? Però parlem ara del que serien les xifres de l'espoli. Quines dades concretes aporta justament tota aquesta feina teva d'investigació sobre l'abast de la repressió?
2: Vale. El que tenim de moment i que puc constatar documentalment, perquè clar, la requisa pren moltes formes i n'hi ha edificis que eren propietat d'entitats que no passaren per registre, vull dir, no n'hi ha document que ens permeta provar que foren confiscats. Jo, els que hem pogut provar que foren confiscats són com a mínim 741 immobles que foren sostrets a 455 associacions dels Països Catalans. D'altra banda, tenim aquestes 160 tones de documentació que van alimentar els fitxers policials, dels quals avui només conservem el 10%, més o menys, és una si conservem el

0: un com un terç. Estem sobre aquestes xifres, sempre.
1: I com s'arriba a quantificar justament aquests diners de comissars dels desafectes del règim?
0: Perquè tenim les llistes de... Vaig localitzar les llistes dels comptes bancaris. Uh-huh. Que les entitats identifiquen, les entitats bancàries s'identifiquen i transferissin al compte especial que queda dipositat en el Banc d'Espanya i a disposició del Ministeri d'Hisenda.
1: Això, doncs, podríem dir que queda reflectit en el primer, en el primer llibre, no? En el de l'espoli franquista dels Ateneus?
0: No, este està en el segon. I en la expo, sí, exacte, i en l'expo estan els plafons que bueno, se poden veure les llistes de tots els edificis, les quantitats confiscades, d'on se tragueren, hi ha uns QRs que faciliten també bueno, tenen accés a la geolocalització.
1: Uh-huh. De fet, és que justament aquesta exposició que podrem visitar a partir d'avui al centre, a l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista, és que està centrada en el segon llibre, no? En la teva segona obra.
0: Sí.
1: Vull dir que és, perquè de fet de la primera també havies fet presentació de la primera publicació, havies fet presentació i crec que també s'havia fet una exposició.
0: Una exposició, clar, però només que abordava bueno, se centrava en el que eren Ateneus de Catalunya. I esta és molt més àmplia.
1: Clar.
0: Bueno, abarca tots els països catalans. Bueno, jo estic molt contenta en ella, perquè ahí a banda del llibre també, perquè bueno, ha sigut molta feina, però ha sigut una feina que jo no haguera pogut fer sense tindre el suport de l'Institut Ramon Muntaner, de la Federació d'Ateneus de Catalunya, de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i de la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià. Vull dir que n'hi ha tot un gruix d'entitats i de gent que ha vetllat per a que això pugui ser visible, se visualitze esta, diguem-ne, ferida.
1: Uh-huh. Per exemple, justament a partir d'aquí, què significa que la Generalitat Republicana també fos víctima d'aquest espoli?
0: Bueno, és que forma part de la mateixa lògica, vull dir, la mateixa lògica que afecta les entitats, o sigui, aquest esforç per aniquilar l'enemic, la Generalitat i els ajuntaments republicans, com el de Caldes, també foren buidats del seu patrimoni.
1: Pel que fa a les conseqüències socials, culturals i intergeneracionals, quines conseqüències va tenir aquest espoli en el teixit associatiu, que va ser bastant important, en el teixit associatiu dels països catalans? Parlem dels països catalans, vull dir que no és només,
0: catalans, sí.
1: No només és Catalunya.
0: Bueno, va ser l'aniquilació, van fer molt bé la feina, podem resumir així. Van aconseguir aniquilar el teixit, sí, destruir-lo. Molt poques entitats van aconseguir reconstituir-se en el 70, després de 40 anys de ser ofegades i de deixar-les sense patrimoni i de perseguir-les, perquè tot això va vinculat a la repressió personal també dels membres de les entitats. No és una cosa separada una de l'altra.
1: I com afecta aquesta pèrdua de patrimoni tant a la vida, perquè va quedar molt afectada la vida cultural i comunitària.
0: Clar. Mm-hmm. Clar, bueno, és una destrucció de la xarxa que sostenia el país, podríem dir. Mm-hmm. Que s'encarregava de les... que tenia escoles, tenia... associacions de socors mutus, cooperatives d'habitatge, cooperatives laborals, és tota una xarxa en una estructura molt potent, sobretot al Principat.
1: I per què fa, o sigui, per exemple, de com va quedar afectada, no, la gent, com, quines ferides continuen obertes, o sigui, ferides, diguem, en institucional també, quines ferides continuen obertes, doncs, justament, mig segle després de tot plegat, no?
0: Sí, bueno, és important dir que és un delicte de lesa humanitat i, per tant, està tipificat així i, per tant, no prescriu. I la no restitució del patrimoni en moltes entitats, i això ho sabeu a Caldes, que continuen demanant la restitució del seu patrimoni. La no restitució el que implica és que el delicte continuï vigent i que la impunitat també continuï activa. O sigui, fins que això no se resolga, el problema continuarà, o la ferida continuarà oberta, clarament.
1: Perquè no hi ha hagut una reparació? Per què creus que no hi ha hagut una reparació efectiva justament en temps de democràcia? Perquè, clar, vull dir, des de la transició, des de que va acabar la dictadura, a partir del 77 al 76, bueno, des de que va morir, no? Però, diguem, la transició és a partir del 1977?
0: Sí. Jo crec que perquè el màxim beneficiari fou l'Estat. Vull dir, no n'hi ha un trencament, i sobre l'exposició també s'explica, vull dir, n'hi ha una... La requisa té com diferents fases. Una és quan tot se requisa, tot és tot, i el màxim beneficiari, el que se declara propietari de tots els béns confiscats és l'Estat franquista. Després hi ha un repartiment d'aquests béns entre els organismes del propi Estat franquista, i en el 76 se fa un segon repartiment als ministeris actuals.
1: Mm-hmm. Però, si em referia, a veure, en els teus llibres queda bé explicat tota la recerca que fas i tal, però que justament hem estat en governs que podríem dir més progressistes, no? Però el tema és que queda, que encara no s'ha pogut aconseguir.
0: Perquè no n'hi ha voluntat política per a fer-ho. Vull dir, l'Estat, no dicen els partits, per molt progressistes que siguen,
1: sí,
0: no dicen de ser part de l'Estat actual. Vull dir, no aniran en detriment del propi Estat. Saps el que te vull dir?
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, és molt difícil una restitució. Fiquen moltes traves per a restituir. La última llei de memòria obre la via, reconeix com a víctimes, però en un altre dels articles especifica que el reconeixement no anirà en detriment del patrimoni de l'Estat.
1: I per tant, què poden fer les institucions locals per avançar justament en aquesta restitució? O sigui, de quina manera es pot treballar?
0: Reclamant la restitució. Sí. Perquè estan en el seu dret, perquè és un dret que està reconegut pels organismes internacionals i l'Estat és signatari d'aquestes normes. Per tant, encara que una llei ho negue, se pot reclamar i se pot continuar, se pot seguir una via judicial.
1: O sigui, és això, la pregunta era el que poden fer, no? Què han de fer? Sí. El que les institucions han de fer és continuar aquesta reclamació, no?
0: Sí,
1: continuar treballant aquesta reclamació.
0: Si no hi ha un acord polític que ho facilite, perquè tot això és que al final... Depèn d'acords polítics. Si no hi ha una voluntat política específica per a fer una restitució efectiva, amb el que això implica, perquè les xifres són molt elevades, i en canvi els partits i sindicats sí que foren restituïts en el seu moment, però les víctimes particulars no, se les ha deixat fora.
1: Mira, passem a... justament en aquesta exposició, no? Al centre, a l'exposició que ja dic a partir d'avui, a l'Espoli General, no? Que està centrada justament en la teva segona obra, que és encara molt més completa que la primera. De fet, vull dir que com a llibre també és bastant més complet, podríem dir, no? Però, per exemple, aquí què trobarem? Encara com fins a la tarda no podem visitar l'exposició, no? Doncs què trobarem aquí en aquesta mostra?
0: Trobareu, primer s'explica com fou planificada i el perquè de la requisa, com funciona i com se va executar. Després n'hi ha un àmbit que se centra sobretot en les víctimes i en aquestes xifres de l'espoli. I ahí se troben tots els llistats de les entitats que foren confiscades, les quantitats de patrimoni documental i de comptes bancaris que foren confiscats. Tot això, diguem-ne que és el gruix del segon àmbit de l'expo. En el tercer àmbit se parla sobre qui foren els beneficiaris i quin rèdit se va obtindre de la requisa i com foren aquestes dues transferències que es feu des de l'Estat, la de 1939 i la de 1976 i el 78. I l'últim, el tancament, ja parla sobre aquestes iniciatives, sobre el que seria el dret a reclamar la restitució del patrimoni i això, i com això s'emmarca en els drets fonamentals de la justícia transicional.
1: Uh-huh. Mira, queden dos minutets per entrar a les 10, que justament són les notícies, es fan les notícies d'aquí, el butlletí informatiu de la ràdio, i cada hora sempre s'ha de deixar aquest espai, no? Doncs deixarem ara, farem una pausa immediatament, doncs passada uns 2-3 minuts de les 10, doncs la continuarem, d'acord?
0: Vale.
1: I continuarem, doncs, primer, com estaven ara, amb l'exposició, no? I després ja me centraré més en el llibre i en els premis que has aconseguit, d'acord?
0: Gràcies.
1: Doncs sí. Tornem de seguida. Fins ara, Neus.
0: Fins ara.

0: Doncs amb aquesta primera part de la entrevista, doncs la segona ja l'havien escoltada, doncs aquí acaba, de fet, acaba aquesta entrevista amb la Neus Moran, que l'hem recuperada justament per a poder salvar aquesta segona hora, que ara doncs arribem ja a les 11, i abans d'arribar a les notícies, al bolletí informatiu, doncs primer escoltarem algunes falques, justament tenint en compte el que hi haurà aquest cap de setmana, Capuitada o algunes activitats que estaran, diguem, que aquí és per ressaltar. Doncs això, passem ara i de seguida, després d'aquestes falques, doncs les notícies de la ràdio i ja passarem a la tercera hora, a la entrevista.
1: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
2: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 16 d'octubre.
3: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
4: Històries que ballen. Descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
3: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
4: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
3: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
4: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
5: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
6: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
5: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario? I tastant un brou termal?
6: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
5: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
6: Terme, l'expressió de l'aigua.
5: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
4: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina, una mirada a la història de la Festa Gran del Poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
2: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, matí.
4: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
4: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
4: A 12:45, al Parc de Can Rius.
3: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Stage, Escola d'Arts Escèniques.
4: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Tot Ràdio Caldes, quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
7: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
8: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
7: Molt em temo que no, senyor.
8: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
7: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
5: La taquilla.
7: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
5: a Ràdio Caldes.
7: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
5: Una temporada més amb el Jordi Graví
7: i amb Ferran Devesa.
5: De debò que no hi ha una altra solució?
7: Miri, va, colis, colis, però dissimuli.
5: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu?
2: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
9: Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a Santa Eulàlia de Ronçana un home relacionat amb el furt del material audiovisual valorat amb més de 15.000 euros a uns periodistes francesos que cobrien el pas del Tour de França per Tarragona. Gràcies a les policies locals de Vigues i Santa Eulàlia van detectar un vehicle especialitzat en fer siembres en aquestes zones i el grup forat dels Mossos d'Esquadra de Caldes van poder detenir els dos ocupants del vehicle. Després de la detenció es van adonar que un dels detinguts estava identificat com l'autor del furt del material audiovisual pel Tour de France. La Fira de l'Ocupació Girafeina Més 45 torna a engegar avui al Mercat Vell de Mollet de 9 del matí a 7 de la tarda. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental i per l'Ajuntament de Mollet, que connecta les necessitats del mercat laboral amb les aspiracions professionals dels candidats. Aquesta segona edició acull a 220 persones inscrites i encara té obertes les inscripcions. Una jornada amb més de 40 empreses i més de 250 ofertes de feina, una espai per connectar empreses i professionals. Avui a les 9 del matí, la Garriga acull la jornada de participació juvenil del Vallès Oriental. El Servei de Joventut del Consell Comarcal ha organitzat a l'Espai Jove Calluna de la Garriga la trobada que s'estructura al voltant de tres preguntes importants: on, qui i com participa el jovent, proposant diverses mesures, reflexions i accions en format de taula rodona per tenir cura dels projectes de futur. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat durant bona part de la jornada amb algunes clarianes al migdia. Les temperatures pugen respecte a ahir amb una màxima de 25 graus i una mínima de 17. De cara a demà el temps serà molt similar, amb la possibilitat d'algun ruixat feble i puntual al vespre. Les temperatures baixaran lleugerament respecte a avui amb una màxima de 23 graus i una mínima de 15. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
2: I després d'aquesta entrevista que havíem recuperat amb Neus Morant, doncs ara doncs passem a la tercera hora, la entrevista. Una hora que compartirem amb Rosabel Campistrón, presidenta de la Junta Local de l'Associació contra el Càncer, i Mar Bermúdez, que també està a la Junta. Doncs, primer de tot, molt bon dia i benvinguts aquí al Fòrum.
3: Bon dia, moltes gràcies.
4: Bon dia, moltes gràcies.
2: Aquí a la ràdio segur que ja heu estat.
3: Sí, alguna vegada, potser.
2: Sí. Doncs, mira, per presentar l'Associació contra el Càncer a Caldes de Montbui, és una delegació local imprescindible al Vallès Oriental. Treballa amb un objectiu clar i profund: recaptar fons per a la investigació oncològica, difondre campanyes de prevenció i acompanyar tant les persones que conviuen amb la malaltia com a les seves famílies. La presidenta de la Junta Local, com ja hem dit, és Rosabel Campistrón, una figura molt activa en el teixit comunitari de Caldes. Sota la seva coordinació, la Junta ha impulsat iniciatives que combinen salut, esport i solidaritat, caminades com el camí, activitats de cap de setmana, masterclass... Bueno, si jo m'equivoco...
3: No, de moment molt bé.
2: Campanyes informatives al carrer i els tradicionals sopats benèfics que cada any mobilitzen centenars de persones. El seu estil es defineix per tres eixos: de dinamització de la salut a través de l'esport, en col·laboració amb entitats històriques com el Centre Excursionista de Caldes, el TECMO. De fet, és un discurs centrat en l'esperança, en la força del poble i en el suport emocional a les famílies. La consolidació d'esdeveniments tradicionals combinada amb l'obertura a nous formats que apropa l'entitat a la ciutadania. I al costat de la Rosabel, doncs el Marc Bermúdez, membre de la Junta, una peça clau en l'organització i el suport logístic de les activitats solidàries, esportives i comunitàries que es fan a la vila. I avui tots dos doncs, ens presentaran les activitats de present i futur, entre elles, com podríem dir, a la caminada solidària d'aquest dissabte al matinar excursionista de Capvuitada, una iniciativa conjunta, com ja hem dit, amb el Centre Excursionista de Caldes de Montbui, el TECMO, i que és per recaptar fons i sensibilitzar, en aquest cas, sobre el càncer de mama. Jo estic parlant molt, i la ideal és que parleu vosaltres. Doncs, a veure, primer de tot, quants anys, Rosabel, fa que estàs com a presidenta de la Junta, i de fet també sempre dic que la presidenta després forma el seu equip.
3: Sí, aquí fa 3 anys l'anterior junta, doncs, bueno, es va posar en contacte amb mi i amb altres persones i vam estar dient, diguéssim, un any amb elles, però de observació activa, perquè també participàvem o col·laboràvem el que podíem, però bàsicament per anar aprenent el tarannà, no? I llavors durant aquest temps nosaltres doncs també anàvem fent la nova junta. I aquí doncs, bueno, és on va aparèixer el Marc, que li vam preguntar, i bueno, de seguida ens va dir que sí, perquè sí que és veritat que actualment costa trobar gent que vulgui, perquè tots tenim els nostres dia a dia, i el Marc de seguida va dir que sí, i super, bueno, supercontents. I ja està, i ara nosaltres ja portem 2 anys en actiu. Sí que el primer any que vam estar... teníem el recolzament de l'anterior junta pel que necessitéssim o qualsevol dubte que tinguéssim, i ara sí que aquest any ja és el que hem volat més sols, ja amb l'experiència de l'any passat, i bueno, hem seguit mantenint una miqueta la línia que ja portava les anteriors juntes, perquè amb l'experiència doncs, també ja ens deia, mira, això funciona, això no funciona, això doncs, tireu per aquí, tireu per allà, i estem aquí.
4: Sí, anar treballant. El que sí que des d'aquí també fem una mica de crida al voluntariat, a que la gent que es vulgui adherir amb nosaltres, a ajudar-nos, a col·laborar amb nosaltres, doncs és benvinguda.
3: Benvingut, sí.
4: Perquè sempre falten mans per aquestes tasques.
3: Sí, sí.
2: Es podria dir que, de fet, la Junta Local és una entitat que que, i ara es veu més, com que està més a prop de... Podríem dir que sempre ha estat a prop del poble, però ara encara més. És com us diem, és el poble en si mateix, no?
3: Sí, sí, absolutament. Vull dir, al final, el que és la Junta Local de Caldes ve a ser com el braç que s'allarga des de Barcelona, des del que és l'entitat principal o la seu principal de l'associació, arriba a Granollers i de Granollers ve fins a nosaltres per tal de poder tenir la màxima difusió possible de tot el que es pugui fer, o a vegades la gent doncs, tenir un contacte local que nosaltres doncs, potser el servei no el podrem donar, però podem dirigir aquesta persona a on calgui o posar en contacte les eines o el que necessiti.
2: Marc, també a mi un dia ja t'ho vaig dir, em va quedar, va ser en una exposició que s'havia, es va inaugurar a la biblioteca,
4: sí.
2: I justament en aquell moment que em vas dir que estaves en l'associació, la Junta Local, em vaig quedar tota sobtada, diu, perquè normalment és que és veritat, els equips que formen la Junta sempre havien estat dones,
3: sí.
2: I veure un home, diu, home, sí, xapó, no?
4: Sí, crec que sóc el primer,
3: sí.
4: Sóc el pioner aquí a la Junta. Dintre la secció de a Granollers i sí que hi ha més homes, però cert que a Caldes no hi havia hagut mai cap home a la Junta. Llavors, bueno, estic també content de ser el primer.
3: I ho porta molt bé, eh?
4: I tot el que sigui ajudar i mirar de...
2: I obrir que altres... Sí, altres vull dir, es tracta de persones, sempre.
4: Sí, sí, sí,
2: homes,
4: sí.
2: Dones, vull dir que no es tracta d'aquí no, ni masculí ni femení, no.
3: Almenys és una malaltia que malauradament clar, tampoc entén.
4: Afecta. Ens afecta a tots.
3: Sí,
2: no té sexe la malaltia del càncer.
3: No.
2: Doncs fem una mica d'història. La Junta Local, vull dir que jo no sé els anys que porta, però són molts anys, no?
3: Molts.
2: Però la missió, el que seria la missió de la Junta Local, que de fet, com ben has dit, o també hem comentat en un principi, és, primer està adherida, o depèn de la comarcal, no?, de Granollers, i després de la provincial, Barcelona, no?
3: Mm-hmm. Exacte. I és, bueno, el que us comentàvem, no?, pues poder arribar als nuclis més petits, a nivell sí. més local, per poder donar aquest suport i servei.
4: Ajudem a fer una mica de difusió de les campanyes que es fan des de la seu i llavors a partir d'aquí sempre que podem rebre algun tipus d'interès per anar més enllà, per d'algun tipus de suport, doncs derivem cap a Granollers, cap a Barcelona, en funció de les necessitats.
2: Mm.
4: És una entitat que al final té suports de molta classe, tots relacionats amb el càncer, però des de psicològic, a part de tota la investigació, però hi ha molt suport psicològic, hi ha molts cursos, tallers, trobades, i al final és tot el que és ajuda al procés oncològic i sobretot l'atenció social també a les famílies, no?
2: Uh-huh.
4: Perquè moltes vegades les famílies són els grans oblidats, no?
2: Els cuidadors, no?
4: Exacte, els cuidadors i els que pateixen la malaltia al costat del malalt, que això
2: clar.
4: També és important, i també hi ha aquest suport psicològic i d'acompanyament a tot aquest col·lectiu, que al final també hi entra, no?
2: Uh-huh. Com definiríeu la funció de la Junta Local en un municipi com és Caldes de Montbui?
3: A veure, al final la funció de la Junta Local és poder, en aquest cas, no només donar el suport o recollir demandes de persones que necessitin els serveis de l'associació, sinó fer campanyes de sensibilització, les campanyes que estiguin... En aquest cas, ara, perquè el dilluns que ve és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, doncs fer difusió d'això i procurar muntar una activitat per recollir diners per tal de destinar-los a la investigació o a les altres activitats que fa l'Associació contra el Càncer.
2: Mm.
3: Llavors, doncs nosaltres, en aquest cas, doncs sempre, cada any, el que sí que fem sempre és la caminada, Fem també el sopar benèfic, venem números...
4: Fem el Zumba Solidari, també.
2: Bueno, Solidari. I alguna activitat que també... Ara és la caminada, però altres anys també per la Capuitada o per la Festa Major també s'han fet concerts i vull dir
4: sí,
2: que...
4: Això, antigament sí que es feia un concert vinculat a la Festa Major, però al final es va desvincular perquè la Festa Major al final és molt social, tot és gratuït a Caldes, i tenir pues, un concert de pagament...
2: Sí, que doncs, normalment
4: va,
2: era...
4: Es va com traslladar...
2: Però era una manera de col·laborar, vull dir que tampoc és, era sí. un preu bastant
3: buscar un altre dia, però, sí que s'havien fet activitats per Nadal, hi va haver, l'últim que es va fer va ser el concert de Xiula, al casino.
4: Sí.
3: L'any passat no vam muntar res perquè entre que nosaltres érem nous ens va tirar el temps a sobre i ens vam quedar així una mica pendents d'organitzar.
4: La veritat és que costa trobar dates
3: lliures
4: poble,
3: a Caldes.
4: Perquè Caldes és un poble que bull molt i tenim activitats...
2: A més, activitats culturals, afortunadament.
4: Afortunadament, en tenim moltes.
2: També hi ha un teixit associatiu que també és bastant important, no? Que això, doncs, aquí tenim un, com en aquest cas és la solidaritat, no? Però, una gran majoria i podem dir que tots són voluntaris.
4: Sí.
2: Vull dir, el teixit associatiu sempre és el voluntariat.
3: Sí, a Caldes realment el teixit associatiu d'entitats és molt gran.
4: És molt gran.
3: És molt gran. I sempre hi ha una entitat preparada per muntar alguna cosa aquell cap de setmana. És més, aquest dissabte coincidim amb l'associació de Vespes, que també munten una altra activitat. Vull dir, sempre hi ha coses.
2: I el dissabte també hi ha aquesta cursa d'andròmines.
4: Sí,
3: la cursa d'andròmines, realment pots estar tot el matí fent coses.
4: Sí,
3: si vols.
4: Sí, matí i tarda.
3: Exacte.
2: D'unidó, que això també va molt bé, perquè podríem dir que ens alegra també la vida, activitats com aquestes. No?
3: Al final la vida del poble és...
2: Home, i en aquest cas la caminada doncs és també super saludable, perquè l'exercici és això que comentava, doncs, que tu estàs també molt, molt darrere d'això.
3: Sí, i a vegades, moltes vegades t'ajuda a conèixer el teu entorn. Vull dir, al final sí que dius, vius a Caldes, però el teu entorn no l'arribes a conèixer. I aquestes iniciatives doncs, et permet conèixer el teu entorn, veure, ostres, no cal anar tan lluny quan aquí tenim això.
4: I més, aquest any el CECMO va plantejar una caminada que de fet ens va agradar i colpir l'hora, no? Perquè es puja fins al Collet del Català, que és una zona que
2: ho comentarem, perquè vull dir que això ja està dintre de les activitats. Però, per exemple, abans, quins són els pilars justament del vostre treball, aquesta feina, aquesta tasca que és feinada, no? Però totalment solidària. És a dir, per exemple, aquí podria destacar prevenció, recaptació, acompanyament, que alguna cosa ja ho heu dit.
3: Absolutament. Si nosaltres com a junta local, des de lo que és la comarcal i des de la provincial, o sigui, el que fa l'associació i és on nosaltres podem posar el contacte, perquè nosaltres directament no som ni metges ni sanitaris, a lo qual nosaltres pues, derivem o fem el que sigui necessari, que és, bàsicament, també ho comentava abans el Marc, és el que és l'atenció psicològica, que són aquests són serveis que ofereix l'associació, que és l'atenció psicològica, l'atenció social, que és el que comentava el Marc, i al final patir aquesta malaltia doncs, pot provocar que tot el teu món laboral també trontolli. Llavors, doncs, també aquesta atenció social, l'atenció sanitària, rehabilitacions, i llavors també una cosa molt important és tenir informació. L'associació, doncs, en el moment en què tu hagis de prendre una decisió, que tinguis tota la informació per poder prendre la millor decisió i conèixer la malaltia i conèixer doncs, bueno, tot el que embarca a la malaltia, al final. Llavors, seguint aquests eixos, nosaltres, quan algú es posa en contacte amb nosaltres, doncs directament parlem amb Granollers, mira, ens trobem en aquest cas i posem en contacte a les persones. Això des del punt de vista més de lo que és la persona que pateix la malaltia. Llavors nosaltres doncs, sempre llavors, directament la nostra funció sí que potser és més recaptatòria d'organització d'events i sensibilització i doncs ens posem en contactes amb empreses, ens posem en contacte amb entitats per col·laborar, Per exemple, nosaltres ara a la caminada doncs, ens vam posar en contacte amb fruites Ràfols, que són els que ens donen la fruita...
5: Clar, per als avituallaments.
3: Per l'avituallament. Sí, llavors també ens vam posar en contacte amb la Vallassana, perquè quan acabi la caminada doncs, bueno, hi haurà una mica de...
5: De pica-pica.
3: Sí, de vivó, de carquinyolis, sí. Per fer una miqueta més de tancament
4: ja,
3: de l'acte.
4: Ja que arriben...
3: Ja que arriben, doncs celebrar-ho. I bàsicament és això, doncs aprofitar que el poble ens coneixem tots doncs per... Escolta'm, i això, què et sembla col·laborar? És més, per exemple, el tema del sopar. El sopar es fa un sorteig on hi sortegem obsequis que els comerços de Caldes ens donen.
5: Això és ja tradicional.
4: Sí,
5: això
4: sí, és tradicional.
3: És més, vull dir, nosaltres l'any passat, que va ser com el primer any més actiu, sí, ens va sorprendre de que ens deien ja us estàvem esperant, sí, ja ho tinc preparat. Clar, això emociona molt. La veritat, a mi m'emocionava dir, ostres, no, que bé.
4: I la quantitat de butlletes que acaben venint als comerços,
3: sí,
4: també.
3: Sí, molt, molt. Col·labora.
4: Vull dir que... Vull dir, és un poble que realment col·laborem molt amb totes les tasques socials. I una mica
5: podríem dir que és, Caldes és un poble també, a banda de que hi hagi molt teixit associatiu, també solidari.
3: Molt.
4: Molt solidari.
3: Molt, perquè nosaltres ens trobàvem a dir, escolta'm, dels números de Nadal, guarda'm dos butlletes que ja te les vendré totes jo. Vull dir, saps que la gent ens ho demanava, ja ens ho comença a reclamar, escolta, ja teniu els números perquè jo els que em vull vendre. I això, la veritat, a part d'ajudar moltíssim, emociona.
4: Sí, sí.
3: Emociona.
5: I com és, per exemple, tu, Marc, com és el dia a dia d'una entitat que treballa per una causa tan sensible com aquesta?
4: Bueno, és treballar, mirar de pensar bé en què podem fer, com podem millorar les coses que hem fet anteriorment. Vull dir que ara estem acabant de treballar, per exemple, amb el sopar,
5: anual.
4: Per donar una volta, perquè hi ha coses pues, que potser pues, no acaben de funcionar i les estem mirant de donar la volteta. Bueno, al final és mirar d'arribar a quanta més gent possible, no? Vull dir que amb les caminades solidàries o les esportives que fem, arribem a un tipus de públic, les caminades solidàries a un tipus de públic, quan fem el Zumba solidari a un altre tipus de públic totalment diferent. Enguany ho vam fer conjuntament amb la Cristina Triguero, que va muntar com una jornada molt per les mares i per amb unes xerrades de doules i tal, i bueno, vam estar pues, acompanyant en allà i vam fer el Zumba solidari. Al final és mirar a buscar aviam quin encaix podem fer dintre del municipi per poder arribar una miqueta més a quanta més gent millor.
5: O sigui, el màxim seria possible.
4: Exacte, és mirar a
5: buscar. És que clar, quan moltes vegades, sobretot, no només no és aquí a Caldes, però si ens anem cap a antigament, no? Perquè l'Associació Espanyola contra el Càncer ja no sabria dir quants anys fa, no? Però sí que és veritat, estava considerada com una entitat, no sé si vosaltres heu vist, que anaven amb la guardiola, però justament eren persones de l'alta burguesia, per dir-ho d'alguna manera, no? I sí que podem dir doncs, que ha canviat molt, justament, sí. Perquè ara és molt més popular.
3: Sí. Absolutament. És que la malaltia en si tampoc entén de tot això. Llavors, i ens hi hem de posar, hi hem de treballar, hem de tirar-ho endavant. Les xifres de supervivència han millorat moltíssim i això és gràcies a la col·laboració de tothom, a que es treballa en equip, a que hi ha molts projectes de recerca i al final tothom fa el que pot. I nosaltres també, vull dir, donem tot el que podem, tenim les nostres feines, tenim les nostres famílies, tenim les nostres històries, però fem tot el que puguem arribar. I a vegades diuen, és que jo no m'hi puc comprometre. És igual, ni que sigui una estona, és igual, una miqueta, el que es pugui.
5: I és precisament treballar, perquè el vostre treball és per recaptar, però per la investigació, que gràcies a això, doncs, vull dir, el que seria aquesta malaltia, doncs, s'han salvat moltes vides, perquè la investigació va cap endavant.
3: Ara mateix, ho comentàvem aquest matí amb el Marc, ara mateix, el que és l'índex de supervivència del càncer de mama està a un 87,7%. Ostres, fa 20 anys no estaven aquestes xifres. Llavors, a més amb tots els projectes de recerca que hi ha ara mateix, ostres, és molt esperançador i s'ha de seguir tirant per aquí, per la investigació. I la investigació, doncs, depèn molt també de que nosaltres hi puguem col·laborar.
5: Clar.
3: Perquè al final els diners són els que són i s'ha de repartir en moltes coses. Però si podem col·laborar directament amb això, doncs, ostres, molt millor.
5: I
3: molt
5: tant. Millor. Parlem justament de les activitats solidàries i comunitàries. Doncs ara sí que toca que aquest dissabte organitzeu juntament amb el CECMO, no? El matinar excursionista de Capvuitada, que diria, no? Què representa aquesta caminada, que de fet quantes edicions ja s'han fet? Dues? Amb
3: no.
5: Aquesta o
4: no,
5: ja
4: no,
5: fa?
4: No, moltes, moltes. Portem molts anys
3: fent-la, sí.
4: Portem molts anys, és una activitat que nosaltres ja vam trobar
5: que ja funcionava.
4: És una activitat que agrada molt, que funciona molt bé, i de fet la matinal contra el càncer, el centre excursionista ja l'espera cada any, vull dir que cada any
5: compten
4: col·laborar amb nosaltres, vull dir que és una matinal, i a més, doncs, bueno, hi ha anys que reuneix més gent o menys, però bueno, que sempre estem per sobre de les 100-150 persones en ràpid, vull dir que, que són caminades que són populars,
5: any,
4: són boniques.
5: Aquest any, has dit que abans la ruta és cap al Collet del Català,
4: sí.
5: Que és, bé, no estarà tan bé com altres anys, perquè bueno, és una zona que ha patit el...
4: És el que... No? Bueno, ens va,
5: però ens, va bé també
4: ens va, passar ens per allà. Ens va agradar molt que es vagi també, ja que és una activitat molt familiar i que pugen nanos i pugen nens, anar a buscar la sensibilització de lo que hem patit aquest estiu, perquè aquest estiu vam patir molt. Vull dir que veient el foc tan a prop de casa vam patir molt i clar, poder anar a trepitjar vull dir, un tros de camí que ens comentaven que és una pista bastant ampla que està una part cremada, un costat del camí cremat i l'altre costat no cremat, no. Llavors ja et colpeix, però arribar a posar el Collet del Català que sí que és una zona que entrem en una zona cremada, ostres, és xulo per la sensibilització i veure, bueno, tenir una mica de noció, no? El càncer ens fa coses, però sí. Nosaltres li fem coses a la terra també.
5: A la natura.
4: A la natura. Sí. I bueno, hem de també conscienciar-nos de cuidar-la.
3: Absolutament.
5: Vull dir, és com un tot, o sigui, un conjunt, no? És un vincle, en aquest cas. Sí. Malaltia o anar per trobar solucions a la malaltia.
3: Totalment.
5: I tenint en compte la natura.
3: Sí, això absolutament, és, sí. És
5: així. I a més també la salut, perquè representa caminar. No?
4: Sí, vull dir que... Correcte.
5: Com es coordina una activitat conjunta, en aquest cas que és amb l'entitat, la Junta i el CECMO? Com us coordineu?
3: Realment, com que és el que comentàvem, que ja porta molts anys, nosaltres a finals de setembre sempre tenim una trucada amb el CECMO, escolta'm, aquest any què? Doncs va, veiem-nos i ho parlem. Llavors, ells ja porten una proposta de recorregut, ells sempre fan dos recorreguts, un recorregut més exigent i un recorregut més popular, que al final l'avituallament sempre és conjunt i al final també és conjunt aquí a la plaça de Lleó. I ells ja ens proposen aquests dos recorreguts, clar, coneixen moltíssim l'entorn, ho tenen molt per mà, saben
5: imagineu
3: com
5: està... la caminada, la
3: per
5: caminada.
3: Això, saben com està, per on es pot anar, per... vull dir, ho tenen molt, molt controlat. I llavors nosaltres el que aportem és tot el tema, ja que es fa pel càncer de mama, tot el tema de difusió i tot el tema d'avituallaments. Mm-hmm. És el que nosaltres aportem a la caminada, fer difusió de la caminada, i llavors sí que nosaltres muntem una taula informativa on hi haurà doncs, díptics informatius, i llavors també hi haurà una mica de parada de gadgets i merchandatge de l'associació, que aquest any són nous. Sí, sí. Sí. Si em veu comprar l'any passat, aquest any són nous.
4: De fet, no els hem vist encara.
3: No els hem vist.
4: Ens han dit que són molt xulos. Però...
5: De quin color? Rosa no, o no, no necessàriament?
3: No, hi ha de tot. Ha
4: no,
3: de tot.
4: Va variant.
3: Sí,
4: va variant.
3: Sí, bé, normalment hi ha tasses, ampolles, ventalls...
5: No, no és només el vestit.
3: No. És, hi ha una miqueta de tot, ens han d'arribar ja, però encara no els tenim, i llavors hi haurà aquesta parada. També, òbviament, la gent que vulgui fer donatius, doncs hi haurà una guardiola típica per donatius.
4: I també fan les inscripcions de la gent que va venint.
3: Exacte.
5: Sí, vull dir que és una feina, això de tot l'equip. Quantes persones estan ara o conformen l'equip de la Junta?
3: Ara mateix som 4. Uh-huh. Havíem sigut alguns més, havíem arribat a ser 7.
4: Sí, però anem...
3: anem perdent.
4: Costa molt conciliar.
5: Es tracta
4: costa molt conciliar, al final, i la gent té les seves...
3: El dia a dia se't menja.
4: El dia a dia familiar i costa molt conciliar. Bueno, per això fèiem la crida inicial, no?
5: Que vingueu,
4: tothom és benvingut, no?
3: Sí, clar, vull dir, sí que ara mateix la Junta, doncs, bueno, ens anem coordinant com podem. Justament ara, doncs, l'Anna fa molt poquet que ha sigut mare i té altra feina, però tot i així, tot el que pot, doncs, s'incorpora i hi és. L'Elisabet, per exemple, l'Eli, doncs, també ara, bueno, ha canviat de feina i també intenta... I nosaltres dos, que també intentem anar...
5: Fem el que diem, mànigues. No?
3: Mans i mànigues. Exacte. Si les reunions han de ser telemàtiques, doncs telemàtiques.
5: Sí.
3: Si tot encaixa i ens podem veure i sopar una miqueta, doncs també. Però bueno, anem fent.
5: No, es tracta... I després ja cap al final farem de nou una crida. Quina resposta espereu justament de la gent, no? D'aquesta convocatòria per aquesta dissabte, de la caminada?
4: La resposta,
5: no sé si tenim en compte el que ha estat altres edicions.
4: L'estem rebent positivament, vull dir, ja hi ha força inscripcions i estem rebent bon feedback i esperem que la gent vingui amb ganes de caminar, amb il·lusió, i bueno, quants més serem, millor.
3: I a passar-s'ho bé. Vull dir, penseu també que el que és el recorregut curt o menys exigent és un recorregut molt familiar que es pot fer amb canalla. Vull dir, no, que la gent no es pensi que, ostres, serà molt complicat.
4: És una caminadeta de 3 horetes.
3: Sí, sí. I és molt planera.
4: Pel bosc, planera.
3: I es pot fer. Vull dir que també anima a tothom. A vegades aquells dissabtes dius, ostres, què fem? Perquè la capvuitada és demà, les andròmines aquesta tarda, ens queda una miqueta així. Doncs...
5: A quina hora està prevista la sortida?
3: El recorregut llarg és a les 8 del matí.
5: Sí.
3: I el recorregut curt és a les 9.
5: És a dir, i com són 3 hores màximes, vull dir, anar en tranquil·litat, vull dir que quan s'arriba a Caldes, a banda de gaudir d'aquest piscolabis, no? O no sé si dir-li pica-pica, vermutet o el que sigui, doncs que encara hi ha temps per veure les altres activitats, com que la gent pot gaudir igualment. No?
4: De fet, la idea és que tots dos grups, el de la caminada llarga i la curta, arriben a plaça als vols de les 12. En funció una miqueta del ritme que porti cada una, però bueno, la idea és aquesta, és que més o menys totes dues arribin a la plaça un altre cop, cap a les 12 del migdia. Mm-hmm. Llavors, bueno, és una caminadeta que no... La curta eren 8 quilometrets, la llarga són 13 i mig.
5: 13, però no és dificultat.
4: No,
5: pot ser
4: no
5: que a lo millor la llarga, a lo millor per agafar una mica més... Sí. No sé si es passa per la drecera.
3: Hi ha més desnivell. Sí, una miqueta més
4: hi ha alguna més de desnivell. No molt més.
3: No.
4: L'únic que sí que és... La llarga va tocar Sentmenat. Va tocar Sentmenat i puja per un altre costat.
3: I sempre es va acompanyat de membres del CECMO. No és allò que dius, bueno, comencem aquí, adéu...
5: Ningú es perdrà,
3: no.
4: Vaja, no tenim constància que hagin perdut cap membre.
5: Segur que no.
4: A 3 anys.
5: Segur que
3: no. Sempre es va acompanyat.
5: Mira, ara parlem de l'esport, com justament hem comentat abans, com a eina de salut i solidaritat. Rosabel, sovint defenseu que l'esport és salut. Com ajuda en la prevenció i en la sensibilització?
3: Al final, quan tu estàs practicant un esport, ja prens consciència de la salut i llavors ja comences a cuidar-te d'una manera més conscient. Arrel d'aquí, doncs, i com sempre s'ha dit en el càncer, és molt important tot el tema de la prevenció. Uns bons hàbits, òbviament una bona alimentació, fer esport, tot el que siguin proves diagnòstiques de prevenció, molt, molt important. I per això doncs l'esport et fa prendre més consciència, no? Sobre la salut i que al final és una malaltia que no entén de factors. O sigui, sí que hi ha uns factors de risc, està clar, però tot i així a vegades dius, pam, t'ha tocat. Ostres, com és que m'ha tocat? Doncs t'ha tocat. Si faig esport, menjo bé, doncs s'hi ha de ser.
4: Com tot l'esport, també et prepara el cos, no?
3: Absolutament.
4: Per tenir una mica més de fortalesa, per poder entomar qualsevol situació. Llavors, sí. també ens ajudaria una
3: miqueta. I s'ha demostrat que també durant la malaltia i durant el tractament és molt, molt important tenir un nivell d'activitat física adaptat a les circumstàncies, està clar, però que ajuda molt a la millora i a la recuperació.
5: Sí,
3: molt important.
5: Això també ho destacàvem des de l'Oncodines, no?
3: Absolutament,
5: I justament amb cavalls també. Justament, sí. Bueno, en aquest cas és tenint en compte la part terapèutica que donen als uns animals com són els cavalls,
3: sí,
5: no?
3: Sí,
5: els cavalls, sí. O també podrien dir altres animals com els gossos mateixos, sí, vull dir que és aquesta riquesa o que ajuda que poden donar.
3: Sí.
5: Quina resposta. Què aporta una caminada solidària més enllà de lo que és la recaptació?
3: Bueno, el que comentàvem abans, el conèixer el teu entorn, penso que és molt important. A vegades ens perdem una miqueta i anem a fer grans caminades amb 2 hores de cotxe i no cal anar tan lluny. I conèixer l'entorn és important. Conèixer gent.
5: També.
4: Sí, la cohesió social.
3: Cohesió social.
4: Sí. És molt xulo.
3: Sí, t'acabes trobant. Més si vas amb canalla, els nanos, doncs, els nanos sempre es fan amb tothom i, bueno, s'estableixen uns llaços, uns vincles i t'acabes trobant. I penso que tot això també enriqueix moltíssim.
4: Sí, aquí a Caldes cada dia es veu gent al matí caminant, que van molts cap al Pasqualet, que van caminant fins a la bàscula, molta gent.
5: O però, cap a la Torre Marimon, en funció de com pots agafar.
4: Però molts cops és gent que va caminar solitàriament, vull dir que van fer el seu moment d'esport i a vegades recolliment.
5: I de calma a vegades,
4: de calma
5: perquè
4: és i recolliment.
5: Com un moment realment teu, tot i que sigui caminat, però estàs dins de tu mateix.
4: Però aquest també ens dona la possibilitat, la caminada popular ens dona la possibilitat d'anar amb més gent, compartir-ho diferent, d'una forma diferent, l'hàbit de caminar i de conèixer l'entorn.
5: Tornem a parlar de l'acompanyament emocional i comunitari, que és una de les grans funcions que té l'associació i la Junta. Com es dona suport emocional a les persones que conviuen amb la malaltia? En aquest cas, com deies abans, no? Els familiars, no?
3: El que és bàsic és escoltar. Escoltar i acompanyar. Al final és el que podem fer. Escoltar, acompanyar i posar en contacte amb professionals que puguin anar més enllà de nosaltres. Però bàsicament jo amb una persona, o els familiars, les persones que estan passant per aquest tràngol, al final és un tràngol, és acompanyar, ser-hi. No, potser no tant el preguntar i com estàs, i què fas, i què t'han dit, sinó escoltar, que m'ho vols explicar, fantàstic, aquí estic. Que vols anar a fer una altra cosa, anem a fer una altra cosa, però ser-hi.
4: Al final cadascú necessita o té una viu d'una manera totalment diferent d'una altra persona,
3: la
4: situació,
3: malaltia,
4: la malaltia, i bueno, escoltar, l'escolta activa i el estar simplement al costat, i llavors nosaltres tenim la possibilitat de poder derivar cap a uns serveis que podem acompanyar fins a uns serveis, i a partir d'aquí doncs són els professionals que posaran les mides que pertoquin. I l'atenció psicològica, el que us comentava abans, no? Va des de la persona que està patint la malaltia, que és la principal, però també els familiars. També hi havia una atenció que es feia que era post-malaltia, que ens va sobtar molt, no? Que la fan des de fa
5: clar,
4: un parell o tres d'anys.
5: Podríem dir quan l'ha superat.
4: Quan ja l'ha superat, que ens comentaven que tenen un servei de psicologia també per acompanyar el retorn a la feina, que hi ha molta gent que té aquest pas molt dur, no? Haig d'anar a explicar, haig de viure un retorn laboral després d'estar desconnectat i només centrat en una feina que és salvar-me, no? I aquest moment també és molt dur, i des de l'associació també tenen professionals que es dediquen una mica més en exclusiva amb aquest... Amb aquest
5: i això que heu dit, el retorn a la feina o el no retorn a la feina, perquè moltes vegades has superat la malaltia
3: i
5: te trobes que ja no et tracten de la mateixa manera.
4: Correcte.
5: No sé si això a vosaltres també us ha arribat.
3: Sí, sí, al final és tornar a una normalitat, si li podem dir així, tornar a una normalitat que no sempre és fàcil. I potser aquesta normalitat, que abans per tu era així, després de passar la malaltia ja no la veus de la mateixa manera i dius, escolta'm, és que jo ara he canviat la manera de pensar i vull fer una altra cosa. Doncs acompanyant aquest canvi també.
5: O a l'inrevés, igual sí que te veus amb ganes de continuar. A veure, sempre no pot ser, segons quan han explicat persones que justament han passat la malaltia, no? Sí que és veritat que sovint, per exemple, si estàs acostumat a anar en cotxe per tots, malaltia de càncer de mama, no? Doncs la teva feina consistia en anar cap aquí, cap allà, doncs cotxe, cap... Clar, després, tot i que t'hagis recuperat, aquest tipus de feina ja no la pots continuar fent, però sí que pots fer una altra.
3: Fer altres coses, clar, absolutament, vull dir, adaptar aquesta nova normalitat, diguéssim, a la situació, a les circumstàncies que tens ara mateix.
5: Però moltes empreses justament això no ho tenen en compte.
3: Sí, però s'ha de treballar per això. S'ha de treballar per això i conscienciar i veure, són persones que han passat una malaltia, però això no vol
5: Vosaltres també treballeu amb aquesta testa?
3: Nosaltres l'any passat sí que era una cosa que vam comentar d'anar a fer xerrades, d'anar a fer... les empreses...
4: Sensibilització.
3: El que passa que sí que nosaltres, per nosaltres sols, com a junta local, no podem fer.
5: Clar.
3: Sempre hem de parlar amb Granollers.
5: A través de... persones...
3: Clar, les campanyes que ells tinguin engegats. I sí que és veritat que ara hi havia una empresa que ens va posar en contacte amb nosaltres que volia fer tota una xerrada sobre tabaquisme, i els vam derivar cap a Granollers, que ja tenen com tot un protocol preparat per fer aquest servei a les empreses. O sigui, seguim funcionant com d'enllaç amb Granollers o Barcelona.
5: O sigui, funcionant d'enllaç, però evidentment a través de... tenint en compte xerrades, conferències a través de persones o bé que han passat la malaltia, que l'han superada i tal, o també amb els... en aquest cas has posat empreses, no?
3: Sí.
5: O fins i tot professionals, vull dir que professionals en aquest cas de la medicina o de experts, diguem, en càncer.
3: Justament ens ha posat també en contacte amb nosaltres una empresa de Sentmenat.
4: Sí, perquè allà no tenen junta...
3: No tenen junta local i s'han posat en contacte amb nosaltres que volen fer una campanya de sensibilització sobre el càncer de mama i ens han demanat si podem anar allà. Doncs perquè els treballadors puguin col·laborar amb l'associació i fer una mica de sensibilització sobre el tema. I aquest divendres
4: estarem a
3: Sentmenat, a Costal.
4: A l'empresa Costal.
5: Sí. Diguem, a través... sou vosaltres els que aneu cap allà?
3: Sí.
5: Us han adreçat a vosaltres.
3: Correcte.
5: I vosaltres...
3: Nosaltres anirem allà amb la mateixa informació que hi haurà el dissabte. Estarem allà pels treballadors. Vull dir que les empreses també es poden posar en contacte amb nosaltres i sempre que puguem coordinar i puguem gestionar, hi serem.
5: Uh-huh. Quin paper té la comunitat justament en el procés de la malaltia? Justament en el procés.

0: que no es deia, que no se sàpiga que té aquesta malaltia.
1: Sí, era com una vergonya, no?
0: Era com vergonyós.
2: Quan deien un mal lleig.
0: I ara no, ara bueno, és més normal normalitzar-ho, de que bueno, estic patint un procés oncològic, del que sigui, i doncs, bueno, visc la nova normalitat que em toca viure durant una temporada per poder... fer front a la malaltia. Sí. I això, doncs, no... Penso que s'ha normalitzat molt i està...
1: I sobretot molt... persones que hi són famoses, no? Per exemple, el cas del Julia Otero, no? No és càncer de mama, però és igual. Sí. És el fet de fer públic aquesta malaltia i fins i tot ha passat. Digo, mira, ja he passat els 5 anys, vull dir, és el fet d'anar...
0: Ha ajudat molt. Ajuda molt. Tot el que és gent famosa ajuda molt a sensibilitzar. Però bueno, els joves també que pugen també tenen un altre tipus de visió de la vida, eh? Vull dir que també molt més oberta, molt més que, bueno, passa això, doncs ho afrontem i bueno, és... Hi ha gent de tot i per descomptat el suport psicològic es necessita igualment.
1: Sí.
0: Ho visquis obertament o ho visquis perquè necessitis tancar-te amb la malaltia, el suport psicològic és superimportant, però sí que penso que ha canviat molt i el suport que rep des de fora actualment sí. Tampoc és de rebuig o de com de por, sinó que és més d'acompanyament, més actiu, més...
1: També, o sigui, parlem del càncer en persones adultes, però el càncer també, doncs, atrapa molt més joves, a infants i adolescents, vull dir que això. I justament, no sé si vosaltres també us arriba, doncs, que ho encaren d'una manera molt, molt valenta. Vull dir, precisament són els que no s'amaguen de res.
2: No, et sorprendries de com els nanos i gent jove malalta doncs entoma la malaltia. Hi ha testimonis realment que se't posa la pell de gallina de com ho assumeixen. Justament l'altre dia vaig veure una entrevista d'una noia malalta de càncer que va fer una entrevista, a part de preciosa, molt emotiva, i la serenitat en què ella explicava la malaltia, i li va demanar al periodista, diu, mira, si tiro endavant no la publiquis, però si al final no tiro endavant la publiques. Malauradament aquesta noia doncs no...
1: Sí, hi ha hagut casos, així, i justament a la xarxa també ho hem vist, no?
2: Sí, exacte, vull dir que, per xarxes.
1: Que per dones joves, molt joves, vull dir que han exposat a la seva malaltia, no? I finalment després t'arriba doncs que
2: sí,
1: ha mort.
2: La serenitat, la fortalesa que ho agafen. Bueno, és absolutament admirable, la veritat és que sí. Però sí que, i els nens petits, doncs també ho entomen, amb una força...
0: Quan més petits sí que és la seva normalitat, és diferent, sí, vull dir que la seva vida és així, vull dir que...
2: Però,
0: també...
2: ostres,
1: però ho diuen
2: sorprenen.
1: D'una manera molt... Bueno, tinc càncer, vull dir que...
2: Sí, correcte. Ho tenen així assumit i saben pues, bueno, que estarà una temporada a l'hospital o no, que li hauran de fer proves... I que, bueno, i que ho tiraran endavant. Sí, realment també sorprèn moltíssim.
1: Quines campanyes de prevenció, no sé si esteu impulsant, o des de, si no aquí, doncs des de la Junta o des de la comarca, des de la provincial, s'ha impulsat a l'actualitat?
2: Bé, ara mateix doncs, hi ha la de, per proximitat sí. temporal, és la del càncer de mama. Llavors sí que sempre abans de l'estiu hi ha sobretot la campanya de lo que és el càncer de pell, la protecció solar, la que és sempre eterna i perpètua, que és la del tabaquisme. Ara al novembre doncs, vindrà la del càncer de colon, també.
0: Com l'any passat es va fer molta...
1: Molta incidència,
0: molta difusió, sobretot amb no deixar les proves preventives.
1: Exacte, la prevenció, no? Que saps que hi ha unes que te les fan a la farmàcia, no? Vull dir, i l'altres, pues, quan toca, doncs, normalment és cada 4 anys, te fan una cronoscòpia i ja està.
2: Sí, que pot ser incòmode, però francament val molt la pena.
1: No és incòmode.
2: Bueno, ara t'adormen.
1: perquè com te sedan...
2: Ara t'adormen i estàs una estoneta ben tranquil.
1: La mar de bé.
2: Però sí que és superimportant, en dones, òbviament, mamografies... Sí. el que faci falta. Però si es detecta a temps, ja és més que conegut.
1: Tot canvia.

0: canvia, canvia molt ràpida, perquè és, en el pit justament a vegades és detectar una cosa tan petita, doncs que bé,
1: que s'intervé o es fa el que s'hagi de fer i ja està, ja i allà s'ha acabat.
2: Sí que és cert que l'any passat ens comentaven que el càncer de colon feien molta incidència en la prevenció i en no deixar les proves preventives, perquè tenien detectat des de l'associació que el càncer de mama tenim molt integrat, les dones tenim molt integrat, que s'ha de fer unes mamografies anuals, bianuals o cada quan toqui, a partir de l'edat que toqui, però amb l'home és...
0: La pròstata també estaria dins de l'home, no?
2: Correcte, i fa...
0: I és molt, molt
2: hi ha
0: de
2: com
0: fer
2: una,
0: prevenció,
2: molt
0: no?
2: Més tabú i molt més por,
0: sí.
2: I aquesta por fa que l'índex de prevenció dintre del col·lectiu home, masculí, és molt més baix que el de dona.
0: Mm-hmm.
2: Llavors, per això l'any passat es feia molta incidència amb el càncer de colon i
0: el pròstata, perquè jo diria que el colon potser entra, però la pròstata, doncs, és que és com avui dia les dones, el pit o els ovaris, vull dir que aquest cas...
1: Però potser les dones ho tenim com molt més integrat.
2: Sí,
1: i ja tens
2: integrat.
1: Aquell
0: bueno,
1: dia...
0: I els homes, ojo, o ull, no? Els homes també al pit, que
1: sí,
0: també
1: sí,
0: això
1: sí.
0: Passa.
1: Sí. Però per això mateix, vull dir, les dones ja tenim com aquell dia que dius, bueno, ara ja em toca la revisió ginecològica anual.
0: Sí.
1: I ja tens, més o menys, per aquestes dates demanaré hora. Els homes no. No tenen aquest...
2: No.
1: Encara. Esperem no. que vagin millorant i vagin fent-se aquestes revisions.
0: Es tracta, no, de fer les campanyes també.
1: Correcte,
0: les campanyes informatives
2: sí.
0: I tal. Justament ara, recaptació i investigació. El fons que recolliu va íntegrament a investigació. Com funciona realment aquest circuit?
1: Sí, mira, ara mateix ens passaven dades del 2025. Ara mateix hi ha 32 milions d'euros que l'Associació contra el Càncer té destinades al que és el càncer de mama, projectes d'investigació del càncer de mama. Val? Ara mateix hi ha 110 projectes oberts d'investigació. Sí que a nivell més global, crec que són 100... T'ho buscaré perquè tinc aquí el recull de premsa. Són 157 milions d'euros que l'Associació contra el Càncer té destinats a recerca del càncer en general. Cal no oblidar que l'Associació contra el Càncer és una associació, però que hi ha moltes altres associacions que també recullen diners i els destinen doncs, a altres. Bueno, no, tan a prop tenim aquí l'Oncodines, sí. Que fa una feina boníssima i que treballa
0: i que l'estan treballant perquè és a l'abril.
1: Correcte,
0: que
1: vull dir, és que acaben aquesta... una edició i ja treballen
0: i ja
1: la següent.
0: Treballant.
1: I és una feina també superimportant. I llavors sí, nosaltres tot el que recaptem ho enviem a Granollers i allà la major part, pràcticament la totalitat, va destinat a el que és investigació, però llavors també es destina una part doncs, a, per exemple, a pagar perruques per la gent, que hi hagi un servei gratuït de perruques, a pagar doncs, professionals, a pagar el que sigui, però bueno, el...
2: Al final és una associació que tot el que recapta ho vehicula gratuïtament cap al malalt i famílies.
1: Sí, sí.
2: Llavors, tot el que són en aquests projectes, 110 projectes que hi ha de càncer de mama actualment de recerca, com gairebé els 800 que hi ha a tota Espanya amb recerca contra el càncer, doncs, a part d'aquests projectes que són per investigació i per desenvolupament de millores, a part d'això hi ha tota la xarxa d'ajuda psicològica.
0: Mm-hmm. I com podem contribuir justament als ciutadans, justament amb vosaltres, amb les entitats que treballeu amb aquesta, podríem dir, recaptació, no? Perquè a vegades... És el fet que moltes vegades són trucades telefòniques, no? I és la manera també de convèncer a la gent doncs, el que representa aquesta ajuda, per petita que sigui.
1: Doncs venint als actes que fem,
2: sí.
1: Llavors també doncs, col·laborar, doncs, per exemple, amb la venda de números, en aquestes coses que organitzem, que ens vinguin a conèixer, nosaltres sempre que podem doncs, muntem un estand, La UTIC sempre...
0: Per exemple, aquest, si el temps acompanya, el diumenge de Capvuitada també tindreu un stand?
1: Diumenge de Capvuitada no hi serem.
2: No.
1: Però sí que hem estat...
0: Bueno, el dissabte sí.
2: Dissabte.
1: Sí, dissabte sí.
2: Dissabte, sí.
1: Dissabte ens podem conèixer i hi haurà tota la informació que necessiteu. Hi haurà doncs, els productes, hi haurà la guardiola, es podran fer donatius, el que es vulgui. I llavors sí que a vegades hem plantat l'estand doncs, a Fira Botigues o Fora Stock. Sempre la UCIC sempre ens truca, escolta, com ho teniu? Podreu venir? No podreu venir? A vegades per agendes familiars i personals se'ns complica. I no hi podem ser, però si podem sempre ens agrada tenir
0: o en el cas
1: presència.
0: De la fira de Nadal.
1: La fira de Nadal. Passa que normalment la fira de Nadal, com que intentem organitzar algun acte
2: sí.
0: Per Nadal.
1: Per Nadal no hi acostumem a ser.
2: Uh-huh. No. Igualment Nadal hi ha la Marató de TV3. Que també,
1: clar,
0: aquest any. Cap a la segona quinzena, no? Vull dir, sí, la segona setmana sí, sí. del desembre.
2: El moment de col·laboració del país, perquè aquest és de país, sí. El desembre és la Marató sí. i també, bueno, som conscients que sobresaturar la gent de col·laborar i sobretot econòmicament doncs no anem a incidir en aquests moments, no?
0: Ja que estem a la recta final, parlem ara del sopar, el sopar benèfic de novembre, que sí. quan està previst que serà cap al final?
2: El dia 28.
0: 28 de novembre.
2: 28 de novembre farem el sopar.
1: Al Termes Victòria.
2: Sí.
1: Agraï des d'aquí.
0: Tot és un clàssic. Això ja és una tradició.
2: Sí,
1: ho farem allà perquè ens cuiden molt bé.
2: Sí.
1: Ens ajuden amb tot el que necessitem, perquè al final nosaltres hi posem les ganes, però a vegades els recursos tampoc els tenim i sempre s'han ofert absolutament d'una manera molt solidària en ajudar-nos en tot. I a vegades els diem, escolta, que volem fer això. Val, d'acord. Vull dir, i ja aquest any ja ens van trucar abans de l'estiu. Escolta, què penseu fer aquest any? Doncs escolta, passar vacances i ens reunim. Vull dir que allà ens cuiden molt bé.
2: I seguirem allà un any més.
1: I seguirem allà.
0: I què ja els teu venem?
2: A partir d'aquesta setmana. Volien començar-los a vendre i a repartir.
0: Normalment també sempre hi ha un espai on la gent, bueno, sobretot els comerços, deixen... aquests regals que poden anar també amb els números, amb els tíquets que vull dir, amb aquesta rifa.
1: Amb aquesta rifa. Aquesta rifa també la Maite dels calçats Maite.
0: També és tradició.
1: Que també és tradició.
2: És tradició.
1: Ens cedeix el local que té l'Avinguda Pi Margall per tal de nosaltres poder anar exposant els obsequis i ser una mica el centre logístic nostre. Sí. Durant tota aquesta campanya, que normalment estem un mes recollint obsequis i preparant-ho, i allà doncs, estan exposats aquests obsequis que se sortejaran el dia del sopar.
0: El 28.
1: El 28
2: els comerços col·laboradors, com sempre, doncs, tenen números per vendre, col·laboren amb un obsequi per poder sortejar, la venda de tíquets pel sopar... també la gent es pot dirigir a nosaltres per adquirir el tiquet de sopar o sempre tenim punt de venda amb Esporta, que la Jèssica d'Esporta sempre col·labora amb nosaltres en aquest aspecte. Vull dir que, bueno, si podem congregar molta gent, que ens ho passarem molt bé.
0: De fet, teniu un correu, una web o alguna cosa que es puguin adreçar directament? O és a través, diguem, d'aquí com a
1: botigues? Sí, tenim el correu de l'associació, que espera't, que saps que no, ara no me'n recordo? Espera't, ara us el direm, perquè és una mica llarg, ara us el diem. Deixa'ns consultar-lo.
0: Sí.
1: No me'n recordo.
0: Abans l'havia vist jo també, però...
1: Sí, no me'n recordo, eh?
0: Sí, també
1: l'havia vist. Espera't, ja el tenim. Ja el tenim, que és... Exacte, caldesdemontbui@contralcancer.es.
0: Doncs caldesdemontbui@contralcancer.es.
1: Merci.
0: I preguntes finals. Quins projectes de futur teniu en marxa?
1: Però nosaltres seguim una miqueta amb el que hem heretat, i anar-lo desenvolupant. Sí que sempre a principi d'any fem com tot una volcada d'idees de poder fer coses noves, però seguirem de cara a l'any que ve, suposo, una mica amb la tònica. Volem consolidar la Junta, volem ser més membres i seguint...
2: Intentarem recuperar un altre cop el concert o l'activitat aquesta més... més de concert per nanos o no tan nanos, vull dir que...
1: I sempre hem parlat de, no, hem de muntar una botifarrada popular, eh?
2: Sí, també...
0: Saps? Alguna activitat així popular.
1: Sí. Absolutament popular, a Can Rius. Bueno, d'idees en tenim moltes que al final després les acabem vehiculant o no, pel que sigui. Però de moment acabar d'establir les que portem arrossegant, que és el Zumba, sempre que fem el mes de maig, abril-maig, llavors el sopar, i llavors la caminada i afegir aquesta activitat de concert, espectacle, que estem a veure com l'acabem d'encaixar.
0: Que l'esteu treballant.
1: Com l'acabem d'encaixar, sí. Les altres ja les tenim més rodades i aquesta l'hem d'acabar d'encaixar.
0: Una última pregunta. Com ho imagineu la Junta local d'aquí a uns anys? X. 2, 3, 4, 5, 10.
2: Esperem amb gent jove.
0: Sí.
2: Cada cop s'ha anat rejuvenint
0: renovació,
2: més.
0: Renovació.
2: S'ha anat rejuvenint. Jo recordo fa molts anys, no?, que es veia grans, no?, la Junta del Càncer. Hem anat baixant l'edat, ara estem entre 40 i 50, però sí que esperem amb gent jove, que seria xulo. També aporten un altre dinamisme, un altre tipus d'activitats, un altre tipus
1: de veure les coses
2: i bueno, és...
0: tot ajuda.
2: Sí.
1: Sí, sí, sí.
0: Rosabel, Mar, moltes gràcies per ser avui aquí, gràcies per la feina que feu, per la constància, per la proximitat i per aquesta manera tan humana d'entendre la solidaritat, i en aquest cas és amb la malaltia. La Junta local és una peça essencial del nostre poble i avui ho hem tornat a veure aquí amb les vostres paraules. Ens retrobarem aviat i, mentrestant, molta força per totes les activitats que teniu en marxa.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: I moltes gràcies per ajudar-nos a fer difusió.
0: Sempre que vulgueu, la porta està oberta. I amb aquesta conversa tan plena de comunitat, tan plena d'esperança i de compromís, tanquem el fòrum d'avui, un matit que ha viatjat entre literatura, convivència, salut i solidaritat. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per participar i per fer que cada matí aquesta plaça radiofònica tingui vida. Ens retrobem demà a la mateixa hora amb més veus, més temes i més comunitat. Que tingueu molt bon dimecres.

0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a Santa Eulàlia de Ronçana un home relacionat amb el furt del material audiovisual valorat amb més de 15.000 euros a uns periodistes francesos que cobrien el pas del Tour de França per Tarragona. Gràcies a les policies locals de Vigues i Santa Eulàlia van detectar un vehicle especialitzat en fer siembres en aquestes zones i el grup fura dels Mossos d'Esquadra de Caldes van poder detenir els dos ocupants del vehicle. Després de la detenció es van adonar que un dels detinguts estava identificat com l'autor del furt del material audiovisual pel Tour de France. La Fira de l'Ocupació Girafeina Més 45 torna a engegar avui al Mercat Vell de Mollet de 9 del matí a 7 de la tarda. Es tracta d'una iniciativa promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental i per l'Ajuntament de Mollet que connecta les necessitats del mercat laboral amb les aspiracions professionals dels candidats. Aquesta segona edició acull a 220 persones inscrites i encara té obertes les inscripcions. Una jornada amb més de 40 empreses i més de 250 ofertes de feina, una espai per connectar empreses i professionals. Avui a les 9 del matí, la Garriga acull la jornada de participació juvenil del Vallès Oriental. El Servei de Joventut del Consell Comarcal ha organitzat a l'Espai Jove Calluna de la Garriga la trobada que s'estructura al voltant de tres preguntes importants. On, qui i com participa el jovent? Proposant diverses mesures, reflexions i accions en format de taula rodona per tenir cura dels projectes de futur. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà força ennuvolat durant bona part de la jornada amb algunes clarianes al migdia. Les temperatures ja pugen respecte ahir amb una màxima de 25 graus i una mínima de 17. De cara a demà el temps serà molt similar, amb la possibilitat d'algun ruixat feble i puntual al vespre. Les temperatures baixaran lleugerament respecte avui amb una màxima de 23 graus i una mínima de 15. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda, al municipal de la Torre Roja.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
3: A 3:45 de la tarda, al carrer de Vigues.
4: Primera baixada d'Andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
3: A 5:00 de la tarda, al Casino de Caldes.
4: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels Països Catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
3: A 6:00 de la tarda, a la Sala Noble de Can Rius.
4: Concert de capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
3: A 7:00 de la tarda, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
4: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
3: A 8:15 del vespre, al Parc de Can Rius.
4: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
3: A 8:00 del vespre, a la plaça de l'Església.
4: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
1: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Bon dia, iniciem un nou Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre que fem el Ferran Monter del control tècnic i qui us parla, Anna Pineda. El Vivències d'avui el dediquem a les colònies per gent gran. Doncs comencem el Vivències d'avui dedicat a les colònies. En primer lloc parlem amb la Núria Vivancos. La Núria és la dinamitzadora sociocultural de les Cases dels Mestres. La tenim al telèfon. Bon dia, Núria.
2: Hola, bon dia.
1: Núria, estem parlant avui de les colònies per gent gran. Explica'ns, què són les colònies?
2: Doncs mira, les colònies formen part del programa de gent gran activa de l'Ajuntament de Caldes, que porta a terme amb la col·laboració de la Fundació Santa Susanna des de l'any 1989.
1: Això són molts anys, ja temps, l'any 89 sí, ha plogut ja molt.
2: Ha plogut. I són unes vacances en grup on es promou la relació i la convivència durant l'estada. Normalment es va a un alberg o una casa de colònies. Però molt bé, tothom les accepta molt bé, vull dir, els albergs i cases de colònies, molt bé fins ara tot.
1: Molt bé. Núria, què es fa a les colònies?
2: Doncs mira, a les colònies es porten a terme activitats lúdiques, també culturals i esportives, i són adaptades a diferents necessitats de les persones que hi participen. I, les activitats les organitzen normalment al voltant d'un tema d'interès. Bueno, normalment no, sempre. Sempre s'agafa un tema d'interès i al voltant d'això doncs, es desenvolupen les colònies. Les dirigeixen sempre els monitors, que hi van dos monitors i sempre ho dirigeixen ells.
1: Núria, i quin ha sigut doncs, el tema d'aquest any de les colònies?
2: Mira, cada any canvien de tema, cada any. I aquest any ha tocat una aventura de colors. El títol que li vam posar va ser Una aventura de colors. Us explicaré més o menys què van fer, però això us ho explicaran millor les senyores que
1: sí,
2: estan allà.
1: Sí, fem una cosa, no ens ho expliques tu això. Tu parles més vale, en general, perfecte. Perquè aquí tenim unes convidades que ara us presentarem.
2: Perfecte.
1: Núria, abans d'acabar, quantes persones han participat aquest any a les colònies?
2: Aquest any eren 26 persones. 26 persones. I els monitors, dos, doncs, 28. Hem anat de colònies 28 persones.
1: Bé, hi ha hagut alguna baixa, algun imprevist d'última hora?
2: Sí, uns quants imprevistos, quatre imprevistos han hagut, perquè érem 30 d'un bon començament, però, bueno, ja sol passar això. A vegades no triem el que ens passa, vull dir que pobres ja es van quedar amb ganes de venir, però, mira, no van poder.
1: A vegades no és possible. Exacte.
2: Això mateix.
1: Núria, les colònies són una única activitat a l'any, ara al setembre, o es fan activitats durant l'any?
2: No, durant el setembre es va de colònies i després es fan trobades. I durant l'any es troben una, dues, inclús tres vegades durant tot l'any i estan obertes a tothom. Vull dir, ho anunciem aquí a la Casa dels Mestres i ho anunciem a la Fundació també i estan obertes a tothom. Ara al novembre veurem les fotos, per exemple. Novembre farem una activitat, això que és veure les fotos, i també es poden fer excursions, s'han fet excursions, s'ha anat a Vidrà, i es fan, bueno, de tot, trobades, dinars, trobades, això depèn, però sempre estan en contacte.
1: Molt bé.
2: Els que han anat de colònies sempre estan en contacte, tenen un molt bon grup.
1: Doncs Núria, gràcies per aquesta explicació, i ara continuarem el programa amb tres dones participants que ens acompanyen aquí a l'estudi.
2: Molt bé, perfecte.
1: Doncs gràcies.
2: Vinga, fins una altra. Adéu a vosaltres.

0: Doncs continuem al Vivències i us presento tres dones, en aquest cas, tres dones que han participat a les colònies d'aquest any. Ens acompanya la Carme Sáez. Bon dia, Carme.
1: Bon dia.
0: També ens acompanya la Pilar Sánchez. Bon dia, Pilar.
2: Bon dia.
0: I la Narcisa Martínez. Bon dia, Narcisa.
3: Bon dia.
0: Tres dones que heu anat de colònies. És el vostre primer any?
2: No.
0: Vale, qui comença? Pilar, és el teu primer any? Això ja està perfecte, ja.
2: Sí. No, ja fa 5 anys que vinc.
0: Has anat 5 vegades ja de colònies.
2: I m'agrada moltíssim.
0: Molt
2: per
0: bé.
2: Tornar.
0: Per tornar. 5 anys, déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Recordes per què et vas apuntar el primer any?
2: Doncs, pues, home, en recordo, perquè a mi m'agrada anar sempre a tot arreu. Jo estic disposada a sortir, a anar, a caminar, el que sigui.
0: T'agrada fer activitats?
2: M'agrada molt fer activitats i no estar a casa.
0: I com et ves... Qui te'n va parlar de les colònies?
2: Pues quan vaig venir aquí, perquè jo no soc d'aquí. I és clar, pues me va costar una mica integrar-me, però vaja, me vaig integrar.
0: Però quan vas venir a viure a Caldes, vas començar a fer més activitats.
2: Activitats de tota casa, mena. I les colònies pues sempre m'han agradat. Jo abans ja sortia quan vivia fora i sempre m'ha agradat sortir i fer coses.
0: Molt bé. Carme, en el teu cas.
3: Hola. Bueno, jo fa anys que vaig de colònies.
0: Ets la veterana de les tres avui, eh?
3: Sí. No sé el compte ja, però crec que des de que vaig plegar de la feina, que no tenia 60 anys, doncs vaig veure unes senyores que ballaven a la plaça Catalunya i jo dic, ostres, això sí que m'agradaria. I em vaig assabentar que es ballava... aquí a la... Llavors no hi havia les cases dels mestres i anàvem a baix de la residència i mira, em vaig apuntar crec que el 2004, he perdut el compte, eh? I ja sempre he anat seguint fent coses amb la residència, que ara no és la residència, que és la casa dels mestres.
0: Clar, les cases dels mestres deu tenir uns 10 anys, 12...
3: Per això, sí.
0: Però clar, abans no existia aquest equipament.
3: No existia, sí.
0: Es feien les activitats municipals, igualment activitats de l'Ajuntament, però es feien en l'edifici de la Fundació.
3: Això mateix, sí. I m'agradava molt anar-hi perquè ballava amb balls ja per la festa major. I a les colònies sempre preníem balls i jo no deixava d'anar-hi perquè és el que més m'agrada, ballar.
0: Encara vas a l'activitat de ball?
3: Sí, sí, cada divendres. Sí.
0: Molt bé.
3: Sí.
0: Narcisa, i el teu cas? És el teu primer any?
4: No, el segon.
0: El segon?
4: El primer any vaig passar molta calor, perquè era una litera sota terra i jo la calor em mata.
0: I dic, però estàveu a prop del mar l'any passat?
4: Sí.
0: Clar.
4: Va ser molt maco perquè era a l'escala, vam anar banyant-nos a la nit a la platja, ella també venia, va ser molt maco, però la calor em va atropellar.
0: La calor ha vingut per quedar-se, eh? Ja t'aviso.
4: Sí, sí. I bueno, i aquest any, com que van dir que anaven de hotel, diu, bueno, vaig a provar-ho.
0: Exacte, aquest any en lloc d'anar a una casa és un hotel, sí. I en lloc de platja és muntanya.
4: Sí, ja ha anat molt bé, ha anat molt bé.
0: Narcisa, per què et vas animar l'any passat a apuntar-te? Què et va fer decidir?
4: Bueno... Al dir que anaven a un hotel, dic, bueno, lo provarem.
0: Però l'any passat no era un hotel, per tant, què et va fer decidir anar a les colònies l'any passat?
4: No, l'any passat no vaig anar, he anat aquest.
0: Però no ens has dit que era el teu segon any?
4: El meu segon any, clar.
0: I el primer on vas anar?
4: El primer a l'escala.
0: Ah, a l'escala.
3: Sí, vam anar a l'escala aquell any, sí.
0: I qui et va enredar, dient-ho així, per anar a les colònies? Qui te'n va parlar?
4: Bueno, la Carme mateixa.
3: Sí.
4: Diu, vens de colònies? Bueno, però anem de colònies. Jo soy de bon convèncer, no costa gaire.
0: Ara avui sou tres dones, però no totes són dones les persones que participen.
3: No, hi ha matrimonis.
0: Sí. Vull dir, hi ha homes també.
3: Sí, sí. Venen molts matrimonis ara.
2: Sí, aquest any em sembla que han vingut 4 matrimonis. Sí. Sembla, eh?
4: Però sí, a los homes les costa.
0: Sí,
4: els
0: costa més.
4: Les costa participar.
0: Sí, sí, sí, i per què ho creieu que els hi costa?
4: No sé.
2: Perquè tanta dona, amb els sols, li costa.
0: De fet, vosaltres participeu durant l'any a alguna activitat del programa Gent Gran Activa, o gimnàstica, o balles
2: sí, gimnàstica.
0: Com la Carme. En el
2: jo
0: teu
2: gimnàstica.
0: Cas, Pilar, tu vas a gimnàstica.
2: Els dimarts i els dijous.
0: I en el teu grup també guanyen les dones.
2: Sí. Sí, pues n'hi ha... Bueno, aquest any n'hi ha 4 homes, que són molts.
0: I tant.
2: Som molts, eh?
0: Que duri, que també, no? Sí, sabe que hi hagi...
2: Quatre.
0: Que estigui variat. Narcisa, i tu participes en una activitat durant l'any?
4: Sí.
0: Quina és la que t'agrada a tu?
4: A mi, caminar.
0: La marxa nòrdica, vas, els dijous?
4: Sí. Avui he anat a Palau ja, a almorzar.
0: Avui amb les caminades a l'esplai? Sí.
4: I luego vaig a gimnàs el dimecres i el dijous, de 5 a 6. I homes no tenim cap al meu grup ara.
0: I al teu cas, Carme, a part de balls i danses?
3: Al meu grup tampoc hi ha homes.
0: També
3: però,
0: fa gimnàstica, eh?
3: Sí, el divendres que fem ball venen dos homes. Els marits d'unes noies que venen amb nosaltres. Sí, sí.
0: O sigui que això és general, no és només a les colònies que hi hagi més dones com és una cosa que ens passa a les activitats.
3: Sí.
4: Escolta, i el diumenge ballar.
0: I el diumenge ballar, bueno, està bé.
4: I quan fan el sopar ball, allà.
0: Això és de l'esplai, eh? Per sí. Això no és de l'Ajuntament.
3: No.
0: Jo vull fer una pregunta. Quan éreu petites, havíeu anat de colònies amb l'escola?
3: Jo sí.
0: Tu sí, Carme, sí. Havies anat de colònies?
3: Perquè estava a Sabadell i ens deixaven un castell, un tal Castell Arnau d'allà de Sabadell, i anàvem cada any a l'agost.
0: O sigui, vivies a Sabadell i anàveu de colònies al mateix lloc, o sigui, a la mateixa ciutat. No
3: sí,
0: sortíeu de
3: sí,
0: la ciutat, però
3: no.
0: Canviàveu de casa. Però
3: està retirat, sí,
0: clar.
3: Està retirat, eh? I ens ho passàvem molt bé.
0: Molt bé. En el teu cas, Pilar, havies anat mai de colònies?
2: No, abans no. Quan era petita, no. Però ja quan va començar a sortir més, ja pues, sí. M'apunto a un bombardeo. A lo que sigui. A lo que sigui.
0: Narcisa, i tu havies anat de colònies quan eres petita?
4: De petita mai. Ni a colònia ni a cap lloc. Si t'explico mi vida...
0: No, avui parlem de colònies, sí?
4: Sí, això mateix.
0: Els vostres fills, filles, nets i netes sí que havien anat de colònies?
3: Sí, els meus sí.
2: Els meus també, tots. Fills i nets. Han anat a tot arreu. Les sortides a totes les que anaven a l'escola s'apuntaven. Sempre. Bueno, jo les apuntava. M'agradava que sortessin i que vagin.
0: Molt bé. Escolteu-me, quan els hi veu dir als vostres familiars que us n'anàveu de colònies, què us van dir?
2: Molt bé. A mi sí. Com sé que m'agrada, doncs a mi m'apoyen a tot. Sí, sí.
3: A mi també, eh? No em diuen res. No, faig el que vull.
2: Sí.
0: Però es van quedar sorpresos o van dir, oi, quina alegria.
3: No,
2: que
3: va, que va. Estan contents.
0: Estan contents.
3: De que marxem.
2: Sí.
0: Narcisa, què et van dir a casa quan els vas explicar que aniries de colònies?
4: Tu no pares. I per què vull parar? Les meus també han anat a colònies, a totes les excursions de l'escola. M'ha costat molta feina, perquè em vaig quedar viuda com 33 anys, amb un fill de 9, una de 8, un de 3 i una d'un i mig. M'ha costat molta feina, però han anat a tot arreu com els altres.
2: Molt bé.
0: I ara aprofites per fer...
4: I ara aprofito per disfrutar jo una mica.
2: Molt bé.
4: Ara em toca a mi.
0: Ja has treballat molt, ara toca passar-ho bé.
4: Sí.
0: Escolteu-me, la Núria ens ha dit que les colònies cada any tenen un tema.
3: Sí.
0: I que cada any no, doncs, va canviant aquesta temàtica i que les activitats s'adapten a aquest tema. El tema d'enguany era Una aventura de colors.
3: Sí.
0: Qui m'explica aquest títol? Per què tenia aquest títol?
3: Bueno, cada dia fem una cosa d'un color, saps? I el primer dia no vam fer res, vam anar a donar una volta pel riu, perquè clar, arribem tard, és que va ser una mica llarg el viatge.
0: Bueno, és que aquest any, bueno, potser que comencem pel principi, vam anar molt lluny aquest any.
3: Vam anar molt lluny.
0: Aleshores el viatge, doncs clar, va ser més estona.
3: Sí.
0: On veu anar?
3: Vam anar a Rialb. I clar, vam fer una parada per esmorzar i vam arribar quasi a l'hora de dinar.
2: Clar.
3: I llavors a la tarda, cap allà a les 5, vam anar a voltar una mica pel riu, visitant el poble que és molt petit i de seguida es tenia vist.
0: Que així veu estirar les cames després de tant viatge, però també sempre el que feu és conèixer una mica l'entorn on esteu.
3: Sí,
0: no us quedeu tancats a la casa, sinó que aprofiteu per conèixer l'entorn.
3: Sí. I després a la nit ja ens comenta de què anirà, perquè no ho sabíem de què anava. Bueno, amb el paper que ens dona...
0: El paper surt el títol, però no hi ha més informació.
3: Això.
2: No hi ha res.
3: Jo ja m'ho vaig pensar, diu colors, perquè cada any informa algú, però si no t'hi fixes no ho saps.
0: Bueno, està bé que ja sigui una mica sorpresa,
3: això,
0: no?
3: Això sí. I ja ens va dir el primer nit el que anava, l'altra nit ja va començar a ensenyar-nos el color vermell. Vam començar pel color vermell.
0: I què representava això del color vermell?
3: Doncs ens va posar... Vam fer... És que ara no sé com es diu. Que té una bobina de fil de llana vermella i vam fer com una teranyina. Ens la tirant una a l'altra...
0: Us anàveu passant un capdella... Sí?
3: Sí. I després també ens ho va posar el canell. I bueno, vam quedar així... Primer anem tirant a les
0: persones. Bueno, devia ser una activitat perquè us coneguéssiu, una mica presentar si hi havia algú nou.
3: Sí, i després, bueno, l'endemà ja anava d'un altre color, que era el color verd.
0: I cada dia anava canviant el color i fèieu coses relacionades amb el color.
3: Sí, amb el color verd vam anar fora al jardí de l'hotel.
2: Les fulles, les...
3: Sí,
0: Sí, fem canvi. Sí, Pilar, explica'ns el color verd. Què passava amb el color verd?
2: El color verd era veure tot l'ambient que teníem.
0: El paisatge.
2: El paisatge, com que era verd, doncs anava una fulla, un arbre, un pi, el que siguis.
3: Però amb tu, a on ens ho posàvem, les fulles i el...
2: Amb un... com se diu?
3: Un celo ample, com un punt de llibre ben fer. Jo el tinc guardat.
2: Bueno, pues explica.
3: Sí, sí.
0: Tu també el vas fer, Pilar.
3: Sí. Ens va posar celo aquí al canell i vam enganxar floretes, fulles verdes, i ens ha quedat...
0: Fulla. De record.
3: De record, un punt de llibre.
2: Un punt de llibre.
3: Sí.
2: Tot a ser.
0: Fet per vosaltres.
3: Fent per nosaltres, sí.
0: Què més coses vau fer del color verd?
3: No. Què vam fer més del color
2: no més, res més ja.
3: Això, és que vam tenir molta feina.
2: Mantenir tota l'estona gran, eh?
3: Posar després celo sobre... Vam tenir una feinada, que perquè... Sort que ens ajudaven ells.
2: S'arrugaven, la tenien de posar ben bé.
3: Sí.
0: Quins altres colors vau fer? Vermell, verd?
3: Després que era el blanc, va ser el blanc.
4: El blanc, els globus.
3: Ah, sí, els globus.
0: Explica'ns un artista,
3: va. Explico-t'ho, va.
4: No, el blanc va donar globo per tothom, globo per cada un i era color blanc.
0: I què vau fer amb el globo?
4: Pues res, després van jugar...
3: No, vam posar el que ens agradava. Ah. I jo vaig posar ball.
0: A dins?
3: No,
2: fora.
0: Fora. Vau escriure alguna cosa que us agradés.
3: Sí. Escrit. I llavors el teníem que tirar en l'aire i llavors teníem que adivinar, quan agafàvem un altre globo, qui ho havia posat allò? I van haver algunes que ho van adivinar. Sí.
2: Bueno, cadascú posava el que li agradava.
0: Bueno, i així pensava. Us anàveu coneixent una miqueta més.
3: Sí. Va estar molt bé. Sí.
2: Són molt macos les colònies, molt maques.
3: Sí.
0: Pilar, quan us lleveu al dematí, què feu a les colònies?
2: N'hi ha gent que s'ha aixecat més d'hora i se'n va a caminar.
0: La Narcisa li agrada molt anar a caminar i a ben d'hora es lleva. Sí?
3: Sí.
0: I després esteu convocats a una hora a algun lloc.
2: No, estem convocats a les 9 al
3: dos quarts de 9 fer gimnàs.
2: Ja no m'acordava.
4: De 8 i mitja a 9 fer gimnàs.
0: Mitja horeta de gimnàs per posar-vos en forma.
4: Apunto.
0: Tot i que tu ja anaves a caminar abans d'aquesta hora.
4: Però jo abans d'això anava a caminar. A quina hora quedem? A les 8:30. I 25 ja era allà. Feien els gimnàs i quan acabaven d'esmorzar deia a què hora ens trobem? A les 10. Tornava a marxar i a les 10:05 ja estava allà. Jo, clar, a mi no m'esperava ningú.
0: És important, sí que hi ha un horari, les activitats estan programades i us van informant cada vegada i totes les aneu seguint aquest horari per poder fer el que està previst.
4: I al migdia igual. Acabem de dinar, ja m'acosto. A quina hora? A les 5. Bueno, pues jo faig la meva. Vaig a caminar, després descanso, però a l'hora, allà.
0: Hi ha estones d'activitat i hi ha estones lliures.
3: Sí. Però lliures poc, eh? Perquè a les 5 ja tenim que baixar totes a baix. A la sala...
0: Però hi ha una estona de descans, després
3: de
0: dinar...
3: Sí, després de dinar, descans, sí.
0: No?
3: Sí.
0: Escolteu-me, vosaltres quan esteu a casa vostra feu gimnàstica de bon matí cada dia?
3: No, jo no.
0: Només
3: no.
0: Ho feu a les colònies?
3: Sí.
4: Jo sí faig coses.
2: Ja, sí.
4: Jo vaig aixecar-me a fer coses al llit. i després de sopar a casa meva, si no surto al carrer, faig gimnàs.
2: Yes.
4: Després de sopar i després descanso. I al migdia, si surto a caminar mitja horeta, i si no, li dic a l'Alessa, posa-me música, i ballo, i després descanso.
0: O sigui, tu cada dia estàs en forma, jo és una artista.
4: I a caminar vaig cada dia, cada dia. Sí. Diumenge, dissabte...
2: No, a caminar també, caminar també canvio cada dia.
0: A les colònies també es fan forces passejades?
2: Bueno, se,
4: no gaire.
0: No? Perquè...
4: No? No gaire.
2: No gaire.
3: Bueno,
2: no, no, no.
3: Després de la tarda de fer el que tenim que fer, que ens diu els profes, anem a caminar una mica, prenem algun un bar, i llavors per fer hora per anar a sopar. Sí. Que anem al bar. Sí.
2: No, està molt bé.
0: Escolteu-me, quina és activitat us va agradar més aquest any, o recordeu, a part de les que ens heu explicat, alguna cosa que us...
3: A mi el que em va agradar molt va ser que vam fer una gincama.
0: Explica'ns-ho. Sí.
3: Vam estar amb el mòbil, teníem que anar a buscar... És que no me'n recordo aquell home com es deia.
4: Cosa per el poble, d'un
3: sí,
4: home important.
0: Un personatge, era un personatge.
3: Sí, era un personatge, que era un bandoler...
0: Real, era un personatge real.
3: De real, d'allà del poble, i al final, després d'estar voltant per tot el poble buscant la informació, llavors aquell va anar al costat del rei, el que manava. I jo dic, però quina barra, eh? Després de ser un bandoler, a mi em va agradar molt. No, jo ho havia fet a Caldes.
0: Havies fet altres gincames,
3: sí,
0: de buscar
3: Caldes,
0: pistes...
3: amb la Tània. Però aquella va ser una mica més llarga i ens va costar una miqueta.
0: I quines proves hi havien, per exemple, Carme? Alguna cosa que recordis?
3: Sí, el color del... El color del... No era senyera, era com una bandera. No sí. Era bandera, oi? Bueno, és igual, un color. I vam adivinar que era el verd. I llavors et deia el que tenies que buscar... Anàvem en un altre lloc que ens informava el mòbil i teníem que buscar una altra cosa.
0: Bueno, i això que dius...
3: Va costar, eh?
0: Però dius que el mòbil t'ho deia, com t'ho deia això, el mòbil?
3: Home, la Maria agafava el mòbil...
4: Crica alguna cosa.
3: Sí, i...
0: Però era un codi QR que us trobàveu?
2: Sí,
3: ah, sí un codi.
0: Us trobàveu
3: sí.
0: Un codi QR repartit pels pobles?
3: Sí, pel tot el poble.
0: Ja en sabeu de com s'utilitza,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí. Però com que érem dues colles, unes anaven amb el Miquel Àngel, l'altres amb la Tània...
2: La Tània, i clar, pues, sempre vigilàvem amb ella. Amb ell, o amb
3: a ella. Nosaltres era la Maria la que portava, perquè clar, totes amb el mòbil llegia una.
0: Clar,
3: i teníem que...
0: Anàveu amb un equip.
3: Sí, i va estar molt bé. A mi em va agradar molt.
2: Sí, se van passar molt bé.
3: Sí. Però ens va costar, eh?
0: Bueno, està bé que alguna cosa sigui difícil, no?
3: Tot a voltant pel poble. ens va agradar molt.
4: A mi em va agradar la talaranya aquella que vam fer amb la Llana, sí? Però vam fer curt.
3: Amb el vermell.
4: Va presentar, no... Com no
0: llamava, això que heu explicat la Carme al principi, sí, que anàveu passant sí, un fil vermell, sí, aquesta, va... el joc et va agradar.
4: Sí, jo em va agradar. Però sí. Va fer-te fills.
0: Això és que éreu molts.
3: No, perquè...
4: L'any que ve dues troques.
3: Va faltar fil perquè ens vam posar el canell.
2: A cada una ens vam posar
3: un canell.
0: Una pulsera.
3: Sí.
4: Una pulsera la vam portar fins al final.
2: La mateixa la vam cortant i la vam posant.
0: Hi havia persones noves aquest any a les colònies?
3: Sí, l'Assumpció es diu, oi?
2: Sí.
3: I una altra que es deia Laura. Però aquesta Laura... És amiga de la Maite i no viu a Caldes, viu, no sé si vora Barcelona.
2: Barcelona.
3: Sí, veu, i no ha pogut venir.
0: Bueno, cada any s'apunta algú nou.
3: Sí.
0: No?
3: Sí.
0: És bona senyal que hi hagi algú sí. Que tingui ganes de provar-ho.
3: Sí.
0: I quan venen, us recordeu vosaltres el vostre primer any, com us veu quedar de sorpresos, de si és això el que us esperàveu les colònies o no?
2: Bé.
4: Bé.
2: Bé.
3: A mi em va agradar molt.
2: A mi m'ha agradat, me sempre. Sí. Molt bé, molt bé.
4: Jo el que vaig quedar sorpresa quan vaig apuntar-te en les colònies i després te diuen vas con fulano i con futano, vale. Arribes a l'autobús, vas amb mi, vale. Arribo a puesto, no, vas amb mi. Dic, bueno, ¿esto qué es? ¿A Campisa o qué? Perquè em van canviar tres vegades de puesto.
3: Ja, perquè...
0: Bueno, perquè explicava la Núria que van haver-hi quatre baixes a última hora i ja. Aleshores aquí es deuria haver de fer una reorganització.
4: Sí, però sí. Les que anaven amb mi anaven. El que passa que...
0: Bueno, però al faltar les altres es deuria
4: d'organitzar. Jo sé que com ho dir.
0: Ah, bueno, no sé què deuria passar.
3: Perquè van col·locar-les una amb l'altra. Si no tens parella, doncs jo anava amb la Gemma i ja sabia que dormiria amb la Gemma.
2: Clar.
3: Però la que no en té, segons qui hi ha, doncs ells, la Tània i el Miquel Àngel, ho arreglen.
2: Quan t'apuntes, tu sí? Ja et dius, mira, jo em vaig amb aquesta. Sí, però... I ja saps que aquella habitació, més o menys, estaràs amb ella. Perquè, clar, estàs millor amb una que amb una altra. Normalment.
0: És normal.
3: Clar,
0: no?
3: Clar.
2: És normal. Per això, amb ella...
4: Jo quan vaig apuntar, ja em vaig apuntar amb la meva parella.
2: Clar.
4: La meva... Una que conec, ¿no? La Asu.
3: Sí.
4: Pero luego no vas con la Asu, vas con la Teresa. Luego me bajo y dice, no vas con la Teresa, vas con la nueva, con la Laura.
3: Ah, con la Laura,
4: que
3: sí.
4: Que vaig estar molt bé, que jo no tinc problema. Jo estic molt... bé amb tothom.
0: Quan us apunteu a les colònies us fan més preguntes, no? A part de si coneixeu ja algú, si és la primera vegada, què més us pregunten?
2: Primer no s'apuntem. Llavors, més tard, quan falta ja poquet per les colònies, un dia parlem amb la Núria.
0: Us entrevista.
2: Sí. Fa una entrevista personal i cada un, pues, si te passa alguna cosa, si tens medicament, el que tinguis. I cada una pues, explica si l'agrada dormir amb aquella o no. Però molt bé.
0: Així saben ben bé, no? Qui sap nedar, qui no sap nedar, qui sí, hi ha problemes de menjar i també quina relació, no? Qui ja coneixeu.
2: Ja, clar, cada una pues, ja sap amb qui va i amb qui no.
0: Clar, perquè són habitacions compartides.
3: Sí. Però estàs molt bé. Amb la parella que tens no hi ha,
2: no
3: hi ha
2: ningú, problema, no tenim cap problema.
3: Cap, no ha hagut res aquest
2: any. Al contrari, molt bé, molt bé.
0: Perquè aneu amb ganes de passar-ho bé.
2: Exactament.
0: I els problemes se solucionen.
2: El problema se queda a casa.
3: Sí.
0: Escolteu, les habitacions són compartides i com són l'hora dels àpats?
2: Bé.
0: Com seieu, com us organitzeu?
3: Sí, doncs mira, aquest any ha sigut...
2: Molt bé.
3: Que cadascú se sentava...
2: On volia.
3: On volia. Però no ens vam canviar gaire.
2: Jo no vaig canviar cap dia.
3: Sí, perquè estàvem també... Sempre ens canviàvem de... Però clar, hi havia tres taules i no ens vam canviar. Cadascú anava a sentar-se ja on érem. Cada dia,
2: eh? Si te trobaves bé, doncs perquè t'has de canviar.
3: Sí.
0: Bueno, altres anys els feien canviar, no? Perquè era una manera de
2: comunicar-te.
0: Per obligar-te a parlar amb persones que si no sempre estaries parlant amb la teva amiga més íntima i no et posaries mai a parlar amb una altra, doncs és la manera de conèixer, no? De trencar el gel.
3: Sí.
2: Però com que ja fa temps que anem, quasi totes són les mateixes, però ja no es coneixem. I ja no te canvies. No te canvies de lloc. I sempre anaves a les mateixes. La taula sempre la mateixa, les companyeres i ja està.
3: Saps què passa? Que com que hi ha bastants matrimonis, pues hi havia la taula que quasi bé es van col·locar els matrimonis i nosaltres ens vam quedar amb una taula llarga, les altres també, i estaven bé.
0: Però l'important és que veu estar molt bé.
3: Molt bé.
0: El poble, a part de fer la gincama, veu fer alguna coseta més?
3: Bueno, vam anar a comprar loteria caminant.
2: Tothom compra loteria a sort, vam anar a sort a la Bruixa.
0: Sí. Veu anar caminant fins a sort i veu aprofitar.
2: Sí. I per tornar amb l'autobús.
3: Algunes caminant. Jo vaig agafar l'autobús.
2: Jo també.
3: 3 quilòmetres hi havia.
2: Feia molta calor.
3: Això, feia molta calor. Sí. I jo vaig venir amb autocar. Sí.
2: Pues jo també, amb autocar.
3: Sí.
2: I llavors... Van comprar, totes compraven la loteria per nosaltres, pels fills, per als amics.
0: Ara només falta que toqui.
3: O cada any comprem el mateix número, totes.
2: Totes el mateix número.
3: Sí.
2: Bueno, les que volien pues, ja compraven més d'altres números, però un, totes iguales.
3: Sí. No ens toca mai.
2: Bueno.
4: Sí que toca. Algo que toca pagar.
0: Només no s'ha tocat pagar, oi?
4: A veure, ja toca, ja.
0: Escolteu-me, després de dinar és una estona de descans.
2: Sí.
0: Tothom va a dormir o hi ha algú que es quedi
2: tothom
0: a la sala? No.
3: Ens quedem al bar fent el cafè.
2: Jo me vaig a descansar, no a dormir. Tiro una mica i ja està. Però n'hi ha moltes que se quedaven a baix parlant amb el cafè i se quedaven fins a 5.
4: Jugando al tinquillo.
0: Jugant a carta.
3: O al parxís.
0: Aquest moment cadascú fa el que vol.
2: Sí. Sí, el parxís
3: també. que la, el marit de la Deco no sé quantes vegades em va matar. Dic, ostres!
0: Tens més vides que un gat, Carme.
3: Sí.
0: Escolteu-me, la tarda hi torna a haver-hi activitat de tarda?
3: Sí.
2: Cada tarda.
0: Què acostumeu a fer les tardes? Preparar l'activitat de coses relacionades per la nit?
3: Sí. I després, clar, és que ens fan o cantar, o diversos, o ballar, i cadascú tria una cosa. Nosaltres vam triar ballar amb la Narcisa, la Deco, el Josep
4: i el Tomàs. I el Tomàs.
3: Vam fer un ball.
4: No estuvo 3 hores entrenando.
3: Sí.
4: I venga, ensayando la canción de...
3: I a la nit ballem.
0: Cada nit balleu, Carme?
4: No,
3: sí.
4: Cada nit.
2: Bueno, quasi sí.
3: 2 dies. Un altre dia vam fer karaoke. Que jo no va ploure, però bueno... Amb el karaoke també tela, Narcisa?
0: Les nits són més divertides, no? Em dius dieu que hi ha dies de ball, dies de cantar...
3: Sí.
0: Us heu disfressat algun dia?
2: Estressat?
0: No. Disfressat.
4: En pijama.
0: Sí. Què veu fer amb els pijames, Narcisa?
3: Ballar. Vam ballar.
0: Festa de pijames.
3: Sí, tots en pijama.
4: Tothom ballant.
0: Algú tenia vergonya?
3: Sí. No.
0: Tu tenies vergonya, Pilar, d'anar en pijama?
2: Pues sí.
0: I què em vas fer de la vergonya?
4: La Carme se l'ho posava fins a un oi i diu, ai, me lo vaig, que tenia molta calor.
3: És que feia calor ballant.
2: Feia molta calor.
3: I era un pijama d'entretemps més aviat d'hivern, amb una calor ballant.
2: Bueno, passa l'estona i molt bé.
4: I l'última nit va ser bestial.
0: Per què l'última nit? Què veu fer?
4: El dia que vam ballar. Sí. Se va presentar a la Núria.
2: Ah, sí.
0: La Núria us va venir a veure de sorpresa, eh?
3: Sí.
4: Que resulta que era una parella que venien de França, que havien fet no sé què, que havien quedat no sé quantes.
2: Venien disfressats.
4: I venien disfressats. I surten allà i quan se desmantelen...
0: No us veu reconèixer quan van arribar?
2: No.
3: És que anaven amb carota i disfressats amb una cosa... ampla. I ni la veu ni res.
0: I què pensàveu? Mentre...
3: Que eren minyones de la casa.
0: Que eren treballadores
3: d'allà. Sí, d'allà que... Bueno, i quan es van treure la carota... Bueno,
4: madre meva.
3: Sí.
4: I llavors van fer de jurar, clar. I van fent l'activitat i allò eren el jurat.
3: Sí.
4: Miguel Ángel, la Tania i ells dos.
2: Miguel Ángel i la Tania, majíssimos.
3: Sí.
0: Els dos monitors.
2: Monitors, sí. Majíssimos.
3: Molt.
2: Un 10, un 12.
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Sí. La Tania, això que...
4: Quan una mica amoïnada.
3: Que el seu pare no estava molt bé, però
0: va venir
2: però
0: de
2: provenir. I molt bé, molt
3: sí.
2: Bé. És maquíssima.
3: Molt, molt maca. Sí.
2: Bueno, i Miguel Ángel ja, a part.
0: Ja, ja el coneixeu d'altres activitats durant l'any.
3: Sí.
0: Escolteu-me, la classe que em deia, una mica de vergonya sí, perquè pot passar això, que un no estigui acostumat a disfressar-se aquí a Caldes, això passa a vegades, no? O no va mai al karaoke, però un cop ets a les colònies et trobes que et conviden a fer activitats que no t'ho pensaves.
2: En les colònies te desmadres.
3: Sí. Ens desmadrem totes.
2: El que no fas mai, ho fas allà sense vergonya.
3: Sí.
0: Perquè esteu com en família.
2: Estem en família, estem en família.
3: Sí.
2: I tothom molt agradable, tothom molt bé, pues no tens por de res. No sigui vergonya de res. Perquè com que l'altre ho fa i l'altre també...
0: Pues clar, al final un per l'altre us aneu animant totes.
3: Sí.
2: Està molt bé. Bueno, també se podria fer més coses ara, en l'any. Alguna salida, una altra més, no?
3: Bueno, ja s'han fet.
0: Es fa alguna coseta, sí, bueno, però a la Pilar li agradaria fer-ho.
2: Sí, a mi sí.
0: Escolteu-me, què us agradaria a les colònies de l'any que ve?
3: Ui, no ho sé, jo no ho sé.
2: Com que aquest any l'he passat tan bé. És veritat.
3: No ho sé.
4: Què no us agradaria? Que fossin com aquest any.
2: L'any que ve no es toca platja.
3: És diferent, clar.
2: A veure, on anem?
0: Normalment, Pilar, feu un any platja, un any muntanya.
2: Sí, per això li dic.
0: Perquè ja, no, així hi ha persones que poden gaudir del paisatge que més els agradi, no?
3: Sí.
2: L'any que ve toca platja. A veure, on anem? Amb ella no li fa molta gràcia.
4: No, a mi la platja m'agrada.
2: Sí.
4: El que no m'agrada és tenir calor.
2: Home, clar, a mi tampoc.
0: Bueno, la gràcia és que et pots banyar.
4: I que ja has de menjar.
3: No, sempre, sempre hi ha hagut menjar, eh?
4: A veure.
0: Home, jo no crec que aneu a un lloc que no hi hagi menjar, que hi hagi un lloc per dormir.
4: Jo he anat 2 anys, i els 2 anys han anat bé. Clar. Però quan vam anar a veure una casa, vam posar el que hi havia, quan s'havia acabat, s'havia acabat.
3: Ja.
0: Bueno, això, les racions a cada lloc.
3: Clar, clar.
0: Escolteu-me, quan aneu a la platja també aprofiteu a fer coses a la pròpia platja, a la sorra, a l'aigua, activitats
3: sí,
0: allà.
3: Sí. Sí, sí. Bueno, fem el gimnàs allà, al matí cap a la platja, al gimnàs.
0: Home, això també és una sort, no? Poder sí, fer sí. activitat física a la platja cada matí.
3: Això ho fèiem molt quan anàvem a l'escala, perquè com que la teníem tan a la vora, però ara fa temps que no anem a l'escala. És que hi havia moltes formigues. Aquella casa estava ple de formigues. I clar, allò s'ha retirat una miqueta.
0: Clar.
3: Però la platja la teníem com aquell que va al carrer si era tan lluny.
4: Més a la vora.
0: Sortíeu per la porta
3: sí, la
0: i ja hi éreu, eh?
3: Sí, sí. Per darrere.
4: Menys que d'aquí a l'ascensor.
3: Sí, sí. Està molt bé. L'únic que estava ple de formigues. Els coixins, els lavabos...
0: Oh, bé, no parlem d'això, doncs escolteu-me.
2: Sí. Deixeu-lo.
3: Sí.
0: Ja vau trobar algun altre grup durant l'estada? Vau compartir a l'hotel, a la casa, amb algun altre grup? Aquest
3: no,
0: no,
3: no. Hi havia molta gent, matrimonis...
4: Sí. I nanos. Nanos havia molt.
3: No, però...
2: L'any passat, nanos. En la platja, nanos. Havia un grup...
0: L'any passat sí que hi havia un grup de nois, no?
2: Nen petits. Sí,
3: però nen. Aquest any, matrimonis, no. Que només anaven a esmorzar i sopar. A dinar estàvem sols. A dinar estàvem

0: eren matrimonis, encara que fossin joves no venien allà
1: no és el mateix tan grup que ja vas predisposat, no? Que no que si anaves amb, sí, a nivell individual.
0: Sí.
1: Tenia una sala per fer les, les vostres activitats,
2: sí. Sí.
1: No?
2: Dues sales eren
0: dues maques.
2: Ja molt puesto. Sí. El puesto estava molt bé, i una sala molt puesto, una altra l'altra, i molt bé.
3: Bueno, vam fer hasta el ron cremat.
1: Veu fer ron cremat?
0: Sí, no? També.
1: Veu cantar vaneres?
0: Sí.
2: L'últim dia, no?
3: A vanera no, però el ron cremat sí se lo vam prendre.
0: Sí.
1: I què veu cantar, doncs, si no eren avaneres?
3: Va ser molt, perquè com sempre me bellugo, venia una noia de la neteja per allà i diu, això de què? Digo, me sembla que és vostro. Digo, és del ron cremat. Digo, eso cap a la cuina, y se lo van dur. Y luego el Miguel Ángel preguntando por el bol. Digo, está la cuina. Y cuando lo trajeron venía brillante, digo, le hacía falta el bol que lo pillara a la cuina, porque era que estaba negra,
0: Es que ella no ho sabia, jo sí que ho sabia que era nostre, però ella diu, deu ser vostre.
1: Ja veu marxar preparat amb totes les eines.
0: Per, i m'ho va dir a mi i dic, no, que és nostre. Llavors li va dir al Miquel Àngel, el té la cuina, els cuiners.
3: I després el cuiner va dir, que jo està aquí a la cuina, que lo recolliu.
0: Sí, li va donar, sí.
1: Bueno, clar, parlant la gent s'entén.
0: Clar,
1: no?
0: Sí.
1: Escolteu-me, aquest any no heu tingut platja, però heu tingut piscina.
0: Sí.
2: Però jo no me veia
0: A la calenta, quin dia vam anar? El dimecres.
2: Un dia.
1: Sí. Un dia a la piscina d'aigua calenta i un dia a la piscina d'aigua freda.
0: No, a la freda que volia. Jo m'hi vaig tirar, sí, però vaig sortir pitant.
2: Estava molt freda.
1: Per què? Massa freda.
2: Molt.
0: Oh, entrar i sortir, però gelada.
2: Estava gelada.
0: Però n'hi ha que es van banyar molt,
3: Estava bona.
0: Sí, oh, bona. Fredíssima, sí.
3: Jo m'he tirat un mes i mig al meu poble i a les 8 de matí m'estava banyant en un puesto més freda que aquesta.
1: Tu ja estaves acostumada.
3: Me tirava 40 minuts i en més he vingut i no he enxufat el termo encara. Encara en dutxo con aigua freda.
0: Pues va molt bé.
2: Estava molt freda.
1: Què fèieu a la piscina? Alguna activitat dirigida o cada dia
2: perquè com havíem poquets.
0: És que érem quatre a la piscina.
1: No tothom s'atrevia.
0: De l'aigua freda. La calenta, molt calenta.
2: Sí, la calenta, molt calenta.
0: Que tenies que sortir perquè semblava que et marejaves. Estava molt calenta. Jo vaig sortir pitant.
3: A la piscina tractada perquè havia una manguera i també Miguel Ángel, agafa-la. La vaig agafar i vaig mullar tot el que havia fora.
1: Així els que no es volien mullar van acabar mullats igual.
0: Sí.
3: La Inés, el Tomàs...
0: Ja.
2: Van passar molt bé.
0: Sí.
1: Escolteu, clar, les colònies, com que són moments una mica especials, no? Que fas coses que no fas durant l'any, clar, es crea una mica de complicitat entre les persones. Potser ja us coneixíeu de Caldes, però no havíeu xerrat mai, o no us havíeu posat a ballar juntes o disfressar-vos juntes, però clar, les colònies donen lloc a que passin aquests moments de fer coses, no?
0: És el que diu la Pilar, ens desmadrem totes, però que és que totes,
2: Clar.
0: I dic que et diuen, has de fer això, perquè fa grups, ell compta 5, i ens desmadrem. Sí.
1: I quan et trobes aquestes persones per Caldes, què passa?
0: Ens saludem a totes. Sí, sí. Hi ha bona amistat. Sí.
3: Allà sí que se trenca tot. Perquè diu, tu i tu vas allí, tu i tu vas allí.
1: Sí. Bueno, vols dir que no es fan els grups que faries tu, sinó que us obliguen a fer coses amb... Sí. Però això és bo.
2: No, això és bo.
1: No, sí. I poder dir, doncs mira, deixar-te descobrir aquella persona que no t'imaginaves que potser t'hi entendries tant.
0: Sí. Perquè si ell diu, trieu... Perquè primer ho deien, feu grups de 5, i clar, tothom se'n va...
2: A les seves amigues.
0: Més amb les... M'entens?
2: Les que coneixen.
0: I no, ara ho fan molt bé. Ho trien ells i va més bé.
2: Sí, jo trobo que bé.
1: Bueno, està bé, així que us barregeu una miqueta.
0: Sí,
1: Tampoc sou tants, no? 26, 30... És una...
0: Bueno, sempre som 30, però aquest any, com que han hagut 4 que no han pogut venir...
2: Ja en feia 4.
3: Sí. 26.
1: A última hora, sí.
0: Sí, a última hora. Sap greu per algunes que no es trobaven bé, però...
1: Bueno, aviam si l'any que ve s'han recuperat no? I poden venir.
0: L'any
2: que ve toca platja, a veure on anem.
0: No sé.
1: 30 és una bona mida, us coneixeu ja els noms de tothom?
2: Sí.
0: Sí.
1: Sí, els apreneu?
0: Sí. És que ho fem.
2: És un grup, és un grup molt maco, eh?
0: Sí.
2: No sabia... N'hi ha un grup de matrimonis que és, bueno, més o, més, o van a la seva o sempre estan més junts, són 4 o 5 matrimonis i les demà pues, anem totes juntes.
0: Sí. Vam un, va, anem tots junts,
3: vam entrecar l'aula.
0: Sí.
2: Està molt bé.
1: Deies, Carme, que sí, que hi ha molt bona relació, no?
0: Molta, sí, tothom. Molta, sí, sí. A més, a mi ningú em diu aquesta o l'altra,
2: no, no,
0: mai.
2: És que no, és que sí. No.
0: No ho fem.
2: No.
1: No hi ha problemes a les colònies?
0: No, gens. De moment, que jo sàpiga, i mira que fa anys que vaig, doncs pues no.
2: I la Tània i el Miguel Ángel, majíssimos. Majíssimos los dos, muy bien. Lo que ellos decían, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos? ¿Dónde qué? Muy bien, muy bien, muy bien.
1: Ja tenen les activitats preparades, no?
0: Bueno,
1: van proposant...
0: A vegades anem a fer el cafè, algunes, les que no van a dormir... I ells també venen i tot el món plegat et diuen ui, va, anem, que tenim feina, que tenen feina a fer abans de que siguin les 5.
1: Bueno, ells tenen les activitats pensades però les has al mateix anar. Moment fa falta acabar de preparar el material,
0: sí,
1: no?
0: Les s'han de fer, sí.
2: Se van i fan coses el que tenim, sí. Que fer, el que tenim de fer.
0: No, comencen. És que nosaltres estem treballant.
1: Però tot el que us proposen us agrada, eh?
2: Sí,
0: sí. La veritat és que sí. Surti més bé o més malament, és igual.
2: Bueno,
1: però... L'important és que us ho passeu bé.
2: Exactament.
0: Sí. Oh. És que ens fem un fart de riure, poder per tonteries, eh?
2: Qualsevol però... cosa.
1: Bueno, però això vol dir que esteu relaxades, esteu en un ambient distès, còmodes... No?
3: Bueno, n'hi havia un dia que era complet d'un, li vam preparar una tarta...
1: Ho vau celebrar.
3: I la vam celebrar. I quan menys ho esperava... Van arribar i la van posar tota la tarta...
0: A la cara.
1: Ah, oh, li van posar el pastís a la
0: sí,
1: cara.
0: Sí, sí, sí, a tota la cara. La Tània, no va ser, sí. La Tània.
1: I es va enfadar?
0: No!
1: La persona en qüestió?
0: Que bo! Que va, que va.
3: Era el Roli.
0: Tot rient.
3: El Roli.
1: El Roli.
0: Sí.
2: El matrimoni més maco.
0: Sí.
1: Bueno, això, doncs, deixar-se fer això del pastís, déu-n'hi-do, sí. Vol dir que hi ha molta confiança.
0: Sí,
3: ja l'havien parlat amb la seva dona i tot.
1: Ah.
3: Ja l'havien...
0: Sí.
3: Ho tenien enronat.
1: O sigui, hi havia una còmplice.
3: Sí, sí. Sí.
1: Molt
3: però
1: bé.
3: Van riure molt, però clar, ningú se l'esperava.
0: No.
1: Ni vosaltres tampoc no ho sabíeu?
0: No
1: que
0: ho sabíem, ningú, no ningú. Ho sabíem.
3: No ho sabíem, només que ells dos i la mujer.
0: Bueno, el dematí jo sabia algú i diu, no, no li felicitis, eh? Com si no sapiguéssim res. I a l'hora d'esmorzar van portar la tarta i li van tirar la cara. Bueno. Un cachondeig.
2: Sí.
1: Sort que s'ho va prendre bé.
0: Sí,
1: no?
0: Sí.
1: Quan s'acaben les colònies, us fa... Us sap greu? Us fa una mica
0: sí,
1: de pena
0: venim,
1: quan s'acaben?
0: Venim sèries. Dia? A l'autocar venim ja sèries.
1: Sí, no, no veniu cantant? No,
0: no
1: torneu cantant?
2: No, no som molt no, cantaires.
0: No.
2: Però bé.
1: Feu l'hora dels adeus abans de marxar? Que
0: sí,
1: feu
0: sí,
1: dels
0: sempre. Adeus? Sempre, sí. Abans de pujar a l'autocar, com que aquest any ha vingut molt aviat, eh?
1: Però, home, que has dit que
0: estàvem
1: molt lluny.
0: És que estàvem molt lluny, vam arribar a les 7, aquest... vam marxar a 3:45 i vam arribar aquí a les 7.
2: Trobo que massa lluny.
0: Una miqueta lluny, però bueno.
2: No, no,
0: no es va
1: si
0: fer
1: es fa
0: passar.
1: Una, si es fa una parada al mig, doncs ja està
0: sí,
1: bé vam, per descansar, no?
0: Vam parar, venint també, per si hi ha algú volia anar al lavabo, i ja de seguida avall.
1: Bueno, sí. També ha anat bé per conèixer un lloc nou, un poble nou, no?
0: Oh,
1: perquè
0: sí.
1: Si sempre us quedeu al mateix lloc, doncs ja us el coneixeu, però així
0: sí.
1: També serveix per fer turisme,
0: sí.
1: Conèixer nous territoris.
0: A mi m'ha agradat molt anar allà dalt, tot ple de muntanyes, bueno...
2: Verd, molt maco.
0: Sí.
2: Molt maco.
1: Molt bé, doncs ganes de que arribi el setembre de l'any vinent per tornar-hi?
2: Pues sí.
0: Sí.
2: Sí, m'apunto. Si abans hi ha una, si abans hi ha una altra, també...
1: Normalment són al setembre, no?
0: Sí.
1: Abans de que comencin les escoles, una mica
0: sí.
1: Depèn com cau la data.
0: Sí,
2: sí, el 5, el 7, més o menys.
1: Més o menys, no? Depèn com cau. Aquest any veu ensopegar la Diada de Catalunya.
0: Baixant.
2: Baixant el dia 6.
1: Allà no hi havia res al matí, aquell, el dia 11.
0: No, el poble aquell no. Haguéssim tingut d'anar, però clar, no ens vagava, tampoc, d'anar cap a Sort i llavors pujar... Era massa... I no, no hi havia res aquell poble.
1: Que estrany, no? Que no celebrin la diada.
0: Sí.
1: I baixant, què dieu que veu fer, doncs?
2: Vam venir el 7.
1: L'11.
0: No, vam venir l'11.
2: L'11, del 7 a l'11.
0: Res, vam ballar una sardana.
1: Veu ballar una sardana?
0: Ah, sí, sí.
1: Ah, bueno, alguna cosa veu fer, doncs.
0: Sí, una sardana, sí. Sí, que va haver lío per comptar, perquè totes sabem ballar.
2: I tu comptaves, i tu comptaves.
0: I jo comptava, dic, comptaré els primers, els segons ja no conto. I la vam ballar bé, que sí, Narcisa.
3: Sí. Sin contar, però la bailamo.
1: La intenció hi era.
0: Ja sí.
1: La intenció hi era, eh?
0: Sí.
3: Dicen que el que fa el que pot no està obligat a més.
1: Sí. Molt bé, així vau celebrar una miqueta de diada. Sí. Altres anys sí que és veritat que coincidi i si es feia alguna activitat al poble o una festa major, doncs també ho aprofiteu, no?
0: Sí, ho aprofitàvem.
1: Aquest any no ha sigut el cas, però altres vegades
2: sí, vam anar-hi.
0: Sí.
1: És possible.
2: Bueno,
1: molt bé.
2: A veure l'any que ve on toca.
1: Va, si haguéssiu de resumir les colònies amb una sola paraula, què diríeu?
2: Molt bé.
1: Molt bé, són dues paraules.
2: Ah, bé.
0: Jo? Fantàstiques.
1: Fantàstic, molt bé, fantàstic, sí. Molt bé.
3: Sí. Ja me l'has pres.
1: Ah, digue'n una altra.
0: Bueno, és igual.
3: Ok.
1: Ok?
0: Sí.
1: Okay. I si algú ha estat escoltant el programa i està dubtant de si val la pena o no...
2: Que vinguin.
1: Que vinguin a provar-ho.
2: Que vinguin, que vinguin, que s'agradarà molt. Sí. I tornaran una altra vegada, com jo.
1: Sí. I perdran la vergonya, eh, Pilar?
2: Sí, sí.
0: Sí,
2: sí. Sí.
1: Molt bé. Doncs hi ha alguna cosa més que ens vulgueu explicar que no us hagi preguntat?
3: Jo crec que ja està tot explicat, sí.
2: L'hem explicat tot i bé.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs us agraeixo a totes tres que hàgiu vingut avui aquí a la ràdio a fer vivències, explicant les vostres vivències de les colònies. Moltes gràcies, Carme Sáez, moltes gràcies, Pilar Sánchez, i moltes gràcies, Narcisa Martínez.
2: Gràcies a tu.
1: Acabem un altre Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susana. Ens retrobem de nou el dimecres a les 12.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, matí.
2: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó,
3: matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
2: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació,
3: tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
2: A 11:45, al Parc de Can Rius,
3: espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Stage Escola d'Arts Escèniques.
2: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius,
3: concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Hugué. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
5: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
6: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
5: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
6: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
5: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
6: Terme, l'expressió de l'aigua.
5: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
2: A 3:45 de la tarda, al carrer de Bigues.
3: Primera baixada d'Andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
2: A 5:00 PM, al Casino de Caldes.
3: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels Països Catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
2: A 6:00 PM, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert de capbuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
2: A 7:00 PM, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
2: A 8:15 PM, al Parc de Can Rius.
3: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
2: A 8:00 PM, a la plaça de l'Església.
3: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: És la una. Notícies. InfoCaldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dimecres 14 d'octubre i encetem aquest informatiu centrat en accions policials. I comencem per una que va tenir lloc a Caldes abans d'engegar la Festa Major. Dijous i durant la Festa Major es van fer inspeccions a establiments d'alimentació que tenen horaris festius i nocturns. En aquests treballs, l'objectiu de la policia local era detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que es va saldar amb 40 expedients oberts a 12 establiments diferents de Caldes. En aquest programa informatiu també ens farem ressò d'una notícia policial. Ràdio Caldes ha pogut parlar amb el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra de Caldes amb motiu d'una detenció que es va produir la setmana passada. Els Mossos van detenir a Santa Eulàlia de Ronçana a un dels presumptes autors de robatori de material audiovisual durant la celebració del Tour, equipament valorat en uns 15.000 euros. I també explicarem que s'ha reconegut un dels projectes arquitectònics de la vila, l'edifici de l'habitatge jove. El passat 9 d'octubre, la Federació de Municipis de Catalunya va distingir entre 89 projectes l'edifici d'habitatge jove públic ubicat al carrer Josep Fontcoberta de Caldes. Ara ens hi posem, abans però, com sempre, comencem fent un repàs dels titulars. La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi. Unes inspeccions que han donat els seus fruits s'han obert 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb la venda d'alcohol i altres en l'àmbit de la salut pública. Entre els objectes que incompleixen la normativa s'han detectat cigarretes electròniques i preservatius. Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a Santa Eulàlia de Ronçana a un dels presumptes lladres de material audiovisual del Tour valorat en 15.000 euros. El passat dimarts 6 d'octubre, la policia local de Santa Eulàlia de Ronçana i de Bigues i Riells del Fall van detectar dos homes sospitosos d'haver realitzat furts de tipus sembra a Santa Eulàlia de Ronçana. Posteriorment, els Mossos els van detenir i van adonar-se'n que un d'ells estava identificat com el presumpte responsable de robatori de material audiovisual del Tour a uns periodistes francesos el passat 5 de juliol. El projecte Calderí Habitatge Jove ha rebut un reconeixement durant la celebració dels 45 anys de la Federació de Municipis de Catalunya. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2022, està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals de la Federació dels Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. Dos actors encarregats de posar en valor a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 han desenvolupat polítiques públiques innovadores. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà variable amb intervals de núvols i clarianes sense precipitacions. Les temperatures arribaran als 25 graus de màxima i baixaran fins als 17 de mínima. De cara a demà, el cel es mantindrà força ennuvolat durant bona part del dia amb possibilitat d'algun ruixat feble durant el vespre. Les temperatures seran suaus amb una mínima de 24 graus, amb una màxima de 24 graus i una mínima de 15.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi, unes inspeccions que han donat els seus fruits amb 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que ha posat el focus en informar i detectar els productes que incompleixen la normativa europea o de salut pública. Un cop fetes les inspeccions en els establiments, s'han aixecat més de 40 actes en 12 d'aquests, la majoria relacionada amb inspeccions administratives i sobre venda d'alcohol a menors o fora de l'horari permès. A partir d'una carta de la regidora de Comerç, Roser Xalabarder, enviada dels comerços d'aquest caire, s'han fet inspeccions durant les nits de Festa Major per vigilar els horaris de venda d'alcohol, que estan limitats a vendre alcohol a partir de les 10 de la nit fins a les 8 del matí. Així ho explica Roser Xalabarder al programa Els Safareigs de Ràdio Caldes el dijous passat.
2: Que justament avui he signat una carta en la que s'avisen els comerços aquests de lliure disposició o de lliure horari, en què per llei i és, de fet és una llei que ja ve de molt abans, però el 2026 s'ha tornat a recordar, és que està prohibida la venda d'alcohol amb comerços des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí. Entenc. I això era una cosa que les famílies ens demanaven, perquè quan el jovent doncs surt de Can Rius o va de festa i xirinola, doncs acaben comprant en aquests establiments que no es controla, doncs que es ven l'alcohol amb molta llibertat. I realment és que està regulat que no es pot vendre ni a les persones adultes en horari d'aquest tipus.
1: D'altra banda, també s'ha detectat la venda de productes falsificats com preservatius o cigarretes electròniques o que incompleixen normatives europees de salut pública, una iniciativa en matèria de consum i salut pública que ha arribat just abans de Festa Major, tal com va anunciar la regidora de Comerç i Salut, Roser Xalabarder, al programa El Safareig de dijous passat.
2: Sí, justament aquests mesos d'estiu s'ha estat fent un control des de la policia. S'han estat fent unes inspeccions i de fet ha sortit una nota de premsa justament avui que hi ha hagut algunes sorpreses de salut pública, de marques no autoritzades, de fraus que doncs, ha portat en que, doncs, que hi hagi alguns establiments doncs, que hauran de passar per algun control més estricte. Però també estava lligat amb això, que de fet l'any passat ja ho vam fer-ho i jo ho volia també haver fet a l'Escaldarium, per desgràcia no vam tenir-lo, però en el pla de salut ha sortit que a la ciutadania els preocupa que les addiccions a l'alcohol i a les drogues, no només a joves, sinó també a persones grans. Doncs s'havia de recordar que en aquests establiments i a tots els establiments no es pot vendre alcohol en aquest horari.
1: La mesura, que forma part d'una campanya impulsada per la regidoria de comerç i executada per la policia local, proposa i realitza inspeccions als comerços locals d'estil d'alimentació. Unes inspeccions que formen part de les polítiques de comerç local a banda de l'estudi que s'està executant sobre la regulació dels comerços calderins, un teixit comercial que pateix canvis i que en molts casos es repeteixen establiments, sigui perquè venen els mateixos productes o ofereixen els mateixos serveis. I des de la regidoria de comerç es vol regular i oferir una certa qualitat als ciutadans de Caldes, tal com va explicar la regidora de comerç, Roser Xalabarder, a Ràdio Caldes.
2: Sí, hi ha certes activitats que estan molt repetides i espero que la ciutadania respongui i digui no, ja en tenim prous de...
3: De bàrbars i nels.
2: Per exemple. I que s'han de regular i s'han de mirar que les activitats d'aquestes activitats estiguin bé, que també s'ha de veure, i llavors mirar, doncs, la ciutadania han d'opinar doncs, si els hi fa falta doncs, algun centre d'electrodomèstics, algun tipus de roba, per exemple, per gent gran, que es conservin totes les carnisseries i tots els artesans que tenim a Caldes, doncs, perquè són activitats que estan molt valorades per la comarca. Potser tampoc no fan falta tantes perruqueries. Doncs, llavors, amb aquest estudi que farem i la valoració de tant dels comerciants i comerciantes com de les ciutadania, es mirarà de regular a través del planejament urbanístic a exigir que es faci un pla d'usos. Les farmàcies estaven regulades per metres lineals i per la població. Doncs al final també haurem de limitar que en segons quins barris ens fa falta, per exemple, aquí al Remei, que hi hagi alguna botigueta també, no? Que no hagin de baixar fins allà baix. Crec que també estem molt saturats de verduleries, d'aquestes que estan obertes totes les hores, que està molt bé, és molt pràctic, però llavors crees competència amb comerç de qualitat que tenim a Caldes.
1: La campanya forma part de les polítiques que està executant la regidoria de comerç i que defensa una competència justa amb els establiments que fan les coses de manera legal i que promouen productes d'autèntic comerç local.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a Santa Eulàlia de Ronçana un dels presumptes lladres de material audiovisual del Tour valorat en 15.000 euros. L'actuació policial es va produir el passat dimarts, 6 d'octubre, quan la policia local de Santa Eulàlia de Ronçana i de Bigues i Riells van detectar a dos homes a la localitat de Santa Eulàlia de Ronçana sospitosos d'haver realitzat furts de tipus sembra. Passada mitja hora, els Mossos de Caldes els van detenir i van adonar-se'n que, gràcies a la investigació del grup de delinqüència urbana dels Mossos de Tarragona, un d'ells estava identificat com el presumpte responsable del robatori del material audiovisual del Tour a uns periodistes francesos el passat 5 de juliol. L'operació va ser possible gràcies a la col·laboració dels Mossos d'Esquadra de Caldes i les policies locals de Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells del Fall. Aquests últims van detectar un vehicle especialitzat a fer sembres al seu terme municipal. El mètode de sembra és un argot policial que es refereix a enganyar a la víctima col·locant quelcom fals per acabar sustraient les pertinences d'aquesta. Així doncs, un cop detectat el vehicle, es va interceptar i van trobar un únic conductor que acabava de cometre un delicte de furt a una veïna de Santa Eulàlia. Tal com ho explica el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra de Caldes, Àlex García, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: L'operació va resultar a partir d'una participació de la policia local de Santa Eulàlia de Ronçan i la policia local de Vigues i Riells, que varen detectar un vehicle especialitzat en fer siembres al seu territori, i tant la policia local de Santa Eulàlia com la policia local de Vigues van interceptar aquest vehicle, on únicament hi havia un conductor que acabava de cometre un furt tipus siembra a una veïna de Santa Eulàlia de Ronçan. Es va procedir a la seva detenció per part dels agents de la policia local i posteriorment es va poder detectar que no només va participar aquest únic conductor, van participar dues persones més.
1: Posteriorment, un cop detectat el conductor per part de la policia local, mitja hora més tard, un comboi de paisà dels Mossos de Caldes va trobar el cotxe amb dos ocupants a la localitat de Santa Eulàlia desorientats i van procedir a la seva detenció. Un cop feta, va ser quan van detectar que eren els culpables de la sembra i que, a més, un dels homes que cometia delictes a Santa Eulàlia estava identificat com el presumpte lladre del material audiovisual del tour. El sotsinspector dels Mossos d'Esquadra de Caldes, Àlex García, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: Llavors, el grup FURA, que és una patrulla nostra de paisà de Mossos de Caldes, va fer recerca d'aquests dos individus, trobant-los mitja hora més tard, els va trobar a la localitat de Santa Eulàlia desorientats i amb els pantalons tots xops. Va poder lligar que també havien participat en aquesta siembra com és aquí a Santa Eulàlia, però també es va veure que hi havia un requeriment d'investigació a Tarragona, una investigació de Tarragona, que un d'ells havia estat identificat com l'autor d'un furt de càmeres del Tour de França a la localitat de Tarragona, per la qual cosa també es va detenir. Bueno, aquesta persona, els companys d'investigació de Tarragona, per mitjançant de càmeres quan es va cometre el furt, es va poder gravar aquest il·lícit penal i els companys van identificar aquest senyor. Llavors, li van penjar una ordre de crida i cerca, la qual cosa va permetre que els efectius d'alcaldes de Montbui el poguessin detenir.
1: El detingut forma part d'un grup criminal especialitzat en actes com la sembra, l'ataca o l'obertura de vehicles arreu de Catalunya. Ho explica el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra de Caldes, Àlex García, en declaracions a Ràdio Caldes.
3: És una persona que pertanyeix a un grup criminal que es dedica de manera itinerant per tota Catalunya i la resta de l'Estat a realitzar aquest tipus de furts especialitzats com són la sembra, l'ataca o l'obertura de vehicles.
1: Una part important d'aquesta fita recau en la investigació del grup de delinqüència urbana dels Mossos de Tarragona, que havien identificat els dos responsables d'aquest robatori a uns periodistes francesos el 5 de juliol, la qual va permetre als Mossos de Caldes identificar que l'home detingut estava relacionat amb aquest cas. L'altre presumpte autor dels fets de Tarragona ja el van detenir l'1 de setembre, però fins ara no havien agafat el segon responsable.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El projecte calderí Habitatge Jove ha rebut un nou reconeixement. Ha estat durant la celebració dels 45 anys de la Federació de Municipis de Catalunya el passat 9 d'octubre. Aquesta iniciativa participativa va néixer el 2022 i està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals d'aquesta entitat municipalista i de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Dos actors encarregats de fer valdre a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 han desenvolupat polítiques públiques innovadores. L'edifici d'habitatge jove públic de Caldes està ubicat a l'avinguda de Josep Fontcoberta, formant part així d'un dels 29 projectes destinats amb el distintiu Bones pràctiques dels governs locals durant la celebració dels 45 anys de l'FMC. El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, va recollir el reconeixement en l'acte que va tenir lloc al Palau de Fires i Congressos de Tarragona.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada en format més breu. La contractació acumulada al Vallès Oriental creix un 9,4% respecte a l'any passat. Els contractes indefinits han augmentat un 16% i ja representen gairebé la meitat de tota la contractació de la comarca. Segons l'avanç elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, durant el mes de setembre d'enguany s'han formalitzat al conjunt de la comarca 13.500 contractes, 4.400 més que el mes d'agost, quan se'n va registrar 9.000. Abans d'acabar, fem un cop d'ull d'informació a la informació de servei de la jornada. Acabem aquest informatiu amb el temps. Avui el cel estarà variable amb intervals de núvols i clarianes sense precipitacions. Les temperatures arribaran als 25 graus de màxima i baixaran fins als 17 de mínima. De cara a demà, el cel es mantindrà força nuvolat durant bona part del dia amb possibilitat d'alguns ruixats febles al vespre. Les temperatures seran suaus amb una mínima de 24 graus, amb una màxima de 24 graus i una mínima de 15 graus.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dimecres 14 d'octubre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, matí.
2: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
2: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
2: A 11:45, al Parc de Can Rius.
3: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Stage Escola d'Arts Escèniques.
2: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
6: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Bon dia i bon dimecres, 14 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 14 d'octubre, avui amb el repàs d'una nova golejada d'un Barça que continua imparable. Ja són 10 victòries en els 10 primers partits de temporada, 2-2 a la Champions, després de guanyar ahir 1-4 al camp del Galatasaray. Molt futbol, també amb la prèvia de la jornada 5 de la tercera federació, del grup 5, evidentment, del grup català, jornada en el seu dia pels Aiguats, que recupera majoritàriament aquest vespre. I molt bàsquet, també amb els compromisos europeus d'ahir de Barça, Manresa i Girona, i la prèvia de l'estrena avui de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina i del Joventut Andorra, partit pendent de la segona jornada de CB, també ajornat en el seu dia pels el temporal d'Aiguats. Futbol, bàsquet, però també handbol, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport a casa nostra.

0: Amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça continua imparable i torna a golejar al camp del Galatasaray.
1: L'equip de Hansi Flick va haver de remuntar el gol inicial del conjunt turc en el primer desplaçament europeu a la segona jornada de Champions masculina. João Cancelo va empatar abans del descans i en una gran segona part liderada per Lamine Yamal, els blaugranes van sentenciar amb gols de Fermín, Gordon i Adeyemi per situar l'1-4 definitiu.
0: 10 victòries en 10 partits per al Barça, com dèiem, 2-2 a la Champions per liderar amb 9 gols a favor i 2 en contra la classificació. Avui es completa aquesta segona jornada de Champions masculina amb 9 partits més.
1: Destaca el Manchester City, PSG, el Betis, Porto i el Roma-Madrid, que protagonitza els tres que són els propers tres rivals del Barça. El conjunt blaugrana jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis abans de viatjar cap a París per emportar-se al PSG de Luis Enrique i de rebre diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre a l'Spotify Camp Nou al Real Madrid en el primer clàssic de la temporada.
0: Tornant a la Champions, destaquem també alguns resultats d'ahir.
1: Victòries de l'Atlètic Madrid 2-0 contra el Manchester United i del Villarreal 3-1 contra el Nàpols. En canvi, derrota de l'Inter de Milà 3-4 contra el Bruges, mentre que el Bayern de Múnich no va poder passar de l'empat a 3 a la seva visita a Noruega, al camp del Vikings.
0: I més enllà de la Champions, el futbol de casa nostra avui també recupera la resta de la cinquena jornada, la gairebé tota, del grup 5, ajornada en el seu dia pel temporal d'aiguats d'ara fa 10 dies.
1: A les 8 del vespre es juguen 3 partits, Cornellà a Peralada, el Muntanyesa a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa, i a 2:15 de 8 del vespre jugaran 2 partits més, el Cerdanyola Martinenc i el Sant Cristóbal Fundació Esportiva Grama. Quedaran pel 28 d'octubre al Vilanova Sant Juan Atlético Moncada.
0: I avui també recupera un partit de Lliga Elite, un dels que té pendents el Prat, que només n'ha pogut jugar un per la disputa de la prèvia de la Copa del Rei.
1: El conjunt potablava ja amb la classificació per a la primera ronda de Copa, on rebrà l'Atlètic Club de Bilbao el 29 d'octubre. Visita avui el camp del Castelldefels a les 8 del vespre als Canyars.
0: En bàsquet, ahir victòries europees del Barça i del Girona i derrota del Manresa, ara en parlem, però és que avui també s'estrena a l'Eurocup femenina, en aquest cas l'Espar Girona.
1: Les gironines en un mal moment, encara no han guanyat aquest curs i a més arriben a la cita amb moltes baixes per lesió. Reben a Fontajau l'Ostrava Txec. El partit comença a 8:45 del vespre.
0: I també avui en categoria masculina juga la Penya, que recupera el partit pendent de Lliga CB, ajornat pels aiguats contra l'Andorra.
1: Les verdinegres, a més, celebraran amb l'afició el títol de Supercopa d'Espanya aconseguit a l'Olímpic a principi de curs. Això sí, l'objectiu és sumar la que seria la primera victòria a la Lliga, l'enfrontament a partir de les 8 del vespre.
0: Això pel que fa a l'agenda d'avui. Ahir, com dèiem, 3 equips catalans tenien compromís europeu.
1: Nova victòria ajustada al Barça, en aquest cas 90-87 en un final d'infart en triple de Robinson a l'últim segon per donar la victòria al seu equip. És el tercer triomf en 5 partits a l'Eurolliga masculina per al Barça, que divendres rep l'Olympiacos, vigent campió de la competició i que hi va guanyar a València després d'una pròrroga.
0: Per cert, el Barça, que després de rebre l'Olympiacos, rebrà també a la Penya, precisament, que juga avui, com dèiem. I, en canvi, ahir derrota l'Eurocup masculina del Kitzanas Manresa.
1: Els manresans van caure 100-88 a la pista del Başakşehir turc en un partit on el conjunt local va dominar des de l'inici. El Manresa es queda 6è al grup D amb 2 derrotes i un triomf.
0: I, finalment, també ahir, exhibició del Fiat Girona a Bèlgica.
1: L'equip gironí va guanyar per un clar 76-91 a la pista del campió belga, l'Ostende, en la segona jornada de la FIBA Europe Cup. Primer desplaçament europeu per al conjunt gironí, que lidera amb autoritat el grup B, després, això sí, de només 2 jornades.
0: En handbol també va guanyar ahir el Freaking Granollers en competició europea.
1: Victòria en un duel molt igualat a Portugal, a pista de l'Agua Santas Milanesa, per 31-32. Triomf clau del conjunt vallesà, que es consolida a segona plaça al grup i s'apropa als play-offs d'aquesta European League masculina. Granollers rebrà dimarts, la setmana que ve, precisament al conjunt portuguès, al Palau d'Esports.
0: I en cas de victòria ja s'asseguraria, com a mínim virtualment, aquesta presència als play-offs. I en categoria femenina, també en handbol, avui jugar al CAC Granollers, partit de 6a jornada de Lliga Guerreras.
1: L'equip dirigit per Josep Morales visita la pista del Betionac de Navarra. Les vallesanes arriben a aquesta jornada intersetmanal a mitja taula, després d'haver tornat a guanyar dissabte passat contra Lanzarote, per trencar amb una ratxa de 3 derrotes consecutives.
0: En waterpolo, avui també es juga la Supercopa d'Espanya masculina, amb la final habitual dels últims anys.
1: I que enfronta l'Atlètic Barceloneta, campió 20 de les últimes 25 edicions, i el Club Natació Sabadell, que mirarà de fer valer la seva condició d'anfitrió, recordem-ho, jugar aquesta final a casa, a Can Llong. En el precedent més recent, a la final de la Copa Catalunya de mitjans de setembre, els mariners es van imposar per un ajustat 10-9 al conjunt vallesà. La final avui comença a les 7 de la tarda.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola masculina supera Portugal aquesta matinada passada i s'assegura la primera plaça del grup A als World Skate Games, al Mundial d'Assumpción a Paraguai.
1: El comitè estatal va guanyar 2-4 la vigent campió d'Europa en gols dels catalans Eloi Cervera, Nil Roca, Margrau i Pol Manrubia. L'equip de Pere Bari es tanca avui la fase de grups contra Suïssa a 8:15 del vespre, hora catalana. El rival a quart serà Xile o Angola.
0: I un últim apunt, perquè ja podem confirmar que es retransmetrà el Mundial de Patinatge, aquest World Skate Games, a la xarxa.
1: Una gran notícia, sens dubte. Es podran seguir les modalitats de quartets, grups grans i petits. Serà la nit de dissabte i la matinada de diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, en directe per la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, a les 11 de la nit, hora catalana, també es veurà la retransmissió a les televisions locals fins les 5 de la matinada. Els clubs catalans que hi participen són el Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grups grans.

0: Dimecres 14 d'octubre, 7 minuts passen de dos quarts de dues, dos quarts i mig de dues. Comencem parlant de futbol, amb una nova golejada del Barça ahir a la Champions masculina que el deixa momentàniament líder després de dues jornades disputades. Els blaugranes tenien un repte complicat ahir a Istanbul, al camp del Galatasaray, i el van superar amb nota després d'una primera meitat més aviat espessa en què l'equip turc, ajudat per la seva sorollosa afició, es va avançar al marcador en la primera arribada amb un gol de rebot i fins i tot va fer el segon, a la sortida d'un corna que el VAR va acabar anul·lant per fora de joc. A partir d'aquí el Barça va reaccionar, va empatar abans del descans amb un gol de Joao Cancelo i a la segona va ser molt superior i va sentenciar, liderat per un gran Lamine Yamal, amb gols de Fermín, Gordon i Adeyemi per situar aquest 1-4 definitiu al marcador, que podria haver estat més ampli en cas d'una millor efectivitat. Escoltem la valoració del tècnic blaugrana, Hansi Flick.
1: I think the first half we won 1-0.
2: Crec que la primera part, d'acord, anàvem perdent 1-0, però hem reaccionat i crec que això és tot el més important. Quan hem empatat a 1, en la segona part sí, hem jugat molt millor. També he dit a l'equip que valoro molt realment el que he vist a la primera part, que havíem de continuar, de controlar el partit, de moure la pilota i els rivals. I ho hem fet molt millor a la segona part. Al final aquesta és la nostra qualitat, aquesta és la nostra fortalesa i hem de mostrar-la en cada partit. Aquest és ara el nostre nivell. És molt important tenir els jugadors i l'equip en aquest nivell i que tinguin confiança en aquesta filosofia amb què volem jugar.
0: Un Flick que també va elogiar Lamine Yamal, sobretot per la seva segona meitat, com sentíem, i també responia això quan li preguntàvem pel gran moment actual de l'equip, que sembla imparable.
2: El futbol pot canviar molt ràpid. Com he dit, estem orgullosos d'aquesta situació. Estem contents, tenim la confiança i també la convicció del nostre estil, de com volem jugar. Però al final les nostres ambicions són molt més altes. Volem guanyar títols. Ara no pots guanyar res. Al final, al maig o al juny, guanyes els grans títols. I estem treballant cada dia per això.
0: 10 victòries en 10 partits per al Barça de moment, 2-2 a la Champions, per liderar, ara amb 9 gols a favor i 2 en contra, la classificació. També ho han sumat 6 punts en 2 partits, l'Sporting de Portugal i l'Arsenal, i avui ho podrien fer també el PSG o el Manchester City, tots dos no, perquè s'enfronten entre ells, el Como de Cesc, l'Stuttgart, l'Aston Villa, el Dortmund, el Liverpool, l'Aica, el Madrid i el Betis. Els blancs visiten el camp de la Roma i els andalusos reben el Porto. Recordem que el Barça juga dissabte precisament al camp del Betis, partit de Lliga, abans de viatjar a París per enfrontar-se dimarts vinent al PSG i de rebre diumenge 25 d'octubre al Real Madrid a l'Spotify Camp Nou, en el clàssic també, evidentment, de Lliga. Pel que fa als resultats d'ahir de la jornada de Champions, destaquem les victòries de l'Atlètic de Madrid 2-0 contra el Manchester United i del Villarreal 3-1 contra el Nàpols, a més de la derrota de l'Inter de Milà 3-4 contra el Bruges i de l'empat del Bayern de Múnich a Noruega a 3-3 al camp del Vikings.

0: Sagnier, prevista pel dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre. El Prat Ràdio, Nil Piera.
1: L'EPRAT ja ha posat a la venda les entrades pel partit de Copa del Rei contra l'Atlètic Club de Bilbao, un partit que, recordem, s'haurà de jugar a l'estadi municipal de l'Hospitalet, ja que el Sagnier no compleix amb els requisits mínims d'aforament exigits per la Federació Espanyola de Futbol. Les entrades van sortir ja a la venda amb un preu de 30 euros pel públic general, abonats i afició visitant inclosos, mentre que el preu pels socis és de 15 euros. Els nens i les nenes de la base del club, així com els entrenadors, gaudiran d'un descompte especial per aquest partit. Les entrades es poden comprar ja online a través del link fixat a les xarxes socials del club o a les mateixes oficines del Club Pota Blava. El dia del partit també hi haurà venda d'entrades física a la taquilla de l'estadi, tot i que aquestes tindran un suplement extra de 10 euros. Per tant, aquí al Prat ja comencen els preparatius per un dia que serà històric, ja que és la primera vegada que el conjunt Pota Blava s'enfronta a un equip de primera divisió. Recordem que el partit es jugarà el dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre.

0: Gràcies, Nil. En bàsquet, ahir victòries europees de Barça i Girona i derrota del Manresa. Ara en parlem, però és que avui s'estrena l'Eurocup femenina a l'Espart Girona. Les gironines en un mal moment, encara no han guanyat aquest curs i a més arriben a la cita amb moltes baixes per lesió, reben a Fontejau l'Ostrava Txec. Escoltem l'entrenador de l'Uni, Roberto Íñiguez, quan li preguntàvem precisament ahir la prèvia pel rival d'avui.
1: No lo he visto. Tengo la teoría en estos momentos de que si nosotros no mejoramos lo nuestro, nuestras cosas básicas, nuestros principios, cómo competimos, cómo nos expresamos en la pista, cómo nos ayudamos unas a otras, cómo reboteamos, cómo defendemos el pick and roll, cómo ejecutamos los sistemas, las jugadoras siempre hay una que se pierde, entonces hay que trabajar más las cosas nuestras. ¿Qué podemos hablar de los Traba? ¿Para qué nos sirve hablar de los Traba? El Ostrava va a ser un rival y lo vamos a afrontar con los principios del equipo de defensa, de ataque y punto. Y con lo nuestro, hacer bien lo nuestro, que creo que es donde nos tenemos que centrar, porque si no, no vamos a crecer.
0: Avui a un quart de nou del vespre, aquest Espart Girona-Ostrava, també avui en categoria masculina juga la Penya, que recupera el partit pendent de Lliga ACB, ajornat pels Aiguats, contra l'Andorra. Els verdinegres, a més, celebraran avui amb l'afició el títol de la Supercopa d'Espanya aconseguit a l'Olímpic, precisament a principis de curs, amb aquella final contra el Barça, malgrat que també hauran de mirar d'aconseguir la que seria la primera victòria a la Lliga. En parlava a la prèvia el base suec del Joventut, Ludde Håkansson.
2: Es un partido muy importante, ¿no? ¿No? Todavía no hemos ganado en ACB, tenemos que jugar algo más fuerte, jugamos en casa. Tiene que ser muy difícil ganarnos aquí este año y tenemos que mejorar en todo. Yo creo que el otro día contra Baskonia, durante muchos minutos, estábamos bien. Los últimos cinco minutos sí que fueron muy malos, pero no sé, yo creo que estamos entrando bien, estamos entrando duro. Intentar hacer todo un poco más fácil para hacerlo con más energía.
0: Avui a les 8 del vespre, l'Olímpic de Badalona, aquest assís a Joventut, Morabanc, Andorra. Això pel que fa a l'agenda d'avui. Ahir, com dèiem, tres equips catalans tenien compromís europeu. Nova victòria ajustada del Barça, en aquest cas 90-87, en un final d'infart amb triple de Justin Robinson a l'últim segon per donar la victòria al conjunt blaugrana. Escoltem el tècnic del Barça, Alexander Sekulić.
3: I believe that we are improving.
4: Crec que estem millorant. Podem ser molt millors, però sí, durant un quart no és suficient. Has de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem fer, amb el pla de partit que tenim, però també amb les coses que subratllem cada dia, que volem que siguin la nostra identitat. Si podem executar això durant 40 minuts, crec que viurem moltes alegries, però encara no hi hem arribat. Però sí, quan guanyes partits, ajuda perquè els jugadors creuen més en això, en el que volem fer, sens dubte.
3: Yes, when you win games it helps because players believe more in this what we want.
0: Tercera victòria en 5 partits d'Eurolliga masculina per al Barça, que divendres rep ni més ni menys que l'Olympiacos, vigent campió de la competició i que hi va guanyar a València després d'una pròrroga. En canvi, l'Eurocup masculina no va derrotar ahir del Kitsanes Manresa per 100-88 contra el Başakşehir, en un partit que el conjunt turc va dominar des de l'inici. El Manresa queda 6è al grup D amb dues derrotes i un triomf. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El Başakşehir va controlar el partit des d'un parcial inicial de 9-0. Els turcs van arribar a tenir un màxim avantatge de 16 punts a la primera meitat. Diego Campo, entrenador del Kitsanes Manresa, explicava que aquest mal començament els va penalitzar la resta del partit.
6: Hemos empezado mal el partido. Los primeros 5 minutos hemos tenido falta de tensión porque queremos hacerlo muy bien. Igual no es falta de tensión, es sobretensión, ¿no? Y esa defensa de uno contra uno de bloqueo directo y las pérdidas nos ha sido una losa muy grande.
5: Malgrat l'empenta local, els d'Ocampo van reaccionar liderats per Allen, autor de 21 punts, per retallar distàncies i marxar al descans 9 punts a baix amb un 53-44. A la represa va arribar el millor moment dels manresans amb Pierre Oriola com a líder sota el cèrcol. Es van situar només 3 punts del rival amb un 62-59 al marcador, però la solidesa del conjunt turc va impedir la remuntada vegenca a l'últim quart. Tot i la derrota, la millora de l'equip a la segona part contra un bon rival fase optimista al tècnic gallec.
6: Sin embargo, durante todo el partido hemos ido mejorando. De hecho, en los últimos minutos hemos defendido muy bien. Hemos ido en esta línea, que soy muy positivo después de este partido, porque a pesar del mal inicio, y es claro, y mejoraremos cómo empezar, y cambiaremos algunas cosas para empezar seguro que bien, pero la línea de mejora durante el partido es importante.
5: L'equip es concentra ja en el proper compromís de Lliga, que serà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Nou Congost davant l'Unicaja de Màlaga, en el que serà la quarta jornada de la Lliga Endesa.
0: Gràcies, Jordi. En canvi, ahir també el Fiat Girona es va exhibir a Bèlgica, a la pista de l'Ostende, guanyant per un clar 76-91 a la segona jornada de FIBA Europe Cup, primer desplaçament europeu per al conjunt gironí i primera victòria fora de casa. També havia guanyat, recordem, a Fontejau en el primer partit d'aquesta competició i ara lidera amb autoritat d'aquest grup B, després, això sí, de només dues jornades. I un últim punt de bàsquet, en aquest cas anem cap a la tercera fe per parlar del Club Bàsquet Valls, que continua sense guanyar després de dues jornades de competició. Els de l'Alt Camp van caure diumenge a Ciutadella a Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: El CB Valls va començar malament amb un primer quart que va perdre per 22-14, però va reaccionar al segon període i va arribar al descans per davant. A la represa, però, els menorquins van recuperar el control. La falta d'encert ofensiu i un últim quart de només 8 punts van condemnar els de l'Alt Camp, que van acabar cedint el partit. El tècnic Miqui Larraz parla de la mala imatge al darrer període.
8: L'últim quart, bueno, no hem estat del tot bé físicament, no hem arribat a la seva energia, perquè ells sobretot han jugat amb molta energia i molta il·lusió, perquè és un equip recentment pujat de categoria, i no hem arribat a la seva energia i il·lusió.
7: La pròxima jornada el CB Valls buscarà el primer triomf al Joan Avellar contra el Club Bàsquet Roser. Serà dissabte a partir de les 6 de la tarda.

0: I en handbol, ahir també va guanyar el Freaking Granollers en competició europea, ara en parlem, però és que avui juga el femení, el CAC Granollers, partit de la sisena jornada de Lliga Guerreres a la pista del Betionac de Navarra. Les vallesanes arriben a aquesta jornada intersemanal a mitja taula, després d'haver tornat a guanyar dissabte passat contra el Lanzarote per trencar amb una ratxa dolenta de 3 derrotes consecutives. I el masculí, com dèiem, ja va guanyar ahir en un duel molt igualat a Portugal, a la pista de l'Agua Santas Milanesa, 31-32, triomf clau per al conjunt vallesà, que es consolida a la segona plaça del grup i s'apropa als play-offs d'aquesta European League masculina. La crònica és de Ràdio Granollers, Arnau Camí.
1: Segona victòria europea d'infart per als granollerins. El conjunt vallesà s'ha endut 2 punts d'or de Portugal després d'imposar-se per un ajustat 31-32 a la pista de l'Agua Santas, en un duel trepidant que no s'ha decidit fins als darrers segons. El partit ha estat un intercanvi constant de cops. Els portuguesos han dominat la primera meitat i han arribat a tenir un avantatge de 4 gols, però les intervencions providencials de Pau Penit i Sota Pals han mantingut l'equip viu al descans. A la represa, el Fraikin ha capgirat el marcador i Marcos Fiz ha agafat el timó en atac per superar la defensa local. Una assistència de fantasia de Fiz cap a Adrià Figueres, a 2 minuts del final, ha situat el 30-32. Ara els vallesans ja treballen per disputar un dels partits amb més emoció d'aquesta primera volta a la Lliga Sobal, el duel davant el Balomano Pro in Sevilla.
0: Gràcies, Arnau. I en waterpolo avui es disputa la Supercopa d'Espanya masculina amb la final habitual dels últims anys, que enfronta Atlètic Barceloneta, campió de 20 de les últimes 25 edicions, i el Club Natació Sabadell, que mirarà de fer valer la seva condició d'anfitrió, ja que aquesta final es juga a Can Llong, a la cocapital vallesana, per superar els mariners. En el recent precedent més recent, a la final de la Copa Catalunya, en aquest cas de mitjans de setembre, els mariners van guanyar 10-9, un resultat ajustat al conjunt vallesà. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar amb dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10-9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Hercegovina Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
3: Que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet que juguem a casa. Els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
2: I Cabana remarca el factor Can Llong com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
3: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa. Tot i el resultat, jo crec que amb bastanta convicció.
2: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.

0: Gràcies, Sergi. En hoquei patins, la selecció espanyola masculina supera Portugal i s'assegura la primera plaça grupal als World Skate Games, al Mundial d'Asunción, al Paraguai. Va guanyar 2-4 al combinat estatal amb gols de 4 catalans, Eloi Cervera, Nil Roca, Marc Grau i Pol Manrubia. L'equip de Pere Badies tanca avui la fase de grups contra Suïssa, 8:45 del vespre, hora catalana. El rival a quarts serà, en principi, si no passa res estrany, o Xile o Angola. I en competició de clubs, avui es disputa l'últim partit de la fase de grups de la Lliga Catalana Masculina, que enfronta Vilafranca i Igualada. Duel a priori ja sense res en joc, ja que els de la Noia ja tenen la primera plaça de grup assegurada i els penedesencs han perdut els dos partits i no tenen res a fer. Això sí, el duel d'avui ha de servir per acabar de preparar-se de cara a l'inici de l'hoquei Lliga a finals de mes. I, per cert, aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina es disputarà aquest mateix cap de setmana a Santa Perpètua de Mogoda, amb els 4 millors equips dels 3 grups que han jugat en aquesta fase de grups. Ja serà el final d'aquesta pretemporada, perquè recordem que a finals d'octubre ja ha acabat el Mundial, evidentment, aquests World Skate Games d'Asunción al Paraguai, arrencarà l'hoquei Lliga Masculina. I acabem amb un apunt de ciclisme, en aquest cas. La selecció espanyola de trial, on hi ha el conidinenc Toni Guillén, ha decidit no anar al Mundial de Riad. Ens explica des d'Ona Codinenca la Laia de Déu.
1: El pilot codinenc, en un comunicat a les seves xarxes socials, ha denunciat públicament la falta de resposta per part de la Unió Ciclista Internacional, a qui acusa de no tenir comunicació amb els esportistes. Així ho explicava el mateix Toni Guillén.
2: El problema ha sigut amb l'UCI. Jo vaig enviar un correu dient si hi havia algun tipus de mesura de seguretat pels pilots, pels familiars, si passava alguna cosa, quina responsabilitat assumien ells, i no és que ni m'han contestat. Bueno, s'han desentès, no. Ells han anat amatent comunicats conforme Riad estava bé fins ara.
1: Aquesta cancel·lació suposa un cop dur pels esportistes, que portaven tot l'any preparant-se per la cita més important del calendari en un esport amb molt poques proves de primer nivell. I és que, més enllà del cas de Riad, el pilot de Sant Feliu ha aprofitat per obrir un debat profund sobre el futur del trial. Guillén assegura que l'esport està involucionant i que l'intent de professionalitzar-ho a través de la UCI ha acabat allunyant els patrocinadors i la visibilitat. Malgrat ser actualment el 6è millor pilot del món, remarca les dificultats econòmiques per poder competir. El pilot codinenc conclou en el seu comunicat reclamant un canvi de rumb en el trial per convertir-lo en un esport que generi oportunitats reals pels esportistes i no depengui únicament dels interessos de les grans institucions.
0: Gràcies, Laia, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Laia Mantriqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, tarda.
2: A 3:45 de la tarda al carrer de Bigues.
3: Primera baixada d'andròmines a càrrec de la Colla Castellera.
2: A 5:00 PM al Casino de Caldes.
3: Confins. Descobreix la diversitat de la música i dansa populars dels Països Catalans a càrrec de Cor Polifònic Alguer, Xics, Aubada i l'Orquestra Alnos.
2: A 6:00 PM a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert de capvuitada amb la Coral del Centre i la Coral Ensemble de Perpinyà.
2: A 7:00 PM al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
3: Teatre musical en català, Mamma Mia, a càrrec de la companyia Punts Suspensius.
2: A 8:15 PM al Parc de Can Rius.
3: Soul Fest, a càrrec de Soul Collective.
2: A 8:00 PM a la plaça de l'Església.
3: Nit, llum i pals, a càrrec de la Colla de Bastoners de Caldes.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
3: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
1: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
1: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten a aquesta hora al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
4: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg de tot el matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa veu a la reivindicació.
5: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
1: Els preus augmenten un 4,5% a Catalunya el mes de setembre respecte del mateix mes que l'any passat.
4: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
1: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
4: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre.
1: En esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol. Joan Barberà.
6: Triomf per un gol a 4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també el sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, d'entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
4: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats els populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
1: Pel que fa als comicis al Parlament, no hi ha gaire canvis respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
4: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats. Els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé Catalunya.
3: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
4: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
1: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
4: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria 6ena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres el 43,2% dels sufragis.
1: Justament en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una factura important electoralment parlant, especialment a les demarcacions petites.
4: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
8: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
1: No deixem la política. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot plegat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades amb més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
9: Veuro lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens demanen pas des del centre de Barcelona perquè uns 200 tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu de Catalunya protesten a aquesta hora per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals carreteres del país durant tot el matí. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb, com dèieu, la presència de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres, que a molts els ha portat a plegar. parlar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per ferres viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
5: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
10: Ara mateix la tracturada es troba a la Gran Via davant la seu del Departament d'Agricultura després d'haver traslladat les reivindicacions a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Una protesta que finalitzarà a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Carina. Una protesta que no ha acabat encara i que ha començat ja a primera hora del matí amb aquestes marxes lentes, aquestes tracturades que han arribat fins al centre de Barcelona. A Vilafranca del Penedès la concentració s'ha iniciat a 9:15 del matí a prop del polígon Masia Pont Nou i ha comptat amb una desena de tractors a més d'un centenar de pagesos. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
11: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
12: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú, alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana, i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
11: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres.
1: Enmig d'aquestes protestes i reivindicacions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana i que es mobilitzin tots els recursos possibles per a habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, amb Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
14: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
13: Illa ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, Illa ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
1: I tot plegat, mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC del setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
4: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes, tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
15: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera responsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
4: El sindicat UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
16: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
4: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
0: Notícies en xarxa.
1: És un quart de tres. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà a la normalitat el servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
4: La circulació amb l'AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen aquests treballs.
17: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
4: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i que les causes de l'accident encara s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
1: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat han assegurat aquesta casa a la xarxa, a l'estació de Sants de Barcelona, que els retards són força superiors.
18: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11 i quart o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir en lloc de 8:45 a les 9.
19: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
1: A això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
4: La sostracció del material s'ha produït entre Raïmat i Almacelles, al Segrià, segons ADIF.
1: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
4: I per tant s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Tarragona, ja que allà els adolescents diuen fumen menys cànnabis i beuen menys alcohol, però vapegen més. És una de les conclusions d'una enquesta que ha fet l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili i que analitza els hàbits i el benestar dels joves d'entre 14 i 19 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
20: L'estudi, que acumula 5 edicions des del 2015, mostra una reducció del consum d'alcohol, tabac i cànnabis, però alerta de l'augment del vapeig, que ha passat del 4,2% al 22,6% en l'última dècada. Així ho explica el catedràtic de Sociologia de la URB, Àngel Belzunegui.
21: Hi ha hagut un descens importantíssim dels consums de les substàncies més tradicionals, no? Com podria ser el tabac, l'alcohol, i després també ha baixat substancialment el consum de cànnabis, no? L'únic consum que ha pujat, i és un punt que hem d'estudiar i que hem d'incloure en els sistemes de prevenció de l'Ajuntament, és l'increment del vapeig.
20: Una de les principals preocupacions és el malestar emocional, que afecta un 29,2% dels adolescents, amb una diferència significativa entre nois i noies. L'enquesta també assenyala que el 31,7% presenta indicadors d'ús problemàtic d'internet.
1: Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge a Estat al centre d'atenció primària al CAP de Torelló, a Osona.
4: Els fets van tenir lloc ahir a les 12 de la nit, a prop de la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o bé d'una agressió gratuïta. L'Ajuntament de Torelló ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha traslladat el seu suport a la víctima i al seu entorn.
1: I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial. Ha estat en l'àmbit de la gestió dels municipis i les ciutats i en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal. S'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
4: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
6: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
4: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
1: I és moment per a la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema Badalona i diverses seus metropolitanes. Serà del 15 al 25 d'aquest mateix mes. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Recordem que totes les activitats tenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno. No, tenim problemes per escoltar Raquel Moreno. De seguida intentem recuperar aquesta informació des de Ràdio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara passem a una altra qüestió. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i de la gestió. L'objectiu, que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
7: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha cedit per 50 anys l'antiga fàbrica surera de Can Rosselló a Mascana de Sis per desenvolupar-hi la futura fàbrica creativa M6. Actualment, l'associació busca recursos per rehabilitar aquest edifici patrimonial que data del 1882 i que compta amb prop de 1.000 metres quadrats i 3 plantes. Marc Calvet és el president de Mascana de Sis.
22: És un gran espai on hi puguin anar artistes, professionals, estudiants, entitats, ciutadania i vinculat tot amb la creació, la producció artística, la formació, el coworking, residències artístiques, activitats educatives i, al final, una cosa molt important per Sant Feliu, un espai social de trobada, d'intercanvi.
7: El projecte de rehabilitació de la fàbrica pot costar prop de 3 milions d'euros i l'Ajuntament hi sumaria 1,5 milió d'euros més per tal d'urbanitzar l'entorn. S'ambiciona que estigui en funcionament el 2030.
1: Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que decidirà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, o La noche de los faroles, o Los caminantes, a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val. Enguany, el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals.
1: Gràcies, David Navarro. I ara, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol.
24: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Hansi Flick.
25: Football can change very fast, so...
26: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
25: You win the big titles and this is we are working every day for that.
24: I què diu el defensa Eric García de Lamine Yamal, jugador un dia més valuós del partit?
27: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
24: Lamine Yamal, el jugador més valuós del partit de la Lliga de Campions d'ahir a Turquia. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Real Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal en el darrer partit de Lliga, on va veure targeta vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits i això faria que el brasiler es perdés el duel contra el Barça. En bàsquet, el Joventut Badalona rep avui a les 8 del vespre el Morabanc Andorra en partit pendent de la Lliga ACB. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar amb dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10 a 9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Herceg Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
3: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica, també es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
2: I Cabana remarca el factor Can Llong com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
3: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat jo crec que amb bastanta convicció.
2: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.
24: I en handbol destaquem, avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de Lliga a la pista del Beti Onac.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
0: La xarxa de comunicació local. Aquest any a la...
5: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
8: Diumenge 18 d'octubre.
9: A 9:45 del matí a la Torre Marimon.
10: 13è Cross Club Atlètic Calderí a càrrec del Club Atlètic Calderí.
9: A partir de les 10 del matí al Passeig del Remei.
10: Aplec del Remei, fires i mostres, parades d'entitats, artesania, alimentació, productes locals, antiguitats i brocanters. Mostra de vehicles clàssics. Trobada de puntaires, Memorial Ramon Clotet i partides ràpides d'escacs per a tothom.
9: A les 11 del matí, a la Fundació Santa Susana.
10: Mostra de cultura popular amb la colla dels castellers, la colla de geganters, els bastoners i el ball de diables.
9: A 11:45 del matí, al Remei.
10: Ballada de sardanes amb la cobla genissenca a càrrec de l'agrupació sardanista calderina.
9: A les 12 del migdia.
10: Cercavila, amb la participació dels bastoners, geganters, diables i castellers. Inici a la plaça de la Font del Lleó i final a l'ermita del Remei.
9: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
10: Concert de sarsuela, cançó d'amor i de guerra, a càrrec de la companyia de sarsuela Ciutat Comtal.
9: I a 7:45 del vespre, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
10: Concert amb Habana Vieja i Namina.
5: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
11: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
12: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
11: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
12: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
11: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
12: Terme, l'expressió de l'aigua.
11: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem aconseguir que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
0: També avui s'ha fet publicar la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
0: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
3: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa en veu a la reivindicació.
4: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
0: Els preus a Catalunya augmenten un 4,5% al setembre respecte del mateix mes de l'any passat.
3: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
0: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
3: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Barcelona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre.
0: A Badalona se celebrarà a Badalona. Als esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol, Joan Barberà.
5: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït amb molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
3: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars entre 5 i 6 i la formació d'ultradreta.
0: Quan els comicis al Parlament no hi ha gaire canvi respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport aquest cop, amb un màxim de 35 diputats.
3: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
0: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. És la primera que es fa des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
3: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 els 43,2% dels sufragis.
0: No deixem, la política és un altre dels titulars de la jornada. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
7: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
1: Notícies en xarxa.
0: Tornem ara al centre de Barcelona. Allà uns 200 tractors i un milers de pagesos d'arreu de Catalunya protesten per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals autopistes i carreteres de Catalunya al llarg del matí. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb la presència, com dèieu, de 200 tractors i un miler de pagesos provinents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivades de les guerres, que els han portat a molts a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb el mínima tributació possible. Què és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos?
9: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
8: Ara mateix la tractorada camina cap a la plaça de Sant Jaume, cap a la seu del govern de la Generalitat, després d'haver passat per la delegació del govern espanyol i també pel Departament d'Agricultura, on s'han cremat bales de palla en motiu de protesta.
0: Gràcies, Carina. I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles, també per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, amb Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les. Mont Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals: la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
11: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
10: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
0: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
3: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat del Treball, Albert Ferrer.
12: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
3: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
13: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
3: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
0: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi al servei de trens.

0: retiri a la part de la locomotora afectada. Els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
2: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat consultats per la xarxa des de l'estació de Sants a Barcelona asseguren que els retards són força superiors.
3: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11 i quart o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
4: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
2: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
1: La sostracció del material s'ha produït entre Raimat i Almacelles, al Segrià.
2: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
1: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
2: Són 3:45. Les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. Aquestes afecten 127 comunitats de veïns i es tracta d'una reivindicació històrica del veïnat, com us explicàvem ahir. Avui l'alcalde Josep Martínez ha explicat com ha estat aquest inici i fins quan durarà aquesta primera fase per treure l'amiant. Televisió de Sabadell, Ferran Ortega.
5: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
6: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fent front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu sobretot no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les mediacions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
5: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
2: Del Vallès Occidental a l'Oriental, la Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb la seva segona edició i una participació de rècord. Hi participen 44 empreses amb 162 ofertes de feina i 439 vacants. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
7: La convocatòria ha registrat 1.563 persones inscrites i ha generat cues molt llargues per accedir al recinte. La fira manté el format speed dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer contacte directe i agilitzar els processos de selecció. Els candidats presents s'han preparat les entrevistes per aprofitar al màxim les oportunitats laborals. És el cas de la Isabel Cano i en Víctor Malvaceda.
8: Pues sí, lo he traído todo preparado porque hace días que me apunté, miré las empresas y lo traigo todo planificado y organizado para ir más rápido e ir realmente a lo que quiero.
9: Sí, me he preparado, he tratado de ser un poco más concreto en mi presentación y, bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
7: El format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada. Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els d'operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat, dependent de vendes o cambrer i ajudant de cuina.
2: I atenció, perquè el Departament d'Agricultura rebaixa a 2 els casos de febre del Nil Occidental detectats en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà.
1: Primer es va informar de 16 casos entre les dues hípiques, però al Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, un a cadascun. És el primer cas confirmat de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya.
2: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la

0: gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
1: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
2: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
0: I és moment per la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
3: El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb filmets primària i filmets secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic, Marc Cors, ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
4: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no, que conforma la pel·lícula. No només a vegades el director i la producció, sinó directament els departaments especialistes.
3: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, a Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers, projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules a Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
0: Doncs demà comença el Filmets a Badalona i a Barcelona es lliura el Premi Planeta, el més ben dotat de les lletres en castellà. Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes en aquesta 75a edició dels Premis. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que ha de decidir qui serà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
5: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de persones que s'acerquen al Premi Planeta crece.
5: El guany, el Premi, ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà demà en una gala al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada en Lliga de Campions masculina de futbol.
7: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray a Turquia, liderat a la fase Lliga, amb 2 victòries i 9 gols a favor i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid. Escoltem Eric García, defensa del Barça, parlant de Lamine Yamal, un dia el jugador més valuós del partit.
8: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
7: I el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Madrid Vinícius per la seva expulsió contra el Villarreal, on va veure vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel de Lliga contra el Barça. A Tercera Federació, avui la Lliga es posa al dia amb els partits pendents de fa un parell de caps de setmana. A les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Muntanyès a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
9: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport Hospitalet és Raúl Page.
10: Creo que en los 5 partidos que hemos jugado, el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
9: En una setmana amb 2 partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla de Mafumet. Però abans, l'Hospi vol recuperar sensacions contra el Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
7: Gràcies, Andrés Rubio. Des de mitjans de l'Hospitalet volem escoltar el tècnic de l'equip rival del Mollerussa, Manel Cazorla.
11: I haurem d'estar amb una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats, que segur que tindrem, i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet, perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria i que està fent molt bé les coses.
7: I a 8:45, Sant Cristóbal Fegrama i Cerdanyola Martinenc en bàsquet del Joventut de Badalona rep avui el Morabanc Andorra a les 8 del vespre, partit pendent de la Lliga ACB. A l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Espar Girona rep la visita de l'Ostrava Txec. I en waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a la final de la Supercopa d'Espanya. Escoltem Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell.
12: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet de que juguem a casa. Els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno.
7: Les paraules de Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell, avui final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda, al municipal de la Torre Roja.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
2: Dissabte 17 d'octubre, matí.
3: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
4: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
3: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
4: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
3: A 11:45, al Parc de Can Rius.
4: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Esteig, Escola d'Arts Escèniques.
3: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
4: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
1: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.

0: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
1: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
0: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
1: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
0: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
1: Terme, l'expressió de l'aigua.
0: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi, unes inspeccions que han donat els seus fruits amb 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que ha posat el focus en informar i detectar els productes que incompleixen la normativa europea o de salut pública. Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a un home relacionat amb el furt de material audiovisual valorat amb més de 15.000 euros a uns periodistes francesos que cobrien el pas de Tour de França per Tarragona. Gràcies a les policies locals de Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana van detectar un vehicle especialitzat en fer siembres en aquestes zones i el grup forat dels Mossos d'Esquadra de Caldes van poder detenir els dos ocupants del vehicle. Després de la detenció es van adonar que un dels detinguts estava identificat com l'autor del furt del material audiovisual del Tour de France. El projecte Calderí Habitatge Jove ha rebut un reconeixement durant la celebració dels 45 anys de l'entitat municipalista el passat 9 d'octubre. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2022, està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. Dos actors encarregats de posar en valor a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 han desenvolupat polítiques públiques innovadores. La contractació acumulada al Vallès Oriental creix un 9,4% respecte a l'any passat. Els contractes indefinits han augmentat un 16% i ja representen gairebé la meitat de tota la contractació de la comarca. Segons l'avanç elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, durant el mes de setembre d'enguany s'han formalitzat al conjunt de la comarca 13.500 contractes, 4.400 més que el mes d'agost, quan se'n va registrar 9.000. I acabem amb el temps. Avui el cel ha estat força ennuvolat durant bona part de la jornada amb algunes clarianes al migdia. Les temperatures apugen respecte ahir amb una màxima de 25 graus i una mínima de 17. De cara a demà, el temps serà molt similar amb la possibilitat d'algun ruixat feble i puntual al vespre. Les temperatures baixaran lleugerament respecte avui amb una màxima de 23 graus i una mínima de 15. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: De portes endins, per conèixer...
2: L'història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tant esforç la seva tasca, o fins i tot aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
1: Cada dimecres, a les 19 hores, obrim les portes a un d'ells.
2: De portes endins, un programa amb profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
1: Amb César Arquer...
2: I Montse Pellicer.
1: Us esperem.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Que una persona decideixi fer un pas endavant? Què hi ha darrere d'una decisió, d'un projecte i d'un somni? A Líders ho descobrim cada setmana. Persones reals, històries reals, converses que ens inspiren, ens qüestionen i ens fan mirar més enllà. Liderar no és tenir totes les respostes, és atrevir-se a fer-se preguntes. Perquè cada història té una veu. Escolta'ns cada dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi, unes inspeccions que han donat els seus fruits amb 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que ha posat el focus en informar i detectar els productes que incompleixen la normativa europea o de salut pública. Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a un home relacionat amb el furt de material audiovisual valorat amb més de 15.000 euros a uns periodistes francesos que cobrien el pas de Tour de França per Tarragona. Gràcies a les policies locals de Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana van detectar un vehicle especialitzat en fer siembres en aquestes zones i el grup forat dels Mossos d'Esquadra de Caldes van poder detenir els dos ocupants del vehicle. Després de la detenció es van adonar que un dels detinguts estava identificat com l'autor del furt del material audiovisual del Tour de France. El projecte Calderí Habitatge Jove ha rebut un reconeixement durant la celebració dels 45 anys de l'entitat municipalista el passat 9 d'octubre. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2022, està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. Dos actors encarregats de posar en valor a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 han desenvolupat polítiques públiques innovadores. La contractació acumulada al Vallès Oriental creix un 9,4% respecte a l'any passat. Els contractes indefinits han augmentat un 16% i ja representen gairebé la meitat de tota la contractació de la comarca. Segons l'avanç elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, durant el mes de setembre d'enguany s'han formalitzat al conjunt de la comarca 13.500 contractes, 4.400 més que el mes d'agost quan se'n va registrar 9.000. I acabem amb el temps. Avui el cel ha estat força ennuvolat durant bona part de la jornada amb algunes clarianes al migdia. Les temperatures apugen respecte ahir amb una màxima de 25 graus i una mínima de 17. De cara a demà, el temps serà molt similar amb la possibilitat d'algun ruixat feble i puntual al vespre. Les temperatures baixaran lleugerament respecte avui amb una màxima de 23 graus i una mínima de 15. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

No ho sé, tampoc pensar les coses ni jurar-me que mai més. No m'agrada veure't si te'n vas. El cultiu de la paciència ni l'olor del gas. De fet,

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortir de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Més enllà dels drames, de les males notícies i del soroll de sempre, hi ha una realitat plena de progrés i motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara, pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi, unes inspeccions que han donat els seus fruits amb 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que ha posat el focus en informar i detectar els productes que incompleixen la normativa europea o de salut pública. Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a un home relacionat amb el furt de material audiovisual valorat amb més de 15.000 euros a uns periodistes francesos que cobrien el pas de Tour de França per Tarragona. Gràcies a les policies locals de Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana van detectar un vehicle especialitzat en fer siembres en aquestes zones i el grup forat dels Mossos d'Esquadra de Caldes van poder detenir els dos ocupants del vehicle. Després de la detenció es van adonar que un dels detinguts estava identificat com l'autor del furt del material audiovisual del Tour de France. El projecte Calderí Habitatge Jove ha rebut un reconeixement durant la celebració dels 45 anys de l'entitat municipalista el passat 9 d'octubre. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2022, està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. Dos actors encarregats de posar en valor a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 han desenvolupat polítiques públiques innovadores. La contractació acumulada al Vallès Oriental creix un 9,4% respecte a l'any passat. Els contractes indefinits han augmentat un 16% i ja representen gairebé la meitat de tota la contractació de la comarca. Segons l'avanç elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, durant el mes de setembre d'enguany s'han formalitzat al conjunt de la comarca 13.500 contractes, 4.400 més que el mes d'agost quan se'n va registrar 9.000. I acabem amb el temps. Avui el cel ha estat força ennuvolat durant bona part de la jornada amb algunes clarianes al migdia. Les temperatures apugen respecte a ahir amb una màxima de 25 graus i una mínima de 17. De cara a demà, el temps serà molt similar amb la possibilitat d'algun ruixat feble i puntual al vespre. Les temperatures baixaran lleugerament respecte a avui amb una màxima de 23 graus i una mínima de 15. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
2: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
1: Molt em temo que no, senyor.
2: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
1: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
3: La taquilla.
1: Cada dimarts, de 2:15 to 7:00 p.m.
3: A Ràdio Caldes.
1: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
3: Una temporada més amb el Jordi Graví
1: i en Ferran Devesa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu,
3: passar la vida amb tu. Fórmula Cat, la música quilòmetre zero. Dissabtes i diumenges, de 12 a 1 del migdia, una hora de música en català. Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma. La música en català d'ara i de sempre és la protagonista del Fórmula Cat. I de sobte tot són brisa, alegria i la pena, l'enemic un bon col·lega, solucions i no problemes. Dissabtes i diumenges, 60 minuts de música amb denominació d'origen.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Jo mai he pensat que seria més feliç al teu costat.
3: Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions.

0: A continuació us oferim la repetició de l'Infocaldes, a més avui a la 1 de la tarda.
1: Infocaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Infocaldes. Avui és dimecres 14 d'octubre i encetem aquest informatiu centrat en accions policials. I comencem per una que va tenir lloc a Caldes abans d'engegar la Festa Major. Dijous i durant la Festa Major es van fer inspeccions a establiments d'alimentació que tenen horaris festius i nocturns. En aquests treballs, l'objectiu de la policia local era detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que es va saldar amb 40 expedients oberts a 12 establiments diferents de Caldes. En aquest programa informatiu també ens farem ressò d'una notícia policial. Ràdio Caldes ha pogut parlar amb el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra de Caldes amb motiu d'una detenció que es va produir la setmana passada. Els Mossos van detenir a Santa Eulàlia de Ronçana a un dels presumptes autors de robatori de material audiovisual durant la celebració del Tour, equipament valorat en uns 15.000 euros. I també explicarem que s'ha reconegut un dels projectes arquitectònics de la vila, l'edifici de l'habitatge jove. El passat 9 d'octubre, la Federació de Municipis de Catalunya va distingir entre 89 projectes l'edifici d'habitatge jove públic ubicat al carrer Josep Fontcoberta de Caldes. Ara ens hi posem, abans però, com sempre, comencem fent un repàs dels titulars. La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi. Unes inspeccions que han donat els seus fruits s'han obert 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb la venda d'alcohol i altres en l'àmbit de la salut pública. Entre els objectes que incompleixen la normativa s'han detectat cigarretes electròniques i preservatius. Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a Santa Eulàlia de Ronçana a un dels presumptes lladres de material audiovisual del Tour valorat en 15.000 euros. El passat dimarts 6 d'octubre, la policia local de Santa Eulàlia de Ronçana i de Bigues i Riells del Fall van detectar dos homes sospitosos d'haver realitzat furts de tipus sembra a Santa Eulàlia de Ronçana. Posteriorment, els Mossos els van detenir i van adonar-se'n que un d'ells estava identificat com el presumpte responsable de robatori de material audiovisual del Tour a uns periodistes francesos el passat 5 de juliol. El projecte Calderí Habitatge Jove ha rebut un reconeixement durant la celebració dels 45 anys de la Federació de Municipis de Catalunya. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2022, està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals de la Federació dels Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. Dos actors encarregats de posar en valor a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 han desenvolupat polítiques públiques innovadores. I acabem amb el temps. Avui el cel estarà variable amb intervals de núvols i clarianes sense precipitacions. Les temperatures arribaran als 25 graus de màxima i baixaran fins als 17 de mínima. De cara a demà, el cel es mantindrà força ennuvolat durant bona part del dia amb possibilitat d'algun ruixat feble durant el vespre. Les temperatures seran suaus amb una mínima de 24 graus, amb una màxima de 24 graus i una mínima de 15.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi, unes inspeccions que han donat els seus fruits amb 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que ha posat el focus en informar i detectar els productes que incompleixen la normativa europea o de salut pública. Un cop fetes les inspeccions en els establiments, s'han aixecat més de 40 actes en 12 d'aquests, la majoria relacionada amb inspeccions administratives i sobre venda d'alcohol a menors o fora de l'horari permès. A partir d'una carta de la regidora de Comerç, Roser Xalabarder, enviada als comerços d'aquest caire, s'han fet inspeccions durant les nits de Festa Major per vigilar els horaris de venda d'alcohol, que estan limitats a vendre alcohol a partir de les 10 de la nit fins a les 8 del matí. Així ho explica Roser Xalabarder al programa Els Safareig de Ràdio Caldes el dijous passat.
3: Que justament avui he signat una carta en la que s'avisen els comerços aquests de lliure disposició o de lliure horari en què per llei, i és, de fet és una llei que ja ve de molt abans, però el 2026 s'ha tornat a recordar, és que està prohibida la venda d'alcohol amb comerços des de les 10 de la nit fins a les 8 del matí. Entenc. I això era una cosa que les famílies ens demanaven, perquè quan el jovent doncs surt de Can Rius o va de festa i xirinola, doncs acaben comprant en aquests establiments que no es controla, doncs que es ven l'alcohol amb molta llibertat. I realment és que està regulat que no es pot vendre ni a les persones adultes en horari d'aquest tipus.
2: D'altra banda, també s'ha detectat la venda de productes falsificats com preservatius o cigarretes electròniques o que incompleixen normatives europees de salut pública, una iniciativa en matèria de consum i salut pública que ha arribat just abans de Festa Major, tal com va anunciar la regidora de Comerç i Salut, Roser Xalabarder, al programa El Safareig de dijous passat.
3: Sí, justament aquests mesos d'estiu s'ha estat fent un control des de la policia. S'han estat fent unes inspeccions i de fet ha sortit una nota de premsa justament avui que hi han hagut algunes sorpreses de salut pública, de marques no autoritzades, de fraus que doncs, ha portat en que, doncs, que hi hagi alguns establiments doncs, que hauran de passar per algun control més estricte. Però també estava lligat amb això, que de fet l'any passat ja ho vam fer-ho i jo ho volia també haver fet a l'Escaldarium, per desgràcia no vam tenir-lo, però en el pla de salut ha sortit que a la ciutadania els preocupa que les addiccions a l'alcohol i a les drogues, no només a joves, sinó també a persones grans. Doncs s'havia de recordar que en aquests establiments, i a tots els establiments, no es pot vendre alcohol en aquest horari.
2: La mesura, que forma part d'una campanya impulsada per la Regidoria de Comerç i executada per la policia local, proposa i realitza inspeccions als comerços locals d'estil d'alimentació. Unes inspeccions que formen part de les polítiques de comerç local a banda de l'estudi que s'està executant sobre la regulació dels comerços calderins, un teixit comercial que pateix canvis i que en molts casos es repeteixen establiments, sigui perquè venen els mateixos productes o ofereixen els mateixos serveis. I des de la Regidoria de Comerç es vol regular i oferir una certa qualitat als ciutadans de Caldes, tal com va explicar la regidora de Comerç, Roser Xalabarder, a Ràdio Caldes.
3: Sí, hi ha certes activitats que estan molt repetides i espero que la ciutadania respongui i digui no, ja en tenim prous de...
4: De bàrbars i nails,
3: per exemple. I que s'han de regular i s'han de mirar que les activitats d'aquestes activitats estiguin bé, que també s'ha de veure, i llavors mirar, doncs, la ciutadania han d'opinar doncs, si els hi fa falta doncs, algun centre d'electrodomèstics, algun tipus de roba, per exemple, per gent gran, que es conservin totes les carnisseries i tots els artesans que tenim a Caldes, doncs, perquè són activitats que estan molt valorades per la comarca. Potser tampoc no fan falta tantes perruqueries. Doncs, llavors, amb aquest estudi que farem i la valoració de tant dels comerciants i comerciantes com de les ciutadania, es mirarà de regular a través del planejament urbanístic a exigir que es faci un pla d'usos. Les farmàcies estaven regulades per metres lineals i per la població. Doncs al final també haurem de limitar que en segons quins barris ens fa falta, per exemple, aquí al Remei, que hi hagi alguna botigueta també, no? Que no hagin de baixar fins allà baix. Crec que també estem molt saturats de verdoleries, d'aquestes que estan obertes totes les hores, que està molt bé, és molt pràctic, però llavors crees competència amb comerç de qualitat que tenim a Caldes i...
2: La campanya forma part de les polítiques que està executant la Regidoria de Comerç i que defensa una competència justa amb els establiments que fan les coses de manera legal i que promouen productes d'autèntic comerç local.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a Santa Eulàlia de Ronçana un dels presumptes lladres de material audiovisual del Tour valorat en 15.000 euros. L'actuació policial es va produir el passat dimarts, 6 d'octubre, quan la policia local de Santa Eulàlia de Ronçana i de Bigues i Riells van detectar a dos homes a la localitat de Santa Eulàlia de Ronçana sospitosos d'haver realitzat furts de tipus sembra. Passada mitja hora, els Mossos de Caldes els van detenir i van adonar-se'n que, gràcies a la investigació del grup de delinqüència urbana dels Mossos de Tarragona, un d'ells estava identificat com el presumpte responsable de robatori del material audiovisual del Tour a uns periodistes francesos el passat 5 de juliol. L'operació va ser possible gràcies a la col·laboració dels Mossos d'Esquadra de Caldes i les policies locals de Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells del FAI. Aquests últims van detectar un vehicle especialitzat a fer sembres al seu terme municipal. El mètode de sembra és un argot policial que es refereix a enganyar a la víctima col·locant quelcom fals per acabar sostraient les pertinences d'aquesta. Així doncs, un cop detectat el vehicle, es va interceptar i van trobar un únic conductor que acabava de cometre un delicte de furt a una veïna de Santa Eulàlia. Tal com ho explica el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra de Caldes, Àlex García, en declaracions a Ràdio Caldes.
4: L'operació va resultar a partir d'una participació de la policia local de Santa Eulàlia de Ronçana i la policia local de Bigues i Riells, que varen detectar un vehicle especialitzat en fer siembres al seu territori, i tant la policia local de Santa Eulàlia com la policia local de Bigues van interceptar aquest vehicle, on únicament hi havia un conductor que acabava de cometre un furt tipus siembra a una veïna de Santa Eulàlia de Ronçana. Es va procedir a la seva detenció per part dels agents de la policia local i posteriorment es va poder detectar que no només va participar aquest únic conductor, van participar dues persones més.
2: Posteriorment, un cop detectat el conductor per part de la policia local, mitja hora més tard, un comboi de paisà dels Mossos de Caldes va trobar el cotxe amb dos ocupants a la localitat de Santa Eulàlia desorientats i van procedir a la seva detenció. Un cop feta, va ser quan van detectar que eren els culpables de la sembra i que, a més, un dels homes que cometia delictes a Santa Eulàlia estava identificat com el presumpte lladre del material audiovisual del tour. El sotsinspector dels Mossos d'Esquadra de Caldes, Àlex García, en declaracions a Ràdio Caldes.
4: Llavors, el grup FURA, que és una patrulla nostra de paisà de Mossos de Caldes, va fer recerca d'aquests dos individus, trobant-los, mitja hora més tard, els va trobar a la localitat de Santa Eulàlia desorientats i amb els pantalons tot xops. Va poder lligar que també havien participat en aquesta sembra comesa aquí a Santa Eulàlia, però també es va veure que hi havia un requeriment d'investigació a Tarragona, una investigació de Tarragona, que un d'ells havia estat identificat com l'autor d'un furt de càmeres del Tour de França a la localitat de Tarragona, per la qual cosa també es va detenir. Bueno, aquesta persona, els companys d'investigació de Tarragona, per mitjançant de càmeres quan es va cometre el furt, es va poder gravar aquest il·lícit penal i els companys van identificar aquest senyor. Llavors, li van penjar una ordre de crida i cerca, la qual cosa va permetre que els efectius de Caldes de Montbui el poguessin detenir.
2: El detingut forma part d'un grup criminal especialitzat en actes com la sembra, l'ataca o l'obertura de vehicles arreu de Catalunya. Ho explica el sotsinspector dels Mossos d'Esquadra de Caldes, Àlex García, en declaracions a Ràdio Caldes.
4: És una persona que pertany a un grup criminal que es dedica de manera itinerant per tota Catalunya i la resta de l'Estat a realitzar aquest tipus de furts especialitzats com són la sembra, l'ataca o l'obertura de vehicles.
2: Una part important d'aquesta fita recau en la investigació del grup de delinqüència urbana dels Mossos de Tarragona, que havien identificat els dos responsables d'aquest robatori a uns periodistes francesos el 5 de juliol, la qual va permetre als Mossos de Caldes identificar que l'home detingut estava relacionat amb aquest cas. L'altre presumpte autor dels fets de Tarragona ja el van detenir l'1 de setembre, però fins ara no havien agafat el segon responsable.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: El projecte calderí Habitatge Jove ha rebut un nou reconeixement. Ha estat durant la celebració dels 45 anys de la Federació de Municipis de Catalunya el passat 9 d'octubre. Aquesta iniciativa participativa va néixer el 2022 i està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals d'aquesta entitat municipalista i de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Dos actors encarregats de fer valdre a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 han desenvolupat polítiques públiques innovadores. L'edifici d'habitatge jove públic de Caldes està ubicat a l'avinguda de Josep Fontcoberta, formant part així d'un dels 29 projectes destinats amb el distintiu Bones pràctiques dels governs locals durant la celebració dels 45 anys de l'FMC. El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, va recollir el reconeixement en l'acte que va tenir lloc al Palau de Fires i Congressos de Tarragona.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Repassem ara altres notícies de la jornada en format més breu. La contractació acumulada al Vallès Oriental creix un 9,4% respecte a l'any passat. Els contractes indefinits han augmentat un 16% i ja representen gairebé la meitat de tota la contractació de la comarca. Segons l'avanç elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, durant el mes de setembre d'enguany s'han formalitzat al conjunt de la comarca 13.500 contractes, 4.400 més que el mes d'agost, quan se'n va registrar 9.000. Abans d'acabar, fem un cop d'ull d'informació a la informació de servei de la jornada. Acabem aquest informatiu amb el temps. Avui el cel estarà variable amb intervals de núvols i clarianes sense precipitacions. Les temperatures arribaran als 25 graus de màxima i baixaran fins als 17 de mínima. De cara a demà, el cel es mantindrà força nuvolat durant bona part del dia amb possibilitat d'alguns ruixats febles al vespre. Les temperatures seran suaus amb una mínima de 24 graus, amb una màxima de 24 graus i una mínima de 15 graus.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dimecres 14 d'octubre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 16 d'octubre.
2: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
3: Històries que ballen. Descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
2: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
2: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
3: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
5: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
4: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario i tastant un brou termal?
5: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
4: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
5: Terme, l'expressió de l'aigua.
4: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta-la ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.

0: Benvinguts a Cultura en Ve Alta, l'espai de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 14 d'octubre i són 6:45 de la tarda. A la cabina el Ferran, al meu costat. La Clara, bona tarda. Clara.
1: Hola, bona tarda.
0: I que us parla el Dani González. I avui tenim un programa molt especial perquè avui parlarem d'una anècdota molt bibliotecària que donà peu al programa. T'han demanat algun cop algun llibre només per la portada, el color de la portada?
1: Molt, sempre.
0: Sempre?
1: Sobretot infantil.
0: Oi que sí, que et diuen, tens aquest llibre blau o aquest llibre vermell, et quedes tu, com? No tenim llibres blaus ni llibres vermells a la biblioteca per trobar-lo. Doncs, amb aquesta anècdota, avui el que farem serà un programa dedicat als colors i la literatura. I per començar, sempre comencem amb un petit tall d'una pel·lícula i avui va clavadíssim. És l'escena dels noms de la pel·lícula Reservoir Dogs.
2: Pero ahora a lo nuestro. A excepción de Ed y de mí, a quienes ya conocéis, utilizaremos alias en este trabajo. Bajo ninguna circunstancia quiero que ninguno de vosotros se dirija a otro por su nombre de pila. Y no quiero conversaciones sobre vuestra vida privada, incluyendo dónde habéis estado, el nombre de vuestra mujer, dónde habéis cumplido condena o el banco que robasteis en San Petersburgo. De lo único que quiero que habléis y tenéis que hablar es de lo que vais a hacer. Así todo irá bien. Estos son los nombres. Señor Marrón, señor Blanco, señor Rubio, señor Azul, señor Naranja, señor Rosa.
3: ¿Por qué yo, señor Rosa?
2: Por maricón, ¿vale?
3: ¿Por qué no podemos elegir el color?
2: Ni hablar. Ya se probó y no funciona. Habría cuatro tíos peleándose por ser el señor negro y como no os conocéis ninguno daría el brazo a torcer. No, señor, elijo yo. Tú eres el señor rosa. Y da gracias por librarte del amarillo.
4: Sí, sí, pero señor marrón es parecido a señor mierda.
3: Señor rosa suena a señor mariposa. ¿Qué le parece, señor púrpura? A mí me gusta más. ¿Puedo ser el señor púrpura?
2: No serás el señor púrpura. Ya tengo para otro trabajo un señor púrpura. Tú eres el señor rosa.
5: ¿Qué más da el nombre?
3: Claro, para ti es fácil. Eres el señor blanco. Tienes un nombre que suena bien. Vale, de acuerdo. Si de verdad te da igual, ¿quieres cambiármelo?
2: ¡Eh! Nadie cambiará con nadie. Esto no es un asqueroso pleno de ayuntamiento, ¿sabes? Escúchame, señor Rosa. Tienes dos formas de hacer el trabajo. La mía o la puta calle. ¿Cuál prefiere usted, señor Rosa?
3: No me jodas, Joe. Anda, vamos.
0: Doncs aquí acabem aquesta discussió sobre els colors. Una de les escenes més conegudes de Reservoir Dogs, la pel·lícula de Tarantino del 92, la seva òpera prima. La millor pel·li de Tarantino?
1: Bueno, no ho sé, no les he vist totes, no. Però està molt bé.
0: Sí, després va venir Pulp Fiction, o sigui, també un tros
1: aquesta
0: de pel·lícula.
1: Aquesta sí m'agrada.
0: Quan Tarantino, bueno, fa bones pel·lis, però en aquell moment estava espectacular. Molt bé, doncs avui parlarem de colors i de llibres i veureu que té més relació del que sembla, eh? I començarem parlant d'una anècdota que ens hem d'anar una mica enrere en el temps. No tenim màquina del temps. Ferran, no tenim la màquina del temps. Vinga, mentre el Doc ens enxufa el DeLorean per viatjar enrere en el temps. A veure. Aquí està. El condensador de flujo l'està activant. Crec jo que sí. Ferran McFly, vinga, dale. A veure si viatgem en el temps. No, si no.
1: No. Sembla està costant, no? Una mica.
0: Bueno, doncs farem... No us amoïneu. Doncs parlarem d'un dia el 1934.
1: Ara.
0: Mira, ara sí. Bueno, no és ben bé això, però és la música que ja ens serveix. Vale, 1934. Tenim un editor jove que surt de la casa de l'Agatha Christie. Arriba a l'estació Dexter i no troba res decent per llegir en el tren. Ni un llibre bo, ni barat. I decideix inventar-lo. Bueno, és la màquina del temps que arriba més tard de la història. Però vale, t'ho comprem. Perfecte. Doncs aquest editor, que no ha atropellat el DeLorean, es deia Allen Lane, o es va acabar dient Allen Lane, perquè el seu oncle, en John Lane, editor a Londres, no tenia fill i li va imposar que es fiqués el seu nom. Però això no importa. El que importa és que va ser el creador dels llibres Penguin, una gran editorial, unes grans editorials mundial, Penguin, i va decidir fer els seus llibres per colors. Llavors, els seus 10 primers títols que va publicar alhora van fixar un codi de color. Si teníem el taronja per la novel·la, el verd per la novel·la de crims, que això serà important, el cirera pels viatges, blau fos per les biografies. A partir d'aquest codi de colors, pues, va servir per organitzar la seva col·lecció. No era una idea nova, eh? En el 32, una editorial alemanya, l'Albatros, també feia servir aquests codis de color. Però avui obrirem aquesta paleta de colors i començarem precisament amb el color verd de Penguin, que no el verd que veurem en el programa, però hi ha un altre verd que era més perillós que els llibres de crims de Penguin, i parlarem de colors. I parlarem de dos colors, comencem pel negre i el groc. Que em diràs, quina relació té el negre i el groc, Dani?
1: T'ho pregunto?
0: Sí, és com una pregunta.
1: És
0: com la meva consciència. És com la, si li fica eco, és com la meva consciència, l'efecte. Doncs, primer, òbviament, per la novel·la negra. La novel·la negra, aquest nom ve de la sèrie, la sèrie noir de Gallimard, que amb la seva coberta negra va crear tota la col·lecció de lo que és la novel·la criminal. I nosaltres vam fixar aquest nom per parlar de tot un gènere, la novel·la negra. Però la novel·la negra no es diu negra perquè ho fos, sinó per la coberta pròpia de la col·lecció.
1: Perquè no a tots els països es deia novel·la negra.
0: Exactament,
1: no?
0: I ara m'ho explicaràs tu.
1: No, ho expliques tu, ho fas molt bé.
0: En Itàlia, el color que designa la novel·la de crims és el color groc, que es diu giallo. El giallo és un gènere que després es va estendre al cinema, però que en la novel·la italiana, el novel·la de crims, és el color groc, que es va exportar a Catalunya, a la col·lecció Cua de Palla, que va ser una de les primeres col·leccions de novel·la de gènere criminal a Catalunya, portava les portades de color groc. Si ja trobem tres colors per un gènere, a Penguin, a Anglaterra, el color verd, a França, a Gallimard, el color negre, i a Itàlia, amb el giallo, el color groc. Tres colors per definir un sol gènere, que, encara que a nosaltres ens ha quedat la idea de gènere negre. Què et sembla això?
1: Molt bé, mira, ara estava recordant hi ha un escriptor, el Mancini,
0: sí,
1: que m'agrada molt. Les primeres novel·les que es van traduir, és italià, clar, les primeres novel·les que es van traduir al castellà aquí, la coberta és negra.
0: Negra.
1: Però en català és en groc.
0: És en groc. I venia la tradició aquesta també, ja et dic, que la Cua de Palla va agafar la tradició de la novel·la italiana de les cobertes. Molt bé, i parlant de negre, porto una cançó que a tu t'agrada molt.
1: Sí.
0: I que te l'he dedicat a tu aquest cop.
1: Vale.
0: La presentes tu?
1: No, tu mateix.
0: No, tu, vinga, que és la que a tu t'agrada.
1: Back to Black.
0: De qui?
1: De la Amy Winehouse.
0: Pues fica-la.

0: tenies la teva Amy Winehouse, que quedaria molt bé en una cançó d'una pel·lícula o una novel·la negra,
1: sí,
0: no? De banda sonora, tu creus?
1: Encara que tu pensis que està sobrevalorada.
0: Està sobrevalorada.
1: No.
0: Està
1: no,
0: molt sobrevalorada, no, però no entraré en aquest debat perquè no toca avui. Però jo us dic que està molt sobrevalorada com els Strokes, o sigui...
1: Això és perquè, bueno, tu entens enveja, que jo sí, tinc entrada i tu no.
0: Això deu ser, això deu ser. Doncs vinga, seguim parlant de colors perillosos. Hem dit que el verd era el color del crim a Anglaterra, però hi ha un verd que literalment mata, mata literalment. A Delaware, a Estats Units, la Melissa Tedown, una conservadora de biblioteca, té un llibre, imagina't, té un llibre del segle XIX preciós a les mans, preciós. Un verd viu, lletres daurades, el porta al laboratori aquest llibre i l'anàlisi troba coure i arsènic. És el que es coneix com a verd maragda, el color de moda a l'època victoriana. Aquell verd tenia més d'una feina. El colorava el paper, les parets, el paper de les parets, les teles dels llibres, els de la sala d'estat, de la sala d'estat, perdoneu, però als Estats Units el Servei de Salut Pública el recomanava per tirar en els pantans i a les basses i acabar amb els mosquits. Aquell mateix verd que estava,
1: que decorava
0: totes les parets de les cases angleses. Imagineu, d'aquí va néixer una iniciativa molt xula, molt interessant, molt de novel·la, que es diu Poison Book Project, el projecte dels llibres verinosos, i van analitzar uns 350 llibres verds de la seva biblioteca i aproximadament un de cada 10 tenia arsènic, i la majoria eren llibres del voltant del 1850. Així és que van començar a repartir punts de llibre amb un avís que els llibres contenien arsènic. L'interessant d'això és que no vol dir que tu agafis aquest llibre i et morissis com el llibre de la novel·la de l'Humberto Eco, tampoc és això. Però qui bibliotecaris o gent que treballava de manera contínua amb aquests llibres podia tenir problemes amb l'ús de l'arsènic, que sembla la història, és com de novel·la, eh?
1: Sí, molt, clar.
0: Vale.
1: Molt victorià.
0: Molt victorià, sí, exactament. Té aquesta cosa de llibres enverinats.
1: Sí.
0: Molt bé, i després, si jo et parlo del color vermell, quin llibre et ve al cap?
1: Depèn, perquè sí, en principi tothom no relaciona amb el vermell amb més romàntic, sí, o una novel·la romàntica o alguna cosa així.
0: I el llibre més venut, un dels llibres més venuts que tingui a veure amb el vermell, quin creus que podria
1: clar
0: ser?
1: Ja.
0: Sí?
1: Sí, el del Tao, no?
0: Exactament. El llibre vermell més conegut són les citacions del president Mao, que nosaltres el coneixem aquí com el llibre vermell. Té el rècord d'exemplars d'una sola obra impresos en menys de 4 anys. 720 milions a finals de 1967. I fins i tot es fabricava moneders per portar el llibre a dins. Imagina't el valor que li donaven aquest llibre a la Xina comunista.
1: Uh-huh.
0: Jo crec que si hi ha 3 llibres a la història més publicats, si t'estic dient de memòria, amb un rànquing, possiblement era la Bíblia.
1: La Bíblia.
0: Possiblement fos el llibre vermell de Mao i el catàleg d'IKEA. I no és broma. I no és broma. Dels llibres més publicats i
1: ara
0: les
1: ja
0: més impressions...
1: No, eh?
0: Ara ja no, però en el seu moment el llibre d'IKEA estava allà en el top, eh? De les publicacions anuals.
1: Tothom esperava
0: més...
1: sí, a la bústia,
0: sí, sí,
1: trobar-lo.
0: Doncs pues imagina't. Perfecte, doncs ara passem a uns altres colors. En aquest cas són molt més interessants. El color blau a mi m'agrada molt la història perquè fa referència a una expressió anglesa, a una...

0: però pocs quartos, i va tenir que anar ficat amb la... Què m'ha ficat? No. Ah! Vale, doncs ha vingut... Mira, ja m'està clavant. Vale, doncs portava aquesta en mitja i el van deixar venir. Aleshores, es va parlar d'aquesta expressió que la van utilitzar a la França revolucionària per assenyalar a les dones cultes, a les dones que tenien opinió pròpia, a les dones que participaven en salons literaris, però no era una expressió positiva. Era per assenyalar-les com a dones rebels a la Revolució Russa. I amb això, la Revolució Francesa. Imagina't tu el que significava aquest insult de mitja blava. Què et sembla?
1: Molt interessant. Molt. És que trobes unes coses. Clar,
0: és que és això, la meva vida és això, és trobar anècdotes que m'omplin la vida. Vinga, parlem de novel·la rosa. Novel·la rosa és la novel·la romàntica, li diem així.
1: Sí.
0: I això saps d'on ve aquest nom de novel·la rosa?
1: Il·lustra'm.
0: Prepara't la llibreta del Trivial perquè et sorprendrà. Doncs ve precisament d'una col·lecció de l'editorial Joventut. Va publicar una col·lecció que es deia La novel·la rosa, el 1924, i al final va ser batejat tot el gènere de la novel·la rosa amb aquest nom, novel·la rosa.
1: Ja però aquí a Barcelona?
0: Aquí a Barcelona, sí, és iniciativa de Barcelona. Uh-huh. Si Anglaterra, Itàlia i França tenen la novel·la negra, nosaltres tenim la novel·la rosa. Doncs perfecte, doncs imagina't què és això. I ja per últim parlarem del porpra, del color porpra. Aquesta història m'agrada molt. Mm. El color porpra, que és el color reial, el color dels reis. Deien que és un color molt difícil d'aconseguir, molt car, i hi ha una història, que aquesta sí que ja no arriba ni la màquina del temps del Ferran, que ens hem d'anar fins al segle VII enrere. Hi ha un rei ostrogot, en teòric, que escriu un llibre amb tinta d'or i d'argent sobre un pergamí finíssim tenyit a la porpra reial. Mare meva, ho encerta tot, eh? Està sembrat avui.
1: Això és rain.
0: Això, però bueno, és porpra, rain, sí.
1: Rain.
0: Doncs bé, jo intento ficar-me seriós i el Ferran ficant la traveta musical. No, home, no, que està molt bé. Doncs bé, tenia aquest va fer aquesta el Codex Argentus, que era aquest escrit amor sobre fulls porpres, que es coneix com el Codex Argentus, la Bíblia d'Argent. I és un llibre que ha tingut moltes aventures. El 1648, durant el saqueig de Praga, l'exèrcit suec se'l va endur a Estocolm com a botí de guerra. Des del 1669 estava a la Universitat d'Uppsala. I dic que estava perquè el 1995, dos homes van entrar a la biblioteca, van rebentar la vitrina i van fugir amb la coberta d'argent i dos fulls de l'interior. Aquesta és la història misteriosa d'aquest Codex Argentum. Vale? Que t'ha faltat la música d'Ocean's Eleven quan deia això.
1: Clar.
0: I hagués quedat perfecte. Però no us amoïneu perquè porto molt bona música, com una altra cançó molt coneguda, que és 99 Red Balloons, que en el nom, que és una cançó, una adaptació d'una cançó alemanya, que es deia 99 Luftballons, i que el color vermell no estava en l'original alemany, sinó que el van incorporar a la lletra anglesa.
1: Ah.
0: Pues vinga, fica-ho i l'escoltem.

0: Doncs aquí teníem els aquests 99 Red Balloons, que en la cançó original sembla, és positiva, et dona bon rotllo aquesta,
1: sí,
0: no?
1: Sempre.
0: Pues parlava d'un globus que es deixen anar a l'aire, es confonen amb una amenaça i desencadenen una guerra. Això és la cançó original, o sigui, un apocalipsi. Però, bueno, la cançó positiva, una cançó positiva per l'apocalipsi. I crec que és un... que nena no s'hi va treure més discos, que és l'artista, però això és un one hit wonder, es diu això, Ferran, però això, un èxit d'una sola cançó, però bueno, ho va empatar al seu moment. Molt bé, ens faltava un color, ens falta un color per tancar aquest pantone, aquesta paleta de colors. Quin creus que ens falta?
1: El blanc.
0: El blanc és l'últim color que ens falta. I com a anècdota...
1: És que no hi ha molts llibres blancs.
0: Blancs, no.
1: Crema.
0: Bueno, els d'autoajuda tenen totes les portades blanques, quasi tots amb una il·lustració, sí. No, però és veritat, del blanc podem parlar, per exemple, del capítol, d'un capítol sencer que li dedica el color blanc al Herman Melville, al Moby Dick, a la novel·la, parlant del blanc com a idea de terror, com a idea de por, com el color de la por. I és molt interessant aquesta reflexió que fa Melville, invertint sempre que tenim la relació de la por o l'angoixa al color negre i el blanc sempre és un color més positiu, ell agafa el blanc com un element de terror que reflecteix a la seva balena blanca, a Moby Dick, i li dedica un capítol sencer a parlar del blanc. Per això teniu aquest totxo que es diu Moby Dick, ple de capítols que parlen de baleners, de colors blancs, i té també emoció, però penseu que és una mica totxo amb descripcions, eh?
1: Sí.
0: El Moby Dick ja ho té, això. És com pujar un balaner real.
1: Aquells que diria el Penap que no...
0: Que no.
1: Que no mal
0: llegiré. Bueno, intenteu. S'ha d'intentar, perquè, bueno, és com aquells Everest que diem, no? Els Everest literaris, un d'ells seria aquest Moby Dick.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs jo crec que ja ho tenim. Ens han quedat uns colors molt xulos. El negre...
1: Mira, estava pensant en els colors d'aquest home, no? el que va fer,
0: sí,
1: l'editorial Penguin, que encara
0: sí,
1: els està fent,
0: sí,
1: perquè tot el merchandising que té de les bosses...
0: Anaves a dir, tot el merchandising que tens
1: i
0: tu de les
1: jo
0: bosses,
1: també,
0: de les tote bags de Penguin...
1: Jo tinc alguna taronja, clar.
0: Sí, la taronja, òbviament.
1: Taronges i amb la... diríem la, no? El nom d'alguna de les novel·les que es va
0: editar. Sí, més clàssiques,
1: però
0: fent la portada.
1: Però quasi tots tenim la taronja, eh?
0: Sí, perquè la taronja mola molt. El color taronja mola, sí. i llueix molt. Però sí, vull dir, i encara us veus, les llibreries Penguin funcionen amb el seu codi de colors.
1: Uh-huh.
0: Han canviat molt poquetes coses, o sigui que val... Vull dir, és una idea de disseny que ha funcionat molt, molt bé, que com tu dius, i funciona fins i tot en el merchandatge, o sigui, perfecte. Com funcionen les nostres activitats, oi que sí?
1: També.
0: Què tenim? Vinga, què tenim?
1: Mira, el dilluns 19 d'octubre,
0: sí,
1: a les 6 de la tarda, tenim una activitat que l'emmarquem dins del projecte de l'Hort a la Biblioteca,
0: sí,
1: i més en concret en el nostre de la Biblioteca de Llavors, que és un projecte que tenim les biblioteques del Vallès Oriental.
0: Uh-huh.
1: I bueno, tindrem un taller d'ordre generatiu i bueno, el Mateo Gavazzi ens explicarà les bases per crear el nostre hort a casa de manera fàcil i econòmica. Uh-huh. Això és entrada, bueno, és accés lliure, no cal inscriure's, i a les 6 de la tarda. El dilluns 19. Uh-huh. Després, el dimecres 21, a 2:15 de 7 de la tarda, tenim el segon taller ja amb la Marina Álvarez,
0: uh-huh,
1: el taller Cos i Cor. Bueno, és una sessió sobre benestar emocional i a partir de la relació entre el cos i l'emoció. Uh-huh. No? En aquesta sessió faran un taller de màscares,
0: uh-huh,
1: però no de màscares de pintar, sinó màscares de les màscares que es posem davant nostra per no...
0: Vale, és no una metàfora.
1: Exacte.
0: Física.
1: Sí, i aquí sí que necessitem inscripció.
0: Uh-huh.
1: I després se m'havia oblidat, demà dijous,
0: sí,
1: tenim el taller de creació manual d'un diari personal, un Jack Journal.
0: Uh-huh.
1: A partir de materials reutilitzats. És amb la seva escriptora, farà la presentació del llibre i el taller. És una escriptora d'aquí, Calderina,
0: sí,
1: es diu Sira. Cira López, i bueno, el tenim demà a 7:15.
0: Bueno, que faran és un punt del llibre, perquè no dona temps a fer
1: sí, fan un punt de llibre perquè no dona temps a fer tot un quadern. El però, llibre sí que explica com fer tot com un quadern, tot quadern a partir de materials reciclats. Perfecte. Que tenim tots per casa. Encara ens queda alguna plaça, o sigui que si algú es vol apuntar, doncs...
0: Genial.
1: Doncs,
0: doncs bueno, ho tenim força bé. Ja ens acomiadem amb aquest ventall de colors i ens acomiadem amb algú que a tu també t'agradarà.
1: Sí,
0: Henry Mancini, t'agrada?
1: Sí.
0: I t'agrada la Pantera Rosa?
1: Molt.
0: Doncs marxem amb això, amb la Pantera Rosa del Henry Mancini. Adéu.
1: Adéu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi, unes inspeccions que han donat els seus fruits amb 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que ha posat el focus en informar i detectar els productes que incompleixen la normativa europea o de salut pública. Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a un home relacionat amb el furt de material audiovisual valorat amb més de 15.000 euros a uns periodistes francesos que cobrien el pas de Tour de França per Tarragona. Gràcies a les policies locals de Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana van detectar un vehicle especialitzat en fer siembres en aquestes zones i el grup forat dels Mossos d'Esquadra de Caldes van poder detenir els dos ocupants del vehicle. Després de la detenció es van adonar que un dels detinguts estava identificat com l'autor del furt del material audiovisual del Tour de France. El projecte Calderí Habitatge Jove ha rebut un reconeixement durant la celebració dels 45 anys de l'entitat municipalista el passat 9 d'octubre. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2022, està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer, dos actors encarregats de posar en valor a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 han desenvolupat polítiques públiques innovadores. La contractació acumulada al Vallès Oriental creix un 9,4% respecte a l'any passat. Els contractes indefinits han augmentat un 16% i ja representen gairebé la meitat de tota la contractació de la comarca. Segons l'avanç elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, durant el mes de setembre d'enguany s'han formalitzat al conjunt de la comarca 13.500 contractes, 4.400 més que el mes d'agost, quan se'n va registrar 9.000. I acabem amb el temps. Avui el cel ha estat força ennuvolat durant bona part de la jornada amb algunes clarianes al migdia. Les temperatures pugen respecte ahir amb una màxima de 25 graus i una mínima de 17. De cara a demà, el temps serà molt similar amb la possibilitat d'algun ruixat feble i puntual al vespre. Les temperatures baixaran lleugerament respecte avui amb una màxima de 23 graus i una mínima de 15. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, matí.
2: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
2: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
2: A 11:45, al Parc de Can Rius.
3: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Esteig, Escola d'Arts Escèniques.
2: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8.

0: Benvinguts al nostre programa de Portes Endins, amb
1: César Arqué
0: i Montse Pellicer, el programa d'entrevistes en profunditat, de persones interessants, properes.
1: On coneixerem, aprendrem i ens ho passarem molt bé.
0: Perquè ja sabeu, darrere cada persona hi ha una història.
1: Comencem!
0: Hi ha pobles que els mires i ja està. I n'hi ha d'altres que quan els mires una mica més comencen a aparèixer coses. Una pedra, una casa, un arc, una inscripció, un carrer, una font, una muntanya... I de sobte et preguntes, què hi havia aquí fa uns anys? Perquè potser el que sembla una paret és una història, el que sembla una muntanya és una llegenda. I el que sembla una revista, nois, potser són 50 anys de memòria d'un poble. Avui ens acompanya un home que fa molts anys que mira Caldes d'una manera especial, que pinta, que escriu, que investiga, que busca històries i que, quan troba un fil, sembla que no el pugui deixar anar. I enmig de tot això hi ha una tortuga que va començar a caminar el 1976, que va haver d'aturar-se durant uns anys i que va tornar a fer-ho el 2012. I que aquest any celebra 50 anys d'història. Però avui no parlarem només de la revista, intentarem, com sempre, conèixer una mica més l'home que hi ha darrere. Estem parlant de l'Antoni Font Montpar. Benvingut al programa, Antoni.
2: Gràcies.
0: I gràcies per fer triplet, em sembla.
2: Sí, sí, no? Darrerament...
0: Bueno, el 51 serà diferent, eh?
2: I el 100 ja no parlem-ne.
0: Molt bé, escolta, què té Caldes, Antoni, perquè hi hagis dedicat tant de temps de la teva vida? Què t'atrapa?
2: A veure, jo sóc fill de Caldes i Caldes me l'estimo, m'agrada, és el meu poble i no és que hi hagi dedicat
0: ara ho veurem.
2: Res més que el tarannà normal de qualsevol persona.
0: Ara ho veuran, els oients ho podran dir. Escolta, doncs moltes gràcies per ser avui aquí i moltes felicitats, evidentment, doncs, per aquests 50 anys de la tortuga. Com estàs?
2: Moltes gràcies, bé, content de...
0: Sí?
2: Sí, de poder haver arribat a aquesta fita.
0: Molt bé. Doncs abans de parlar dels 50 anys de la revista i el que l'envolta, m'agradaria anar una mica enrere, com sempre. Abans de la revista, abans d'iniciar-te en la pintura, abans d'aquells 12 anys que vas començar a pintar l'oli. Com era l'Antoni de petit? I ara ets d'aquells nens que volien saber per què passaven les coses? Ets curiós?
2: Sí, crec que sí.
0: Sí?
2: A veure, sí, era, en certa manera, potser el ser fill únic, doncs no tenir germans i tal, era bastant introvertit i aleshores fins i tot amb els jocs i coses així feia servir bastant la imaginació, no?
0: Uh-huh.
2: Aleshores, doncs, per estar sol, em van aficionar a llegir i sempre m'havia agradat llegir i,
0: uh-huh.
2: i amb els jocs, doncs, posar-hi imaginació i amb tot, o com n'acompanyava el meu avi al camp i d'això així, doncs també m'agradava imaginar-me les meves històries i les meves coses. És el que puc recordar de més infant, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: És el que t'ara va preguntar, que què recordaves de la teva infància, no? O sigui, la creativitat, sobretot, no?
2: Sí, i aleshores, doncs, això, dibuixar també de sempre m'havia agradat, i fent ninots i dibuixets i coses així, i aleshores, a mesura de què vaig anar, m'agradava, doncs, dibuixar, però m'agradaria pintar també, no? I aleshores, jo a vegades, una tia meva que vivia a casa, era soltera, abans les unitats
0: tota familiars
2: i d'això, doncs era modista, no? I de tant en tant baixava a Barcelona a comprar botons o coses així i tal. I a vegades baixava amb ella i anava així. I recordo que anava a una botiga del carrer Patritxol.
0: Ah, mira'l.
2: I aleshores allà hi ha diverses sales d'exposicions, entre altres sí, la sala Parés. I,
0: I tant.
2: I sempre, doncs, m'agradava entrar-hi, passar-me una estona, mirar-m'ho i tal, i obrir-me i tal. I recordo, la dona em va regalar una caixa de pintures.
0: Mira.
2: I d'això hi vaig començar a pintar. I no, pintàvem aquelles pintures i no se m'assecaven mai.
0: I per
2: no
0: què?
2: Tenia. Per què? Perquè eren aquarel·les.
0: Ah, clar.
2: Jo pintava tal
0: oli.
2: Com sortia del tubo,
0: oli.
2: Com si fos, perquè jo havia vist aquells quadres que tenien un gruix, un relleu, una cosa
0: clar,
2: així, i no d'això.
0: Ai, que bo.
2: Aleshores, així vaig aconseguir això. Aleshores, doncs, aquí cal per algun familiar, home, que t'agrada dibuixar, mira, hi ha fulano. Jo me'n recordo, doncs, hi havia el Miquel Rosàs, que era un senyor d'aquí Caldes, que d'afició, doncs, que pintava i tal, i amb ell vam començar a sortir fora a pintar i va anar introduint una mica la teoria de pintar i bueno, soc totalment autodidacta, és un quelcom que em va agradar i vaig anar-m'hi dedicant doncs, fins ara.
0: Perquè era més o menys que quan tenies 12 anys, no?
2: Sí, sí, sí. Era,
0: i el que et va inspirar aquest pintor? Sí. Vas iniciar amb ell?
2: Sí, bueno, pel fet això de que sortíem amb ell a fora a pintar i doncs, es feia aquí Caldes per la Festa Major, precisament ara aquestes dates, es feia una exposició col·lectiva de pintura que es feia a la planta baixa del Museu Arqueològic, que era al carrer Major, i que precisament allà era a on hi va haver la primera escola, la primera acadèmia, Montbui, que està relacionada amb l'associació cultural, que és qui donava suport a aquesta escola, i de on va néixer la revista La Tortuga.
0: Oh, ja.
2: Aleshores, allà s'habilitava la sala gran, perquè allà era una casa, allò era una casa senyorial, gran, i quan havia anat jo a l'escola en allà, i vaig fer l'ingrés, el batxillerat, hi havia l'ingrés, el primer, el segon, etc. I l'ingrés ho vaig fer allà i feien classe doncs, a la cuina, però a la cuina tal qual, perquè hi havia els fogons i el professor se sentava als fogons per fer la classe i d'això així, hi havia un pati molt petit i una sala gran, que en dèiem l'aula magna, que devia haver sigut el menjador de la casa o la sala està, i allò ho habilitaven per fer-hi per la Festa Major una exposició de pintura.
0: Oh, que
2: mai. I hi havia feina per posar quadres en allà. Vull dir, hi havia aquest sí, el Miquel Rosàs, el Sebastià Badia, uns quants pintors més aficionats d'aquí Caldes, fins i tot venia un professor d'un institut de Palau que també pintava, i algú que estava vinculat en Caldes per fora, però per reunir allà potser 14 o 15 quadres, i jo hi disposava que amb això, amb els 12 que els anys. Ara, demanes per una exposició col·lectiva i et surten pintors per totes bandes, no? Però bueno, és això. Però bueno, va ser com vaig començar a entrar en contacte amb Sebastià Badia i així, i ja dic, sempre he anat fent bueno, la meva, compaginant-ho amb la meva activitat laboral, que no em vaig decidir ni tenir els padrins o el d'això suficient per poder-me dedicar plenament a la pintura, no?
0: Ara en parlarem també, perquè a part de pintura doncs, fas recerca, fas investigació, fas moltes coses, escrius els articles, doncs la revista, no?, també, i entre altres, com que t'avorreixes, fas llibres, no?, també.
2: També,
0: però ja entrarem a poc a poc.
2: Molt bé.
0: No ens estressem.
2: No.
0: Escolta, perquè, clar, quan tu ja portes tants anys observant, investigant i escrivint, quan pintes, tu creus que mires les coses de forma diferent? Perquè, clar, ets molt observador, tu. No?
2: Sí, evidentment, vull dir, mira, pintant, és això, dic, porto molts anys pintant i jo crec que he anat evolucionant, he anat aprenent a base de treballar molt, d'embrutar moltes teles i moltes teles, i arribat a un punt sense pretendre-ho ni res, que ara podria dir que la meva pintura és reconeixible. Vull dir, hi ha gent que sap veure en una exposició, o sigui, aquest és de l'Antoni Font, no? D'això així, i això és suficient. Aleshores, a veure, a mi m'agrada, doncs, esclar, observar, evidentment, normalment pinto paisatges, però, per exemple, la darrera exposició que vaig fer, a la Sala del G, fa uns 3 o 4 anys, era dedicat a l'aigua. Era temàtic, tots els quadres eren aigua. Aleshores, era el tractar l'aigua amb pintura, és quelcom difícil per mi, vull dir, tot un repte, no? Vull dir, la transparència, el moviment, tot això. Aleshores,
0: estàs content de l'exposició, com va sortir?
2: Sí, evidentment. A veure, aquí hem de valorar dues coses. Una cosa és que et sentis satisfet, que això és igual
0: això és
2: que el publicar un llibre, que ho has tret i d'això així. Pot agradar, pot agradar escriure i d'això així, sempre ho he dit, pots anar escrivint coses. Si ho guardes en un calaix, allò és un diari personal. Si ho publiques, ho comparteixes amb altra gent. Aleshores, el pintar és el mateix. Disfrutes fent-ho i tal, però si ho exposes, ho comparteixes amb l'altra gent.
0: I tant.
2: Que la gent senti emocions o senti sensacions.
0: I què vas notar tu quan va venir la gent a l'exposició?
2: No, crítiques bones.
0: Que els agradava, no?
2: Sí.
0: Hi havia emocions, no?
2: Sí, això sí. Ara, això transformar-ho en ventes, per exemple, que dius, hòstia, ho he venut tot, i això, malauradament, costa molt, i cada dia més, no?
0: Ja.
2: En tots els sentits, vull dir, la gent té altres prioritats, potser que no sigui l'art, i fins i tot en alguns moments hi havia l'art especulatiu, no? De comprar la firma, i això així, però jo penso que és un error, perquè, i no ho dic interessadament, sinó el simple fet de que si tu tens a casa una cosa, una obra d'art, una pintura, una escultura, que sigui una fotografia, sempre hi veuràs alguna cosa diferent, sempre t'aportarà quelcom
0: enriquidor. Quan en faràs una altra d'exposició?
2: Doncs no ho sé, de fet he passat una època d'alts i baixos i ara he arrencat quelcom és amb l'objectiu de fer una propera exposició, no sé quan serà,
0: ja
2: però
0: diràs,
2: també,
0: eh?
2: També amb temàtica, diguéssim.
0: Molt bé.
2: No, com vaig fer aquesta de l'aigua, doncs amb un altre tema, però que tota l'exposició tingui...
0: Sigui del mateix.
2: Sí,
0: I ens fas algun spoiler del
2: no.
0: que dirà? Ui, que dolent, que dolent, que dolent. Bueno, però ens avisaràs, no, per això?
2: Sí,
0: home, vindrem,
2: clar,
0: per això.
2: Tant, molt espero.
0: Bé. Doncs escolta, mira, si em permets, perquè tenim molta teca, nosaltres. Escolta, si passem ara una miqueta a tocar a la revista, arribem al 1976 en què apareix La Tortuga, una publicació nascuda de la voluntat d'obrir un espai cultural a Caldes, de donar veu a la gent i d'explicar coses que potser no tenien prou lloc en altres mitjans. De fet, hi ha una frase dels primers temps que m'ha agradat molt, que és qui vulgui participar, que aixequi la mà. És cert, això?
2: Sí.
0: Antoni, en aquells moments, va, riem una mica, van aixecar molts la mà o què? O van fer un pas enrere?
2: Siguem sincers, jo en aquells moments
0: o tu en
2: no,
0: dit, va,
2: estava, no estava a la revista. Sí, a veure, aquells moments eren uns moments d'efervescència, en certa manera. Havia mort el dictador i aleshores començava a obrir unes petites escletxes en d'això, si la mal anomenada transició, i això així.
0: Per dir.
2: Però, sí, i aleshores va néixer la... hi havia molta inquietud, vull dir, el 76, abans parlàvem, la penya blaugrana, el diari Avui, va sortir el 76, la primera diada 11 de setembre multitudinària a Sant Cugat va ser el 76, els concerts del Lluís Llach al Palau d'Esports, i tot el Teatre Lliure va començar també el 76, va ser així, i aleshores, diguéssim, un grup de gent jove en inquietuds van sota l'aixapluc de l'associació cultural van tirar endavant això que en principi era el butlletí de l'associació i els va convoiar a mossèn Miquel Reventós, que havia era més gran que ells, amb certa experiència, era qui corregia, perquè aleshores el català, vull dir, no s'estudiava ni res, no? I d'això així. I, per exemple, doncs, el nom de la tortuga...
0: Sí,
2: d'on ve? Mira, ahir precisament ho vaig dir. Hi ha la versió legendària, però deixéssim...
0: Expliquen les dues, que tenim temps.
2: Aquí a Caldes hi ha una font, que és la font de la tortuga.
0: És veritat.
2: I es diu que els que van crear la tortuga reunien en una casa propera a la font i van dir, posem la tortuga. Aquest és el nom romàtic, i això així. Dit pel mateix mossèn Miquel Reventós, que ja dic va ser l'ànima de la tortuga, van posar aquest nom perquè és un nom que s'escriu i es pronuncia igualment en català que en castellà.
0: Oh, mira.
2: En la qual els problemes de censura
0: no
2: o de xixis...
0: I no s'escrivia malament, segur, oi?
2: Exacte, s'eliminaven, no?
0: Que bo.
2: És el perquè de la tortuga. No?
0: Molt bé, doncs escolta, moltes gràcies per explicar-nos doncs, com va començar, però, clar, tu arriba un moment que tu hi entres. Quan hi entres tu? I què és el que t'atrapa de... El que et tira de la tortuga? Bé, de dir, això val la pena.
2: Sí, en aquest cas sí ho han de personalitzar.
0: Sí, jo, sí, estem amb l'Antoni Font.
2: A l'any 76 jo em vaig casar. Ep. Aleshores estava, a més, no vaig viure, vaig anar a viure fora de Caldes un temps. En aquests moments no hi era. Però després doncs, vaig tenir una filla i després una altra i d'això així, i aleshores va arribar el moment de portar-les a l'escola. I naturalment, com que jo havia anat a l'escola Montbui, doncs les meves filles van anar a l'escola Montbui. Uh-huh. I com que un doncs, és així, doncs es va implicar i es va ficar a l'AMPA. I de l'AMPA a la Junta de l'Associació Cultural.
0: Sí,
2: de
0: que va ser pels fills, no? Potser, no? O què? I, va ser pels fills?
2: No, el mateix, home, hi ha que portar els fills allà, però a més, doncs vull dir... Era una escola que m'estimava, vull dir, jo tenia molt bons records dels mestres que havia tingut allà, del senyor Dalmau, del senyor Ric, de la Carme Canals...
0: Dius que era puc fer més,
2: era,
0: no?
2: I era en uns moments en què l'escola estava en la lluita per tirar endavant, perquè estava mancada de recursos, d'espai, de tot, no? I aleshores era quan s'estava mirant de fer sobreviure l'escola. L'escola havia passat, de com us he dit en principi, aquí al carrer Major, el local que era municipal, que era perquè era, hi havia a les plantes altes hi havia el Museu Arqueològic de Caldes, després va passar a un altre lloc, en deien la Farinera, que era això, era una antiga farinera, que la van habilitar amb aules i així fent això. I després es va fer on està ubicada actualment perquè un calderí, el senyor Gregori, va donar els terrenys per construir l'escola. Aleshores, clar, va haver de construir l'escola amb això, amb la contribució dels pares, amb subvencions, amb ajudes, i era en aquests moments vaig entrar a la Junta quan s'estava batallant per el futur de l'escola, i una de les possibilitats era de passar a la xarxa d'escoles públiques de la Generalitat, cosa que es va aconseguir, es va arribar a fer, no?
0: Molt bé.
2: Aleshores, diguéssim, mentrestant, a tot aquest temps, la Tortuga era la revista que es donava als socis de l'associació, que els pares i mares que portaven els seus fills a l'escola, era condició sine qua non ser socis de l'associació, i de la petita quota que pagaven, a part de ser per coses de l'escola, doncs es destinava una part a subvencionar la revista.
0: I a quin
2: no?
0: any comences a participar tu de la Tortuga?
2: De la Tortuga, no sé, suposo que allà el 80...
0: Els començaments, 80, doncs no gairebé.
2: Home, ja feia... No, del 76 als
0: no?
2: 86, 86...
0: Ah, 10 anys després.
2: Sí.
0: I escolta, què t'anava a dir? Del tema del contingut, quan la gent obria la revista, no? Què s'esperava de la Tortuga? El començament i com ha anat canviant durant tots aquests anys? Què
2: bé,
0: creus,
2: la Tortuga, és clar, en el seu moment és això. Primer, era un butlletí de l'associació. Aleshores era local, tractava temes bàsicament locals. Aquí a Caldes hi havia en aquests moments com a publicació el setmanari Montbui. Era això, era setmanal i era de les notícies més immediates del poble i tal. A la Tortuga tractava altres temes amb més profunditat, més temàtics, doncs hi havia
0: història, costums, paraules
2: sí,
0: calderines,
2: sí,
0: sí. Dites del temps,
2: exacte,
0: alfarell, diguéssim. Arqueologia, aigües termals, romans, cultura popular,
2: sí, sí,
0: no?
2: Exacte. Sí, sí, és tot això, una revista cultural, però d'àmbit força local, no?
0: Molt bé, perquè una mica de tot allò que dèiem, no? que fa precisament que un poble sigui poble, no? Perquè Déu-n'hi-do el que hem parlat, no? Dels continguts que hi havia. De totes aquestes seccions, quina és la secció que a tu t'ha agradat més de dins de la Tortuga? Ara et ficarem un problema,
2: sí.
0: O què? Digue'm dos seccions.
2: No t'ho sabria dir. A veure, mira, ara amb el motiu del 50 aniversari, vam mirar de posar-nos en contacte amb el màxim nombre d'antics col·laboradors que vam poder localitzar.
0: Oh, que xulo.
2: I vam editar aquest mes, el mes de setembre, a part de fer la revista digital, l'hem publicat també en paper, en format de paper, com a cosa extraordinària. I hem fet la llista de tots els col·laboradors. Doncs hi ha, el tamany de la revista, tot una mitja plana de dalt baix,
0: a tota la gent que ha col·laborat, tota la gent, imagina,
2: que amb lletra de cos
0: nou
2: o deu, no? I hi ha moltíssima gent, tot i que som conscients que no vam arribar a tothom. Per què? Perquè els primers números, la majoria d'articles o no estaven signats, o estaven signats en un pseudònim o només amb inicials, en la qual cosa és molt difícil,
0: complicat,
2: això, no?
0: És complicat.
2: Aleshores, d'aquelles revistes antigues, hi havia les parts que eren més regulars, que es feien sèries i això. Recordo unes seccions que feia l'Andreu Canals, que era sobre fer catalans il·lustres, parlava d'això, d'altres dels carrers, de Caldes.
0: Aquests són els que t'agradaven més?
2: Són els que recordo especialment en aquest cas, no? També hi havia temes més reivindicatius. Vull dir, ja quan jo estava aquí, per exemple, es va fer algun número especial, sobre l'aigua termal, un altre sobre la Torre Marimon.
0: I dels articles que has escrit tu, quin és el que més satisfet estàs? O que t'ha agradat més? Va, dos, doncs, digue'm en dos.
2: A veure, on eren? Jo, doncs, vaig començar aquí i feia il·lustracions. Jo, quan vaig entrar a la Tortuga, al Consell de Redacció, més que res, feia il·lustracions.
0: I vas fer la Tortuga, tu?
2: No, la Tortuga no la vaig fer jo. Té una altra autoria.
0: Digues, qui la va fer?
2: La Tortuga, el Joan Ausió.
0: Molt bé.
2: I
0: l'heu anat remodelant, m'has dit tu, l'heu anat estilitzant.
2: Sí, a les diferents èpoques que ha passat s'ha anat transformant i posant més esquemàtica, d'alguna manera, però aquella tortuga original, que deien Calonius, doncs és obra del Joan Cunall.
0: Molt bé.
2: Article
0: que t'agrada més.
2: Exacte.
0: El que has fet tu.
2: I feia il·lustracions, fèiem, perquè allà era molt artesanal, feien a l'impremta, ens feia les galerades, les tires d'això, que s'havien de corregir, de retallar-les i posar-les, fer el muntatge de la revista manualment. I aleshores, aquí aniria bé una foto, buscava una foto,
0: Quant temps tardàveu a fer una revista? Quant temps tardàveu a muntar una revista?
2: Gairebé un mes, més o menys.
0: O sigui, de mes a mes.
2: Sí,
0: el 30 l'entregàveu i el
2: 1. Exacte, sí. Doncs aquí no tenim cap... Fes-hi un dibuix, va, Toni, fes un dibuix. Un dibuix, això. I després vas començar a escriure alguna cosa més i tal. I ara, doncs, això d'escriure, el que dèiem, amb el pintar, sempre ho he anat compaginant, sempre també m'ha agradat molt llegir i m'ha agradat escriure.
0: Espera, però ja parlarem, si em permets, ho parlarem després dels llibres.
2: Jo volia lligar amb això, amb això que em deies dels articles, no?
0: Val, perdó.
2: Doncs simplement sempre m'ha agradat escriure i tal, i més quan he escrit, més participat a la Tortuga, ha estat amb la nova fase, amb la fase digital. I després, articles d'història, de misteris, de curiositats...
0: Aquí anem. Perquè, clar, tu, ja ho hem parlat abans, no?, de quan eres petit, que ara ets molt creatiu, imaginatiu, no?, i a més curiós, no? I jo em pregunto, ostres, et passa això de dir, ostres, això ho hem d'explicar a la Tortuga, no?, que algú t'expliqui alguna història o que detectis qualsevol cosa d'un escut, d'un símbol, que ara també entrenem, no?, i que dius, ostres, això ho hem de posar. Això et passa sovint, o què?
2: Sí. M'agrada molt la història, per exemple, i m'agrada la història que ens pertoca, la història dels catalans, de Catalunya, i aleshores et trobes amb moltes sorpreses, no? Vull dir, vas buscant cosetes i veus coses que no acaben de quadrar amb el que ens han explicat oficialment. No? Aleshores m'agrada buscar. Perquè... I a vegades, doncs, buscant una cosa, buscant informació d'una cosa, se n'apareix una altra que no té res a veure, i diu, ah, mira, això estaria bé. Total, que tinc un arxiu ple d'articles i aviam aquest mes què posarem i trio aquest, doncs vinga, el trio, el refaig, el d'això així i publiquem.
0: Perquè tu, clar, aviam, no sé si t'hauria agradat a tu ser historiador d'alguna manera, no? De fet, ja ho fas, no? Perquè, aviam, jo...
2: Per que... soc revisió. De...
0: Perquè jo per el que he llegit, ostres, a tu t'encanten les cases antigues quan es descobreix una arqueologia o qualsevol peça d'arqueologia, no? Vull dir que les llegendes, tot això, no? Vull dir, d'alguna manera, bueno, ara parlarem de l'escut, del símbol, del lleó, el catòlic, no? Tot això, no? Que vas estirant del fil, no? I clar, jo et vull preguntar una cosa. Creus que la tortuga ha ajudat els calderins a descobrir una caldes que no coneixien?
2: Potser. Passa... Tenim un problema. A veure...
0: Ui, només un.
2: Problema... Sí. És la difusió. Com us deia abans, mentre les revistes feien paper i arribava els socis, que eren els pares de l'escola, arribava. Se la llegissin o se la llegissin, la fullegissin, però tenia una difusió. Actualment, amb el format digital... sí, fem el seguiment i veiem doncs, que hi ha visualitzacions, unes 500 mensuals o d'això així, però no saps fins a quin punt. I fins i tot, doncs, cada any, des de fa molt temps, posem parada per Sant Jordi, la Diada de Sant Jordi, posem parada allà. I hi ha gent que va dir, la tortuga, sí, jo me'n recordo de la tortuga, com la feien i la... doncs la tornem a fer. Per què? Sí, però en format digital. No ho sabia. Vull dir, costa.
0: Què hem de fer? Què hem de fer la gent per descarregar-se?
2: Res, simplement és la tortuga avui, perquè la tortuga ja no la vam poder fer per tema de dominis, sí? Diguéssim, tal com era la tortuga, i vam a posar l'afegitó d'avui. La tortuga avui.com, ja està.
0: I la descarrega i allà poden veure.
2: Tens accés a tots els números des del número 1 del format digital. I ara gràcies a l'arxiu i a la Diputació, doncs tindrem digitalitzats des del número 1 en paper fins a l'últim.
0: Escolta, hem dit que... Bueno, estava preguntant jo si que creies que s'havia ajudat els calderins a descobrir una caldes, no? Però jo tinc una altra pregunta. Què creus que durant tots aquests anys els hi ha portat la revista amb els calderins? Perquè tu creus que en tots aquests exemplars d'alguna manera fan la història de Caldes? O encara ens falta capítols?
2: No ho sé. A veure, més que ara s'ha generalitzat més. Vull dir, al moment, com us deia abans, en paper era més local, més, més, i ara és més en general, genèrica. Però actualment, vull dir, a part de que els col·laboradors que tenim són excel·lents, vull dir, hi ha seccions interessantíssimes. Vull dir, la secció de llibres que fa el Carles Montpart, que autor cada mes dedica tot un article a un sol actor, i a més s'ha llegit tota la bibliografia d'aquell home per poder-ne fer els comentaris. Vull dir, una cosa molt, molt ben treballada, molt acurada i molt d'això així, o el tema de la llengua.
0: Però tu creus que, perdona, però tu creus que ja et dic, t'ha preguntat que si tu creus que tots els capítols de totes les revistes al llarg dels anys, d'alguna manera, doncs clar, han intentat recollir la història de Caldes, i si tu creus que d'alguna manera ho ha fet, o si potser encara ens queda quelcom doncs, per dir, ostres, això no ho hem treballat, no?
2: Sí, no, pot ser, sempre van sortint coses, i a mirar ara amb aquest número extraordinari, del 50 aniversari, hi ha una reedició d'un article antic que reivindica tota una sèrie de fets i de coses de Caldes i de temes del museu, del que havia sigut el museu, l'intent de museu del Pagesia, del museu arqueològic, les troballes que s'havien fet a la Torre Roja, no? El poblat ibèric de la Torre Roja. Tota una sèrie de coses que sembla que Sí, estem molt centrats en el tema balneari, el tema de les aigües termals, però hi ha moltes altres coses força interessants.
0: Molt bé, doncs això, amb això ens quedem. I perquè tu agafis una mica d'aire, perquè si no t'estem aquí acribillant, pobre, et fiquem una cançó perquè la gaudeixis. És aquella que tu has escollit, que la gaudeixis, Antoni.
2: Molt bé.

0: Bé, doncs, escolta, Antoni, tornem-hi una mica. Escolta, per què has escollit aquesta cançó? Què tal? És maca, eh?
1: No sé, a mi m'agrada.
0: Quins records et porten? O on et transporten? Perquè tu ara em diràs les cases antigues, les pedres, l'arqueologia...
1: No, la peça de marbre... Simplement, mira, així és com puc tenir certes qualitats i d'això per el tema del dibuix i de la pintura, fins i tot amb l'escriure, amb la música sóc negat, vull dir, en la música, però tinc les meves preferències musicals. Aleshores, quan em veu dir que tries una d'això, me'n vaig anar a la música que m'agrada fins i tot ara. Tot i que no sóc massa d'escoltar molta música, però bueno.
0: No, és maca.
1: Vaig estar entre Jethro Tull, Pink Floyd...
0: Sí, no les podem picar totes, però, que ens treuen.
1: Exacte.
0: Escolta, Antoni, abans estàs parlant de la revista que aquest 50 aniversari, doncs heu fet una fulla amb gairebé un munt de col·laboradors i persones importants i peces importants de la revista, no?, que gairebé no es cabien, no? I mira, a mi m'agradaria fer quelcom diferent. Jo sóc una mica gambarreta, jo a les entrevistes m'agrada ficar alguna persona dins del programa i bueno, tenim una persona doncs que m'agradaria doncs posar-la aquí perquè com aviam, espera, sí. Quim, perdó. Quim, estàs per aquí? Ens escoltes?
2: Hola, sí, bona tarda.
0: Hola, bona tarda, m'he quedat trabada, noi, una fulla se m'ha quedat trabada. Això és el directe.
2: No passa res.
1: Hola, Quim.
0: Hola, Quim.
2: Hola, doncs, president.
0: Mira, doncs és una persona que crec que coneix l'Antoni des d'una altra perspectiva. Ens estaves escoltant o has entrat ara, fa un momentet?
2: He entrat ara, em sap greu,
0: sí?
2: Perquè he estat amb una feina i
0: no,
2: acabo d'entrar corrents
0: res.
2: Per la porta.
0: Jo t'ho agraeixo.
2: L'escoltaré després.
0: Jo t'ho agraeixo quantitat, Quim. Escolta, Quim, després de tants anys al costat de l'Antoni, ara que no ens escolta, com el definiries?
2: Uf, que difícil.
0: Amb dues
2: ara
0: paraules,
2: ara,
0: va.
2: Per no quedar malament.
1: Ja em tapo les orelles.
2: Ja que no escolta gaire. No, no. L'Antoni és una persona implicada, li encanta l'art, bon pintor, té un estil que a més és fàcil de reconèixer, té un estil propi molt, molt identificable i amb una manera de fer dialogant, jo crec que és una persona amb la que pots parlar i que et recolza quan fa falta.
0: Carai, que maco. I escolta, què creus que té dins que fa que continuï buscant, escrivint, implicant-se en tantes coses? Què creus que hi ha allà de l'Antoni? És així de per mena?
2: Jo diria que sí, el problema és que no tenim res al cap i tirem endavant, no? Llavors som dels que ens diuen que no sabem dir que no, i el Toni és un dels que no ho sap dir que no, i a mi em van enredar igual. Tu podries fer, ostres, sí, pim, i mira, des del 2012
0: tu vas entrar
2: maquetant la revista.
1: Sí,
2: em van assentar en una reunió
0: i em van atracar,
2: em van dir, tu que saps de què va, te faria res, i bueno, ho podíem fer.
0: No acceptem un no, endavant, Quim, no?
1: Mai li pagarem prou al Quim per la feina que fa.
2: No, estic ben pagat.
0: Ostres, escolta, i amb tot aquest...
2: Dos números més i em retiro,
1: Home, no, espera el 100 només.
2: Bueno, va.
0: Escolta, amb aquest temps que porteu plegats, tens alguna anècdota divertida que ens puguis, que recordis ara?
2: Ostres, ara una anècdota divertida.
0: Sí, alguna
2: difícil.
0: Cosa que diguis, ostres, mira què ens va passar.
2: No, tenim un grup de WhatsApp on ens arriben diversos comentaris que veiem. I de segons qui, que ens... Ostres, mira quin un n'ha dit aquest, o quin altre n'ha fet aquest altre.
0: Sí, de la revista.
2: I bueno, allà serveix per posar les coses, els punts sobre les is, no? A vegades, i és divertit el punt, aquest toc humorístic que ella porta, no? Que és molt interessant.
0: Escolta, i una pregunta, una altra pregunta per l'Antoni, i de l'Antoni, perdona, i et pregunto una altra cosa a tu. Escolta, després d'aquest temps, què creus que encara... li queda per fer l'Antoni, perquè clar, és investigador, fa una mica d'Indiana Jones, de Tom Hanks, amb els símbols, pinta, escriu, no? Què li falta a l'Antoni per fer? Què creus?
2: Ostres, jo em sembla que ha fet ja la volta rodona, perquè
0: sí?
2: no para, és un cul inquiet, des de buscar el tres peus al gat, a vegades, doncs, o buscar aquestes històries que són com estranyes, que sobretot a la seva secció de misteris a la tortuga us la recomano, és molt divertit de llegir, és entretingut, i encara no entenc com li troba temps per pintar, perquè em sembla que és la seva gran passió i ens trobem en moltes exposicions i penjant obra conjunta a les exposicions col·lectives que fem al casino, a l'espai del casino.
0: Escolta, i què és el que et va traure tu de treballar a la Tortuga, Quim?
2: Jo de la segona fornada hi vaig fer el disseny de la caràtula de la revista. Jo estava a l'Institut Manuel Oguer, ja ha passat molt de temps, en aquella època encara feien fotos en blanc i negre.
0: Ostres!
2: I estava ja en el món una miqueta ficat en el món del disseny i va semblar que, ostres, l'Eduard Martín va ser en aquell moment qui em va enredar. Tu podries fer una actualització de la capçalera, i vaig fer aquest primer disseny. I suposo que vaig quedar a la llista de qui hi ha qui pot marcar la revista, i a la tercera temporada em van convocar en aquesta reunió on no sabia ben bé què anava a fer i on te vaig quedar enganxat fins ara. No?
0: Ostres, molt bé. I escolta, quina creus que és la fotografia que t'ha agradat més compartir la revista? Que te'n recordis. Què? Moltes.
2: Moltes, moltes.
0: Sí? Tinc una que en tinguis
2: al cap. Cada portada surt una fotografia diferent, cada portada i cada contraportada. Procurem posar una fotografia diferent, però que estigui una miqueta adequada al moment o del mes on te publiquem. Pot ser a un dels temes, pot ser a un tema general, o a un tema d'aquests més d'àmbit nacional, no? Nacional català. Llavors amb això anem jugant i busquem sempre una portada que sigui un punt punyent o un punt atractiva de cara a que la gent tingui ganes d'obrir la revista, encara que sigui en PDF.
0: Home, és molt maca. Precisament l'última il·lustració és molt bonica.
1: Quan vam fer el número 100, oi, Quim?
2: Sí.
1: Vam fer una exposició de les 100 portades.
0: Que maco.
1: De les 100, i realment maquíssimes totes.
0: Ostres, totes, que maca. Totes
1: fetes
0: per
1: Quim,
0: no?
1: Evidentment.
0: I es poden recopilar en algun lloc per poder-les veure?
2: Home, estem acabant d'actualitzar. Si la web, hem fet un canvi de web i estic actualitzant tots els arxius perquè hem d'arribar fins al 2012. Imagina't. I llavors a cada any hi ha les seves 12 portades.
0: Doncs, escolta, Quim, moltes felicitats també per la tasca, també per aquest 50 aniversari, per haver agafat l'àudio o el WhatsApp des de Noruega la setmana passada. Moltes gràcies també.
2: Sí, em vau enganxar a Noruega i demà passat tornos a fora ja.
0: Ostres, doncs, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Una abraçada, Quim.
2: Gràcies.
0: Ui. Mira, se n'ha anat. Doncs escolta, què t'anava a dir? Hi ha una cosa que sí que m'agradaria tocar molt ràpidament, que era aquest temps de transició de la tortuga, no? Quan va hivernar, no? D'alguna manera. Com ho vas viure, tu?
1: Bé,
0: ara t'ho ha passat, no? És una altra manera.
1: Sí, clar,
0: no?
1: En el seu moment la tortuga va començar a que ja no era mensual, sinó que era bimensual, trimensual, quatremensual. Sortien quatre números que seguien junts en un mes, per, diguéssim, la gent es va anar cansant, es va anar desil·lusionant, i a més el cos.
0: Clar, vull dir,
1: clar, no teníem prou recursos per poder tirar endavant una revista, i sincerament
0: es va
1: pegar per allà el 92 o una cosa així i tal.
0: Déu-n'hi-do,
1: tu. Aleshores, per exemple, l'Associació Cultural, a part de la Tortuga, va continuar fent diferents coses i fins i tot vam arribar a tenir un grup de teatre. I aleshores, vull dir, en aquell moment no hi havia la revista, però hi havia un grup de teatre, vull dir, es van anar fent coses. L'Associació Cultural, al marge de la revista.
0: Heu seguit fent coses.
1: Ha sigut fent coses. Per exemple, havien sigut molt importants i coneguts el concurs literari que feia la revista. Vull dir, hi havia els jurats que venien, eren gent de molt prestigi, i fins i tot hi havien participat alguns, com per en Vicenç Villatoro, havia participat al concurs literari de l'Associació Cultural de Caldes, per exemple. Això. I aleshores, diguéssim, quan es feia el concurs, la Tortuga es feia un número amb tots els treballs guanyadors del concurs literari, que infantil, juvenil, sènior, de

0: Per exemple, doncs hi ha en Ramon Duran, hi ha el Carles Montpart i el Pere Puigdomènec, i després tenim el Quim com a mediàtic, dissenyador i maquetador, que sense ell, evidentment, no podria fer, perquè
1: escolta,
0: la revista queda molt guapa.
1: Quan mires enrere tot això que ens ha passat, no?, que hem dit de la transició aquesta, que es va quedar una mica letargada, però fèieu activitats, què és el que més et fa, tens satisfacció? A l'haver-la recuperat o a l'haver-la pogut mantenir viva, al final, de trobar aquest grup de gent al casino i haver-los engrescat? Què és el que et sents més content o orgullós?
0: No, a veure, és al revés, diguéssim. No sé de qui va sorgir la idea.
1: Jo
0: en aquell moment era protagonista perquè tenia l'inauguració de l'exposició. Van ser els altres companys els que em van dir això, no? Mira, tal, i sí, hem decidit i ens trobarem la setmana que ve, el divendres, a casa del Joan Dalmau. I allà farem la reunió, i vam fer la reunió, i vam decidir, doncs, tornar a revifar la tortuga, però en format digital, perquè era el que podíem fer. No teníem recursos, no teníem d'això, doncs fer-ho d'aquella manera. I aleshores, doncs, això va comportar que vam haver d'actualitzar els estatuts de l'associació, els vam catalanitzar, perquè encara els estatuts antics encara estaven en castellà, perquè eren dels 60 i pico, i tal, i d'això així. I aleshores, vull dir, vam fer una assemblea, en la qual jo, que havia estat president, en certa manera em van dir, no, continues tu com a president, i aquí estem, no? I és així.
1: Escolta, Antoni, què t'anava a dir? Hi ha una cosa molt interessant, que és el tema de que crec que t'encanta l'arqueologia, no? O què? Perquè, mira, aquí tenim de tot. Caminem pels carrers i sota els nostres peus què hi ha? Hi ha altres èpoques, romans, termes, viles, restes, iberes, Torre Roja, cases antigues, pous, inscripcions... Perquè jo he llegit alguns articles, i sembla que a les cases antigues doncs piques una mica per restaurar i pam, et surt un arc, no? I pam, et surt un pou, no? No, com ho portes tot això? Que et diuen, ostres, he descobert això... Deus
0: sí,
1: viure
0: no,
1: com un nen amb els ulls oberts o què?
0: No, més que l'arqueologia, ja dic, el que m'agrada és l'història, el que comportava.
1: Però darrere l'arqueologia és la història, exacte, no?
0: Exacte, una cosa va lligada amb l'altra, però vull dir, una cosa és conseqüència de la...
1: I ara mateix estàs treballant amb algun fil? Estàs tirant d'algun fil que es pugui dir, va, un spoiler, va?
0: Sí, bueno, un que ara el tinc aparcat, el tinc bastant avançat, però fa molt un quant temps que el tinc aparcat, que és sobre el tema del català, de que no és una descoberta meva, i és algú més que ho ha apuntat també, però vull dir, estic bruixant per això, perquè que trobo de que el català no ve del llatí.
1: Què dius ara? Ostres.
2: Ahí lo dejo.
1: Molt bé, bueno, aquí ho deixem, que llegeixi la revista, no?
2: Sí.
1: Serà per l'any,
2: sí,
1: per al mes que ve?
0: No, ja dic... potser més que un article, no sé, potser serà
1: no
0: més llarg per un article, no? Aleshores ja dic, és quelcom que de tant en tant hi vaig fent aportacions.
1: Vaig
0: d'això així. A veure, ara m'ha vingut al cap, deies de quin article recordava d'això,
1: sí?
0: Així, i m'ha vingut un al cap. És, no és per especialment perquè sigui molt interessant, però un que vaig fer sobre la paraula més internacional, per dir-ho d'una manera, que existeix en tots els idiomes. Quina és? Mare? Mama? Pare? Gos?
1: Pues no sé. Mare.
0: Drac.
1: Què dius ara?
2: Mira tu.
0: Drac.
1: Mira.
0: Un animal que en certa manera és mitològic, no
1: I
0: ha
1: tant?
0: Existit.
1: I tant.
0: Les cultures no tenien contacte entre elles, així, doncs des d'una punta de món a l'altra, pràcticament tot és drac.
1: Ostres.
0: Es pronuncia draco, l'arrel ve ser la mateixa, des de pobles aborígens australians, africans, de Sud-amèrica i de tot això.
1: Carai.
0: A part de que és... un ésser, un d'això, que està també present a moltes cultures, a les mesopotàmiques, a les asiàtiques, a Sud-amèrica, el drac, la figura del drac, el drac alat, el drac d'això així. I vull dir, és un article que vaig fer i me'n vaig sentir orgullós. Vull dir, i aquí teniu el drac de Sant Jordi vinculant-ho amb tot això.
1: Hi ha alguna paraula calderina que, o expressió que t'agradi especialment? D'aquelles que dius, aquestes de Caldes, típica. Perquè jo tinc alguna pregunta, per exemple, espera, deixa'm buscar. Algú relacionat amb l'orga.
0: Amb
1: l'orga, d'aquí de Caldes. Ah, una dita. No? No te la saps?
0: Desconec, no.
1: Bueno, doncs mira, mentrestant jo la busco, donem pas al César, a la seva secció i la seva mirada, que vaig a buscar això que t'estic dient.
0: Molt bé.
3: Ets un erudito, nato. Sí. Però a vegades me recordes el Permanyer amb Cròniques de Caldes. El Permanyer de Cròniques de Barcelona, amb Cròniques de Caldes, i ens fas viatjar al passat, no? I és tot una imaginació i tota una curiositat que fas. I ho expliques molt bé, que també és un altre do que tens de comunicació, i que no és fàcil.
0: Gràcies.
3: Com veus tu la tortuga d'aquí, jo no diré 50 anys, no, d'aquí 10 anys? Com la veus?
0: Bé, la veig que és el problema que tenim moltes associacions, moltes entitats, és el relleu generacional, no? Vull dir que s'impliqui jovent, que jo penso que és una cosa que, no sé, perquè jo m'agrada i m'ho passo molt bé, i suposo que hi haurien possibilitats, però costa molt. Hem provat de presentar-nos als instituts. Per exemple, el Casino de Caldes, que fa per Sant Jordi fa un concurs de contes i això així, publiquem les bases a la tortuga i darrerament, ja fa uns quants anys, publiquem els treballs guanyadors. Uh-huh. Aleshores se'ls hi diu això, que a part del premi d'això així tindran el poder veure publicat el seu treball. De moment. És gent que pressuposes que, vull dir, si partit, és que li agrada escriure d'això així, que ho podria fer. Vull dir, és un mitjà, és una manera de compartir.
3: De compartir.
0: De poder-te explicar les teves coses, el que sigui, d'això així. Perquè, vull dir, actualment la revista té diverses seccions ben diferents i que no tenen res a veure amb una o l'altra. Doncs, vull dir, una manera de fer-ho, però costa.
3: Implicada a la societat civil, que també parlem, no?
0: Sí.
3: Un trenar totalment això, pues, humanístic, sense demanar res a compte, no?
0: Exacte.
1: Escolta, sí. Gràcies, César. Escolta, jo tinc una cosa, mira, anava a parlar del tema del símbol aquell del lleó i el catòlic, però com que ja haurà llegit la gent la revista, i si no, que se la descarreguin, a mi m'agradaria parlar d'una altra secció, que és el cap romà que es va trobar fa poc, em sembla que és el 2017, hi va haver una troballa que em sembla especialment fascinant. Durant les excavacions a la plaça del Font del Lleó va aparèixer un cap romà de marbre blanc de mida natural, un rostre de fa més de 2.000 anys. Imagina't aquella escena, terra, pedres, gent treballant, i de sobte, pam, apareix una cara, no? Una presència humana que havia quedat amagada durant segles, em sembla que era una divinitat. Antoni, tu hi eres quan va passar això? O com ho vas viure quan t'ho van explicar?
0: No hi era. Bueno, no hi era, per exemple, vaig assabentar per
1: vas dir, per tu vas ser qui vas dir-ho allà?
0: No, això està bé. Però a veure, aviam, aquí a Caldes estem, ho trobo perfecte i excel·lent, perquè és la singularitat que té el poble, és l'aigua termal. Vull dir, no hi ha lloc més que tingui les aigües que tenim a Caldes ni el llegat romà i tal. Però, per exemple, això més o menys ja es fa. Vull dir, Termàlia s'ocupa molt de la difusió, del termalisme, de les aigües, de totes aquestes coses. I, en canvi, jo, vull dir, amb el meu d'això així, vaig més enrere. I vull dir, a mi m'interessen més els íbers, per exemple. I per exemple he publicat dos llibres. El primer que vaig publicar era sobre Caldes i l'aigua calenta de Caldes. És una novel·la històrica, ficció, un relat amb coses verídiques, coses
1: ficció.
0: Doncs és l'hipotètic descobriment de l'aigua calenta pels ibers. I per què això? per veure de on realment venim, quin és el substrat que hi ha, qui, els catalans què som, no? I
1: el català no ve del llatí, ho saps, no?
0: Exacte.
1: Escolta, pots riure.
0: Aquí estem. Sí, sí.
1: I vas fer dos llibres, i has fet dos llibres.
0: Sí.
1: I un és aquest, i l'altre, sí, com es diu?
0: L'altre és La pedra negra de l'alquimista. Uh-huh. Hem progressat uns quants anys i hem anat a l'edat mitjana.
1: Molt bé, doncs escolta, jo, a part de baixar, de recomanar-vos que descarregueu la revista, que hem dit latortugaavui.com, uh-huh, que la mireu, que hi ha moltíssims continguts molt interessants, i a més d'història i de costumisme, etcètera, etcètera, doncs res, m'agradaria doncs que també doncs donguéssiu mà a aquests llibres de l'Antoni. I escolta, ja ens estan fent fora ja, perquè ens hem allargat tant que tinc tantes coses a preguntar-te, Indiana Jones, Tom Hanks, ja no sé com dir-te, però bé, com t'he dit, ja m'ha arribat al final. Què t'ha semblat el poc que hem fet?
0: Molt bé, no?
1: Sí, t'has passat
0: sí,
1: bé?
0: Sí, sí, sí,
1: com
0: i t'has tant,
1: sentit?
0: Sí, sí, sí,
1: sí?
0: Ja, m'ha donat molta llibertat per poder, potser m'he enrotllat massa i
1: bé, no passa res, home, això és molt interessant. I què t'emportes de l'entrevista?
0: Bé, mira, una estona molt agradable i que espero que, entre altres coses, serveixi per donar difusió a la tortuga i perquè la gent la
1: això
0: conegui
1: esperem.
0: I perquè en sigueu també portaveus i que ho recomaneu als vostres oients, als vostres amics i d'això, que realment paga la pena. I, a més, una cosa és gratuïta. Vull dir.
1: Doncs som-hi, latortugaavui.com. I si em permets, Antoni, moltes gràcies. Faré el tancament, si et sembla.
0: I tant, sí? El programa és teu.
1: Gràcies. Doncs de vegades hi ha persones que passen per un lloc i n'hi ha d'altres que dediquen la vida a mirar-ho. A mirar què hi havia, què hi ha i que encara hi poden descobrir. L'Antoni Font fa 50 anys que mira Caldes. Ho ha fet pintant, escrivint, investigant, preguntant i fent caminar una tortuga. Una tortuga que, com ens recorda la seva història, pot anar a poc, però continua avançant. I potser aquesta és una de les coses que més ens costa avui. Entendre que no tot ha d'anar de pressa, que hi ha històries que necessiten temps, que hi ha preguntes que no tenen una resposta immediata i que, de vegades, per descobrir que tenim davant, només cal mirar una mica més i estirar del fil. Antoni, gràcies per haver-nos deixat entrar una mica més endins de la teva història i per recordar-nos que, de vegades, allò que creiem conèixer millor encara ens pot sorprendre. Pipipipim. Moltes gràcies, Antoni, ho deixem
0: aquí.
1: Només
0: una salvetat. La tortuga ha fet 50 anys i jo n'he fet 73.
1: Molt bé, moltes gràcies, Antoni.
0: Fals quants anys més que em miro Caldes. Sí.
1: Bé, doncs us deixem, com sempre, amb la nostra Nina Simone i el seu Feeling Good, perquè
3: ens agrada acabar amb un bon gust de boca.
1: Bona setmana i us esperem el proper dimecres a les 19 hores per seguir descobrint i conèixer un nou personatge amb la seva història. Us esperem.
3: Propostes al deportesendins@gmail.com.

0: dragonfly out in the sun.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi, unes inspeccions que han donat els seus fruits amb 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que ha posat el focus en informar i detectar els productes que incompleixen la normativa europea o de salut pública. Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a un home relacionat amb el furt de material audiovisual valorat en més de 15.000 euros a uns periodistes francesos que cobrien el pas de Tour de França per Tarragona. Gràcies a les policies locals de Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana van detectar un vehicle especialitzat en fer siembres en aquestes zones i el grup forat dels Mossos d'Esquadra de Caldes van poder detenir els dos ocupants del vehicle. Després de la detenció es van adonar que un dels detinguts estava identificat com l'autor del furt del material audiovisual del Tour de France. El projecte Calderí Habitatge Jove ha rebut un reconeixement durant la celebració dels 45 anys de l'entitat municipalista el passat 9 d'octubre. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2022, està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer. Dos actors encarregats de posar en valor a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 han desenvolupat polítiques públiques innovadores. La contractació acumulada al Vallès Oriental creix un 9,4% respecte a l'any passat. Els contractes indefinits han augmentat un 16% i ja representen gairebé la meitat de tota la contractació de la comarca. Segons l'avanç elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, durant el mes de setembre d'enguany s'han formalitzat al conjunt de la comarca 13.500 contractes, 4.400 més que el mes d'agost, quan se'n va registrar 9.000. I acabem amb el temps. Avui el cel ha estat força ennuvolat durant bona part de la jornada amb algunes clarianes al migdia. Les temperatures apugen respecte a ahir amb una màxima de 25 graus i una mínima de 17. De cara a demà, el temps serà molt similar amb la possibilitat d'algun ruixat feble i puntual al vespre. Les temperatures baixaran lleugerament respecte avui amb una màxima de 23 graus i una mínima de 15. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Hola, bon vespre. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallar i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
1: La setmana passada us vam portar en Coleman Hawkins, un saxofonista tenor cabdal per la història d'aquest instrument. Avui venim amb un col·lega i contemporani seu, també saxotenor, amb el que van tenir una enorme competència i grans discrepàncies pel que fa a l'estil. A diferència de la majoria de saxofonistes de l'època, en Lester Young no va voler mai seguir l'estil d'en Coleman. Ans al contrari, se'n va desmarcar des del primer moment i es va inspirar en un saxofonista blanc anomenat Frankie Trumbauer, que el va portar en direcció oposada a la de Coleman. Si l'estil de Coleman Hawkins era robust, ressonant i ple de vibratos, el d'en Lester Young era subtil, lleuger i dolç. Quan en Coleman va deixar l'orquestra de Fletcher Henderson per marxar a Europa, aquest va contractar en Young per substituir-lo, però es va trobar amb l'oposició de la resta de la banda, que no va apreciar el concepte tan diferent d'en Lester. Ell es va cansar i va fotre el camp a l'orquestra de Count Basie, on sí que va triomfar. Escolteu ara un tema que es va fer popular amb aquella orquestra l'any 1936. Es diu Oh Lady Be Good.

Aviam, estem aquí escoltant ja amb el, estem al Jazz and Blues Club i avui el Lluís ha obert una, un meló, podríem dir Coleman Hawkins o Lester Young, però no hi entrarem. Naturalment nosaltres no som ningú per opinar sobre qui va ser el millor, ans al contrari, ens agraden els dos i els volem a tots dos. Per això avui escoltarem el bo i millor de Lester Young. El 1937 va conèixer a la Billie Holiday, en qui va establir una gran amistat. De fet, va ser ell qui la va posar el, li va posar el nom de Lady Day. I a canvi, ella el va batejar com a president, pres. Deixarem la multitud de peces que van enregistrar junts per quan parlem de la Billie. I anirem directament a un disc enregistrat el 1950, anomenat precisament Pres, del que n'hem extret quatre peces. Ara n'escoltarem primer dues, Up and Adam i Did It Do.

En aquest àlbum, Lester va acompanyat d'un excel·lent trio rítmic amb Hank Jones al piano, Buddy Rich a la bateria i Ray Brown al contrabaix. Hem de dir que si hem triat quatre temes d'aquest àlbum és perquè ens han agradat molt tots i no n'hem volgut descartar cap. O sigui, quan t'agrada tot, ho fots tot i ja està. Així que no us perdeu les dues següents, que són Encore i Nina.

Hem dit que en Lester Young és tot subtilesa i dolçor, i per això les seves balades són sensacionals. Però això no vol dir que no tingui swing i ritme frenètic quan cal. Ara escoltarem acompanyat d'una altra secció rítmica, en aquest cas amb Oscar Peterson i el seu trio, en un enregistrament del 1952. Comencem amb un excel·lent blues anomenat Ad Lib Blues.

Parlant de balades, ara gaudireu molt, si us agraden, perquè venen dos autèntiques meravelles. Primer, I Can't Get It Started, i després, There Will Never Be Another You.

El 1956 va ser un any molt productiu per a Lester Young. Del disc de jazz Giants 56 escoltarem l'energètica Gigantic Blues. No us perdeu la trompeta de Roy Heldrick.

Uf. També del 1956, des del recopilatori Lester Young in Washington DC, us posarem un dels seus clàssics que ja van registrar amb Count Basie a Kansas City el 1939. Es diu Lester Lips In.

Sabem que no ens queda gaire temps, però encara tenim un parell de peces per acabar. Són de l'àlbum Present Teddy, en referència al pianista Teddy Wilson, un altre company inseparable de la Billie Holiday, també. Per cert, la pel·lícula de Bertrand Tavernier al voltant de la mitjanit del 1986 exposa l'etapa final de la vida de Lester Young a París, amb Dexter Gordon fent el paper de Lester. Sisplau, no us la perdeu, és genial. Seguim aquestes dues peces. La primera és All of Me i la segona Love Me or Leave Me.

0: Bé, i ara sí, ens toca despedir-nos, però no ens en podem anar sense recomanar-vos el concert d'aquest diumenge, el proper diumenge de la Cap Vuitada, el 18 d'octubre. Habana Vieja Trio i Namina. Ells són Octavi Banyuls al piano, Pep Rius al baix, Carlos Reyes compot a la percussió i Namina la veu. Una formació que ens acosten a la música cubana amb aires de jazz.
1: Molt bé, disfrutarem del concert també. La setmana que ve tornarem amb més jazz per tothom. Vinga, passeu bé.
0: A reveure.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La policia local de Caldes ha fet una campanya de control a establiments d'alimentació amb horaris festius i nocturns del municipi, unes inspeccions que han donat els seus fruits amb 40 actes en 12 establiments. L'objectiu del cos de seguretat ha estat informar i detectar infraccions relacionades amb venda d'alcohol i altres de salut pública. Una campanya que ha posat el focus en informar i detectar els productes que incompleixen la normativa europea o de salut pública. Els Mossos d'Esquadra de Caldes han detingut a un home relacionat amb el furt de material audiovisual valorat amb més de 15.000 euros a uns periodistes francesos que cobrien el pas de Tour de França per Tarragona. Gràcies a les policies locals de Bigues i Riells i Santa Eulàlia de Ronçana van detectar un vehicle especialitzat en fer siembres en aquestes zones i el grup forat dels Mossos d'Esquadra de Caldes van poder detenir els dos ocupants del vehicle. Després de la detenció es van adonar que un dels detinguts estava identificat com l'autor del furt del material audiovisual del Tour de France. El projecte Calderí Habitatge Jove ha rebut un reconeixement durant la celebració dels 45 anys de l'entitat municipalista el passat 9 d'octubre. Aquesta iniciativa, que va néixer el 2022, està inclosa en el llibre de bones pràctiques dels governs locals de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer, dos actors encarregats de posar en valor a través d'un reconeixement públic l'esforç dels municipis que en el període del 2014 al 2025 han desenvolupat polítiques públiques innovadores. La contractació acumulada al Vallès Oriental creix un 9,4% respecte a l'any passat. Els contractes indefinits han augmentat un 16% i ja representen gairebé la meitat de tota la contractació de la comarca. Segons l'avanç elaborat per l'Observatori Centre d'Estudis del Consell Comarcal, durant el mes de setembre d'enguany s'han formalitzat al conjunt de la comarca 13.500 contractes, 4.400 més que el mes d'agost, quan se'n va registrar 9.000. I acabem amb el temps. Avui el cel ha estat força ennuvolat durant bona part de la jornada amb algunes clarianes al migdia. Les temperatures apugen respecte ahir amb una màxima de 25 graus i una mínima de 17. De cara a demà, el temps serà molt similar amb la possibilitat d'algun ruixat feble i puntual al vespre. Les temperatures baixaran lleugerament respecte avui amb una màxima de 23 graus i una mínima de 15. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Això és la Fórmula Nit. Música per desconnectar.
1: Thanks a lot.

0: gracias.
1: Fórmula Nit, la música per acabar el dia.

0: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes. Tot seguit us oferim la repetició del programa El Fòrum, emès ahir a Ràdio Caldes. Aquí comença El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Molt bon dia, Caldes. Són dimecres i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I què trobareu avui? A la primera hora, que iniciarem tot just després de la presentació d'aquest sumari, obrirem amb l'editorial. Les paraules del dia que ens representen i que marquen el to del programa. A continuació, aquest fòrum es convertirà per un minut en una aula viva. Els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Manolo Hugué de l'assignatura de Llengua i Literatura Catalana tornaran a ocupar els micròfons amb la literatura a la ràdio. Durant 7 setmanes, 20 grups de joves ens presentaran autors i autores de diferents corrents literàries amb aquella frescor i aquella mirada que només tenen les veus que comencen. Tot seguit dedicarem un minut a viatjar amb el temps, amb un tal dia com avui, repassant efemèrides, dies temàtics i petites històries que ens ajuden a entendre el present. Seguidament, a l'hora del cafè, de 10 a 11, entrarem a la secció Al Vínculo, amb l'etòleg Rafa Morales, un espai setmanal per parlar dels animals de companyia, els que tenim més a prop, ens estimen, ens cuiden i que, per suposat, per descomptat, nosaltres també estimem i cuidem. Avui, a més de continuar parlant dels animals de companyia a Caldes de Montbui, gossos i gats, abordarem les normes de convivència, l'incivisme, la falta d'espai d'esbarjo, el cens d'animals, les colònies de gats i més. A la tercera hora, d'11 a 12, estarà dedicada a la Junta Local de l'Associació contra el Càncer. Ens acompanyaran Rosabel Campistrón, presidenta, i Marc Bermúdez, membre de la Junta. En tots dos parlarem de les activitats de present i de futur i repassarem la trajectòria de l'entitat fins a l'actualitat. I ara, tal com hem avançat, és moment de les paraules del dia, dimecres 14 d'octubre de 2026, l'editorial.
0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
1: La pausa necessària. Passen uns quants minuts de les 9 d'aquest dimecres 14 d'octubre, un dia en què el calendari ens mira amb aquella cara de «ja hi tornes a ser». Dimecres és el pont entre el que ja hem fet i el que encara ens queda per fer. Un punt mig que no té glamour, però sí una veritat. És el dia en què ens adonem que correm massa i respirem poc. Potser per això avui necessitem una pausa discreta d'aquelles que no surten als titulars però que sostenen el dia. Una pausa per mirar-nos amb una mica de tendresa, per recordar que la vida comunitària no només es construeix amb les presses, reunions i obligacions, sinó també en silencis, amb la capacitat de frenar una mica i escoltar el que passa al nostre voltant. Vivim envoltats de sorolls, pantalles que no descansen, notificacions que ens reclamen, urgències que no sempre ho som. I enmig de tot això, sovint oblidem que la pausa no és una rendició, és una forma de dignitat, una manera de recuperar perspectiva, de tornar a posar les coses al seu lloc, de respirar sense demanar permís. I avui que tindrem veus joves parlant de literatura, que parlarem de convivència amb els animals que ens acompanyen, que escoltarem la feina silenciosa però enorme de les persones que treballen per les persones, des de la solidaritat i la humanitat, potser toca recordar que la comunitat també es fa així, amb calma, amb cura, amb la voluntat de mirar-nos de veritat. A vegades, la pausa és exactament el que ens permet continuar. I avui, aquí al fòrum, la fem plegats. Molt bon dimecres.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 12 del matí, al fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: I deixant passar o reposar aquestes paraules que ens interpel·la a totes, donem pas a literatura a la ràdio. Tal com hem anunciat al sumari, avui arriba la primera sessió de pràctiques literàries amb els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Manologuer, de l'assignatura de Llengua i Literatura Catalana. I és així el nom, el títol, la literatura a la ràdio. La sessió d'avui està dedicada a dos escriptors representatius de moviments literaris del segle XIX, dins del context de la Renaixença, Àngel Guimerà i Narcís Oller. Tot i compartir època i amistat, cadascun va brillar en un gènere i en un corrent diferent. Àngel Guimerà és la gran figura del teatre català modern. Va començar en el romanticisme, amb drama històric i poètic, i va evolucionar cap al realisme, en obres d'ambientació rural o marinera, sempre amb aquell accent tràgic que el caracteritza o el va caracteritzar. Narcís Oller, en canvi, és una peça essencial de la narrativa catalana, considerat el pare de la novel·la catalana moderna. La seva obra s'inscriu plenament en el realisme i el naturalisme, amb una mirada precisa i social sobre la vida del seu temps. Avui les encarregades de parlar-nos de la vida i obra d'aquests autors seran l'Aurora, la Irati, la Yara, la Dània, la Lucía, la Laia, la Sabela, l'Elsa i l'Ània. Noms que ja anuncien diversitat, talent i aquella frescor que només tenen les veus que comença. I tot i que a continuació tornareu a sentir aquests noms perquè em dedique al programa, està gravat d'ahir i perquè és el moment que poden venir aquests alumnes, no?, acompanyada de les seves professores. I és ara pues, doncs, que donem pas a aquestes veus, com hem dit, totes fresques i que comencen. I després de les paraules del dia, aquestes paraules que sempre els tenim present, doncs ara passem a un espai totalment literari i que ens recorda, bueno, que ens porta a la literatura, a la ràdio. Això ja ho vam fer a l'anterior temporada i tornem de nou, en aquest cas amb alumnes de quart d'ESO de l'assignatura de literatura catalana de l'Institut Manologuer. I avui ens acompanyen Aurora, Irati, Yara, Dúnia i Lucía, o Lucía, perdó. I a més, elles parlaran d'un autor molt important com és Àngel Guimerà i us passo ja directament.
2: Hola i benvinguts i benvingudes. Avui parlarem d'un dels escriptors més importants de la literatura catalana, Àngel Guimerà. Àngel Guimerà va néixer el 6 de maig de 1845 a Santa Cruz de Tenerife, però quan era petit es va traslladar a Catalunya amb la seva mare i el seu germà. La família va acabar vivint al Vendrell, un lloc molt important en la seva vida. Va estudiar a Barcelona, on va rebre una formació clàssica. A més, va ser el seu amic Jaume Ramon i Vidales qui el va introduir a la llengua catalana. Guimerà va ser escriptor, poeta i, sobretot, dramaturg, i és considerat un dels grans representants de la Renaixença, el moviment cultural que va impulsar la recuperació de la literatura catalana al segle XIX. Va morir a Barcelona el 18 de juliol de 1924 i el seu enterrament va ser un esdeveniment molt important i molt nombrós.
3: Encara que avui en dia coneixem a Àngel Guimerà sobretot per les seves obres de teatre, la seva carrera literària va començar amb la poesia. Un moment molt important de la seva trajectòria va ser l'any 1877, quan va guanyar per tercera vegada els Jocs Florals de Barcelona i va obtenir el títol de mestre en Gai Saber. Aquest reconeixement va ser molt important per ell i per la seva carrera literària. A partir d'aquí, Guimerà es va centrar cada vegada més en el teatre. El seu talent com a dramaturg li va donar molta fama, fins al punt que ens va convertir en un dels dramaturgs en llengua catalana més importants de la seva generació. I ara arribem a una de les parts més conegudes de la trajectòria d'Àngel Guimerà, les seves obres. Entre les més importants trobem Maricel, estrenada l'any 1888, que va tenir molt èxit tant entre el públic com entre la crítica. També destaca Maria Rosa, del 1894, considerada una de les seves obres mestres. I només 3 anys després, el 1897, va publicar Terra Baixa, que probablement és una de les seves obres més conegudes. Terra Baixa va tenir molt èxit a Catalunya i es va traduir al castellà i a altres llengües europees. Amb el temps, també se'n van fer pel·lícules i fins i tot una òpera. A part d'aquestes, Guimerà també va escriure altres obres importants, com La festa del blat, La filla del mar, La santa espina i La reina jove. En definitiva, podem veure que Àngel Guimerà va tenir una trajectòria molt llarga i va escriure moltes obres al llarg de diverses dècades. Guimerà escrivia sobre els conflictes humans i socials, l'amor, la injustícia i la identitat. La seva biografia pot ajudar a entendre les seves obres, però això no vol dir que tots els seus personatges o conflictes provenen de les seves experiències personals. Però Àngel Guimerà no només va destacar en la literatura, també va participar activament en la vida cultural i política catalana. L'any 1874 va formar part de Jove Catalunya, considerada la primera associació catalanista. Des d'allà va participar en el moviment cultural i polític que defensava l'autonomia catalana. Més endavant, el 1889, va ser escollit president de la Lliga de Catalunya. El 1892 també va participar en les bases de Manresa, relacionades amb la proposta d'organització política de Catalunya. Un altre moment important va arribar el 1895, quan va ser escollit president de l'Ateneu Barcelonès. En aquella ocasió va fer, per primera vegada en la història de la institució, el discurs inaugural en català. Això mostra que Guimerà va ser una figura important no només en la literatura, sinó també en la cultura catalana de la seva època.
4: Per acabar, parlarem del reconeixement que va rebre Àngel Guimerà i de la importància que encara té avui. Durant la seva vida, Guimerà va ser proposat diverses vegades per al Premi Nobel de Literatura, tot i que finalment no el va arribar a guanyar. També va rebre altres reconeixements importants. L'any 1909 va ser nomenat fill adoptiu de Barcelona. El 1911 va entrar a formar part de l'Institut d'Estudis Catalans i el 1916 França li va concedir el títol de cavaller de la Legió d'Honor. Però el seu reconeixement no es va quedar només en la seva època. Encara avui trobem molts llocs dedicats a ell, per exemple, a Santa Cruz de Tenerife i al Teatre Àngel Guimerà, que porta el seu nom des de fa molts anys. També hi ha carrers, monuments i estàtues dedicades a Guimerà a diferents llocs com Barcelona, el Vendrell o València. Sabeu on és el carrer Àngel Guimerà? Doncs és el Saulons, molt a prop d'aquí. A més, el Vendrell, que va ser un lloc molt important en la seva vida, hi ha la Casa Museu Àngel Guimerà, situada a la Casa Pirial de la Família. També hi ha el Teatre Municipal Àngel Guimerà, un espai cultural on actualment es fan obres de teatre, espectacles de dansa, música i altres activitats. El seu llegat també es conserva a la Biblioteca de Catalunya, on es troba el seu fons personal i literari, i una mostra de que la seva figura continua sent important és que l'any 2024 es va celebrar l'any Àngel Guimerà, coincidint amb el centenari de la seva mort, amb activitats per donar a conèixer millor la seva obra i la seva figura.
3: Per tant, podem dir que Àngel Guimerà no només va ser un dels autors més importants de la literatura catalana, sinó que la seva obra i la seva figura han continuat presents amb el pas dels anys. Les seves obres encara es representen i s'estudien avui, fet que demostra que el seu llegat continua viu. I fins aquí la nostra intervenció d'avui sobre Àngel Guimerà. Hem conegut una mica més la seva vida, les seves obres i els motius pels quals escrivia sobre temes com l'amor, la injustícia i els conflictes socials. Les seves obres ens ajuden a entendre com era la societat de la seva època i com alguns d'aquests problemes encara són presents avui en dia. Esperem que us hagi agradat i que hàgiu après alguna cosa nova sobre aquest important escriptor català. Moltes gràcies per escoltar-nos.
5: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
6: I després de l'Aurora, la Irati, la Yara, la Dúnia i la Lucía, doncs ara és el torn de la Laia, la Sabela, l'Elsa i l'Ània, que parlaran de Narcís Oller.

0: Avui parlarem de qui era, com va ser la seva vida i quines són les seves obres més importants.
1: Però abans de començar, hem d'aclarir una cosa. Narcís Oller va morir l'any 1930, així que no podem entrevistar-lo de veritat.
0: Per això, avui farem una entrevista dramatitzada. És a dir, una companya presentarà a Narcís Oller i imaginarem com seria parlar amb ell si el poguéssim tenir aquí amb nosaltres.
1: I també tenim una experta que ens ajudarà a entendre millor la seva vida i les seves obres. Comencem!
0: Primer de tot, qui era Narcís Oller? Per què és tan important?
2: Narcís Oller va néixer el 10 d'agost de 1846 a Valls, Tarragona, i va morir el 26 de juliol de 1930 a Barcelona. Va ser un advocat i un escriptor català, considerat un dels principals representants de la novel·la en català del segle XIX.
1: I què passava en aquella època?
2: Van haver molts canvis socials i econòmics. La indústria estava transformant la societat i també es va viure canvis culturals molt importants, com la Renaixença. Volia recuperar el català com a la llengua de cultura i literatura.
0: Ah, o sigui, que tot això va influir en la seva manera d'escriure.
2: Exacte. A Narcís Oller li agradava explicar com vivia la gent, quins problemes tenia i com els afectaven els diners, el poder i les diferències socials. Per això, les seves històries parlen d'aspectes quotidians.
1: I ara sí, donem la benvinguda al nostre convidat especial. Narcís Oller, benvingut al programa.
3: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me. És un plaer ser aquí.
0: Narcís Oller, ens podria explicar una mica de com va ser la seva infància?
3: I tant, els meus pares es deien Josep Oller i Rosa Moragràs. El meu pare va morir quan tenia 2 anys, molt trist, ho sé, i vaig haver d'anar a viure amb la meva mare a Valls. Vaig ser educat pel meu tiet, l'advocat Josep de Moragràs, i vaig acabar estudiant dret a Barcelona.
1: Per tant, va estudiar per ser advocat, però al final es va dedicar també a escriure?
3: Sí, la literatura sempre m'havia interessat molt. M'agradava observar la gent i explicar les coses que hi passaven a les meves històries.
0: I per què va decidir escriure en català?
3: Perquè volia fer créixer la literatura catalana. En aquella època, recuperar el català com a llengua literària va ser molt important.
0: Però vas escriure moltes obres al llarg de la teva vida, no? I vas destacar per les teves novel·les i narracions, però també vas escriure teatre, veritat?
3: Sí, però majoritàriament vaig escriure novel·les.
1: Experta, ens pots explicar algunes de les seves obres?
2: Sí, entre les seves obres narratives trobem Un viatge de plaer, El pintor Rubio, La papallona, Croquis del natural, Notes de color, La bufetada, Pilaniu, De tots colors, La febre d'or, Figura i paisatge, la bogeria, Pilar Prim, Rurals i urbanes, A llapis i a ploma.
3: N'he escrit moltes obres, però les més conegudes són La papallona, Les canyapobres, La febre d'or, La bogeria i Pilar Prim.
0: Doncs ara la nostra experta que ens expliqui de què tracten algunes d'aquestes obres.

0: Comencem per les canyapobres, publicada el 1884. Explica la història de l'Olguer, un home obsessionat amb els diners que deixa diners amb interessos molt elevats i s'aprofita de la gent pobra.
1: Espera, què vol dir això dels interessos?
2: Vol dir que si demanes diners a algú, després has de tornar els diners que t'ha deixat i una part més. Per exemple, si et deixen 10 euros, potser n'has de tornar 12.
1: Ah, doncs si ja tens problemes econòmics, encara et pot costar més tornar-los, no?
0: Exactament. I això és el que passa a la novel·la. L'Olguer es fa ric aprofitant-se dels altres i acaba casant-se amb la Tuyès, una viuda que és com ell. Tots dos viuen obsessionats pels diners.
2: I com acaba la història?
0: Quan uns homes segresten a l'Olguer i demanen un rescat, la Tuyès es nega a pagar-lo perquè prefereix conservar els diners. Finalment, l'Olguer mor.
1: Mare meva, com acaba? Per tant, l'autor ens vol ensenyar que l'avarícia pot acabar destruint les persones, no?
0: Exactament.
2: I què ens podeu explicar de La papallona?
0: És una novel·la publicada l'any 1882. Explica la història de la Toneta, una noia humil que s'enamora del Lluís, un jove que no es compromet seriosament amb ella. La història va sobre les conseqüències que aquesta relació té en la vida de la Toneta.
1: O sigui que també parla dels problemes de les persones i de les diferències socials?
0: Sí, Narcís Oller explica com les decisions i la situació social poden afectar molt a la vida d'algú. Aquesta obra va ser molt important per a la novel·la catalana.
2: I aquesta obra, La febre d'or, sembla que parli de trobar or, és així?
0: No exactament. És una novel·la escrita entre el 1890 i el 1892. El protagonista és el Gil, un home que aconsegueix enriquir-se gràcies a les seves investigacions.
1: Doncs sembla que li va molt bé.
0: Al principi sí, però la riquesa li canvia la manera de viure i de comportar-se. L'obra mostra l'ambició, la seva ànsia per tenir més diners i les conseqüències de l'economia.
2: Per tant, encara que una persona tingui molts diners, això no vol dir que sigui més feliç.
0: Això és el que explica, i aquesta és una de les idees que podem relacionar amb algunes obres del Narcís Oller.
1: I encara ens queda una altra obra que es diu La bogeria. De què va?
0: Es va publicar el 1898 i tracta sobre la malaltia mental d'un senyor que es deia Daniel Serrallonga. A través d'aquesta història, Narcís Oller explora el comportament humà i es pregunta fins a quin punt afecta en les persones i a l'entorn en el que li passa.
2: O sigui, que no només explicava històries, sinó que també feia pensar els lectors.
0: És això, i per això les seves novel·les són tan interessants.
1: Doncs avui hem après moltes coses sobre Narcís Oller, la seva vida, l'època en què va viure i algunes de les seves obres més importants.
2: També hem vist que encara que les seves novel·les es van escriure fa molts anys, tracten temes que podem entendre avui en dia, com els diners, l'ambició i les desigualtats socials.
1: Moltes gràcies a la nostra experta per ajudar-nos a entendre millor aquest autor.
2: I moltes gràcies també al nostre convidat especial que avui ha representat a Narcís Oller en aquesta entrevista.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Ha sigut un plaer participar en aquest programa.
1: I a tots els que ens heu escoltat des del nostre poble, moltes gràcies per ser aquí.
2: Esperem que us hagi agradat i que hagueu après alguna cosa nova sobre la literatura catalana.
1: Fins a la propera!
4: Moltes gràcies a totes aquestes joves, l'Aurora, la Irati, la Yara, la Dunia, la Lucía, la Laia, la Sabela, l'Elsa i l'Ània. I després d'aquesta lliçó literària, doncs, continuem amb el nostre calendari.
5: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
4: I ara obrim la finestra a tal dia com avui. I avui és dimecres 14 d'octubre. Ja hem viscut 286 dies d'aquest 2026 i encara queden 79 per tancar-lo i escriure un nou cicle. El santoral ens porta les celebracions de Fortunata i Martiri i dels sants Calix i Just. Si us dieu així, moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, aquests que ens ajuden a mirar el món amb una mica més de perspectiva, avui tenim uns quants també. El Dia Internacional, o avui és el Dia Internacional dels Residus Electrònics, el Dia Mundial de la Cosidora o de la Costurera, el Dia Mundial de la Espirometria i el Dia Mundial de la Normalització o Estàndards. I encara doncs, estem dins de ple en la Setmana Mundial de la Novel·la. Així, per explicar algunes cosetes del Dia Internacional dels Residus Electrònics, podem dir que cada 14 d'octubre, des de l'any 2018, el món reflexiona sobre els residus electrònics. Tot allò que generen quan un aparell deixa de funcionar i es converteix en deixalla contaminant. L'objectiu és clar, visibilitzar el problema creixent, promoure el reciclatge correcte dels RAE, impulsar l'economia circular, fomentar polítiques públiques més eficients, treballar plegats tots, governs, empreses, entitats i ciutadania, per precisament no haver de tenir tants o fer o reflexionar precisament sobre els residus, el que representa els residus electrònics. I és un bon dia per preguntar-nos si fem un ús responsable dels dispositius i si som conscients del seu impacte quan els encens. Per exemple, quan diem dispositius, doncs mira, un aquí, el mòbil, o les tauletes, o qualsevol portàtil, etc. I qualsevol utensili que forma part d'aquests que acabem de dir, no? Doncs això, que és molt important conscienciar-nos a l'hora de llençar-los, que es tracta de no llençar-los, sinó de dur-los a les deixalleries. Les RAE inclouen rentadores, mòbils, raspall de dents, vull dir, no només els que jo dic les pantalles, no? Raspall de dents elèctrics, planxes, és a dir, tot allò que funciona amb electricitat i que un cop trencat esdevé residu contaminant. La llei insisteix en la necessitat de gestionar-los de manera sostenible perquè cada any en generem més i, per tant, el que es tracta és de generar menys. El Dia Mundial de la Cosidora, també més conegut com el Dia Mundial de la Costurera, però és en si, en català, és el Dia Mundial de la Cosidora. Tot i que no en coneixem d'origen l'origen exacte, molts països celebren avui el Dia Mundial de la Cosidora, un homenatge a les dones que, al llarg de la història, han cosit la nostra roba i, en part, també la nostra vida. La costura és un ofici antic, tradicionalment femení, que va evolucionar amb el temps, gremis del segle XVII, auge de la moda burguesa al segle XIX, tallers i fàbriques al segle XX, és a dir, sovint amb condicions duríssimes justament per la dona. I avui un ofici que moltes dones continuen exercint des de casa o des de petits establiments. Es tracta doncs, de celebrar-lo d'alguna manera, doncs, és un dia per reconèixer una feina sovint invisible però realment essencial. El Dia Mundial de l'Espirometria. Les malalties pulmonars són una de les principals causes de mort al món. Per això, des de l'any 2010 se celebra el Dia Mundial de l'Espirometria. Una prova diagnòstica ràpida i indolora que mesura la capacitat pulmonar i ajuda a detectar malalties com l'emfisema, la bronquitis crònica o la fibrosi pulmonar. La jornada vol conscienciar sobre la importància de cuidar la salut respiratòria i d'aplicar polítiques de prevenció. També és el Dia Mundial de la Normalització o Estàndards, perquè avui celebrem aquest dia, Dia Mundial de la Normalització i Estàndards, de fet perquè està impulsat per la, ISO, la IEC i la ITU. Ara no sabria dir el significat. És un homenatge als milers d'experts que treballen per crear normes internacionals i que ens permeten compartir criteris, llenguatges i processos. Els estàndards són essencials per avançar amb els objectius del desenvolupament sostenible: economia sostenible, reducció de desigualtats, lluita contra el canvi climàtic. Sense normes no hi ha aliances, sense aliances no hi ha futur compartit. I tornem a dir que estem en plena Setmana Mundial de la Novel·la. El per què? Doncs perquè la UNESCO dedica aquesta setmana a la novel·la com a gènere literari essencial per a la cultura universal. La novel·la promou, o amb la novel·la es promou, la lectura, la creació, la diversitat cultural i la llibertat d'expressió. La novel·la és un gènere que preserva la narració, transmet emocions, cultura i coneixement. Obres tan importants com El Quixot, Els Miserables, Dràcula, El Petit Príncep o Anna Karenina han marcat generacions i continuen definint la nostra manera d'explicar històries. Com sempre, el temps em porta a efemèrides, perquè són històries, de fet, que històries del passat i, per tant, que ens expliquen el present, el món que vivim. I tal dia com avui, un 14 d'octubre, podem destacar que l'any 2014 es va establir com a rècord Guinness el fet de que la República Dominicana és el país més perillós per circular per carretera, i va entrar a formar part del llibre dels rècords Guinness o Gains. L'any 2012, l'expert en salt base Félix Baumgartner es va convertir en la primera persona a sobrepassar la barrera del so sense suport mecànic, quan es va llançar des d'un globus aerostàtic des de la estratosfera fins a més de 39.000 metres d'alçada. També va batre el rècord de salt lliure des de més altura fins a aquell moment. A l'any 1964 es va concedir el Premi Nobel de la Pau al nord-americà Martin Luther King per la seva lluita sense mitjans violents per acabar amb la discriminació racial. També a l'any 1964 es va destituir Nikita Khrushchev com a primer secretari del Comitè Central del Partit Comunista de la Unió Soviètica. L'any 1962 es va iniciar el conflicte bèl·lic conegut com la crisi dels missils de Cuba, en detectar als Estats Units que Cuba, o en aquella manera era una manera, no?, de controlar, no? Doncs l'excusa era que van detectar que Cuba albergava missils balístics d'abast mitjà, o sigui el que seria R-12 i R-14 de la Unió Soviètica. És una de les pitjors crisis de la Guerra Freda i en què s'ha estat més a prop de la guerra, o sigui, va ser el moment que es va estar més a prop de la guerra nuclear. L'any 1957, les fortes pluges torrencials que es van patir a València van provocar la gran riada de València, o sigui, allà al País Valencià, on es va desbordar el riu Túria i es va registrar el màxim cabal des de que es tenen dades, amb 3.700 metres cúbics per segon. Van morir 81 persones, a més de greus danys materials. L'any 1947, el militar nord-americà Charles Edward Giger va travessar per primera vegada la barrera del so amb un avió. Abans parlaven d'un aerostàtil, doncs ara aquí és amb un avió experimental vell X-1. De fet, això passava als Estats Units. L'any 1888 es va filmar l'escena del jardí de Rundai de 1,65 segons de durada. És la que es va considerar la primera pel·lícula de la història del cinema i es va filmar per l'inventor francès Louis Le Prince. L'any 1789, el president dels Estats Units, George Washington, va proclamar el primer Dia d'Acció de Gràcies als Estats Units. L'any 1322 va tenir lloc la batalla de Old Byland a Yorkshire, a Escòcia, dins de la Guerra d'Independència d'Escòcia, en què Robert I va derrotar el rei Eduard II d'Anglaterra i l'obligar o li va obligar a acceptar la independència d'Escòcia.

després d'aquest viatge per la història del passat, al terreny de nou al present, però farem recordatori de músiques d'uns quants anys. Mira, aquesta, o sigui, han passat més de 50 anys, diria que 60, 69 anys, 69 anys, sí, d'aquell 14 d'octubre del 1957, en què els Everly Brothers van, o sigui, tenia, ho van posar a què temps, no sabria com dir-lo. Senzillament van fer famosa aquesta cançó, Wake Up Little Susie.

I un 14 d'octubre, 20 anys després, el 14 d'octubre del 1977, doncs, es va publicar una cançó també molt famosa d'un cantant superfamós, David Bowie, Heroes.

Sí. I ara, doncs, ja que estem a prop de les 10 del matí, fem una pausa per rebre les notícies del butlletí informatiu de les 10. No marxeu, que en pocs minuts tornem a ser-hi.

0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 16 d'octubre.
2: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
3: Històries que ballen. Descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
2: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
3: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
2: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
3: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
0: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Diumenge 18 d'octubre.
3: A 9:45 del matí a la Torre Marimon.
2: 13è Cross Club Atlètic Calderí a càrrec del Club Atlètic Calderí.
3: A partir de les 10 del matí al Passeig del Remei.
2: Aplec del Remei, fires i mostres, parades d'entitats, artesania, alimentació, productes locals, antiguitats i brocanters. Mostra de vehicles clàssics, trobada de puntaires, memorial Ramon Clotet i partides ràpides d'escacs per a tothom.
3: A les 11 del matí, a la Fundació Santa Susana.
2: Mostra de cultura popular amb la colla dels castellers, la colla de geganters, els bastoners i el ball de diables.
3: A 11:45 del matí, al Remei.
2: Ballada de sardanes amb la cobla genissenca a càrrec de l'agrupació sardanista calderina.
3: A les 12 del migdia.
2: Cercavila, amb la participació dels bastoners, geganters, diables i castellers. Inici a la plaça de la Font del Lleó i final a l'ermita del Remei.
3: A 6:45 de la tarda, al Casino de Caldes.
2: Concert de sarsuela, cançó d'amor i de guerra, a càrrec de la companyia de sarsuela Ciutat Comtal.
3: I a 8:15 del vespre, al Centre Ateneu Democràtic i Progressista.
2: Concert amb Habana Vieja i Namina.
0: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest dissabte, Club Hoquei Caldes Femení, General i Palau, a les 4 de la tarda al Municipal de la Torre Roja.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
6: Oh, i tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
5: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldàrio i tastant un brou termal?
6: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
5: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
6: Terme, l'expressió de l'aigua.
5: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Aquesta festa major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la festa major calderina. Una mirada a la història de la festa gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.

I ara passem a la segona hora, de 10 a 11, una hora que estaria dedicada a l'espai al vínculo amb Rafa Morales, però per motius personals d'imprevistos de l'últim moment doncs no pot estar present, i aleshores doncs nosaltres també hem d'improvisar. I de quina manera? Doncs mira, recuperem una entrevista que vam fer la setmana passada a l'escriptora investigadora Neus Morán. De fet, és totalment vigent perquè hi ha una exposició, l'espoli general, la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana, que està fins al dia 28 d'aquest mes d'octubre, doncs es pot visitar al Centre Ateneu Democràtic i Progressista. Doncs aquesta, amb la Neus, no només parlem d'aquesta exposició, sinó també de la seva obra, que justament és una obra d'investigació, tenint en compte sempre a l'espoli general, no? Aquesta requisa franquista o de tota aquesta època de l'any 1939 al 1978, és en aquest cas a l'espoli general, però també havia una obra anterior que justament era l'espoli franquista dels Ateneus Catalans 1939-1978,

0: des de l'inici, com se planifica, quins són els objectius de la requisa, com funciona aquest mecanisme repressiu. També qui són els que formen part de l'aparell, els diferents aparells de requisa, com se connecten, quina és la participació també dels civils i de la quinta columna a l'hora d'identificar i marcar a les víctimes i el seu patrimoni. Després n'hi ha un segon gran àmbit que parla sobre les víctimes i els béns que es foren confiscats, i ahir trobarem tant els immobles com els diferents mapes associats, o sigui, la cartografia associada amb la geolocalització, els comptes bancaris improtegibles i que foren confiscats, i la documentació, el volum de la documentació. I després trobem això, qui foren els beneficiaris un cop el patrimoni passa a mans de l'Estat, qui foren els beneficiaris del primer repartiment que se fa en 1939, quin fou el rèdit obtingut arrel de la requisa, i la segona transferència, aquesta del 1976 al 78. I l'últim àmbit ja tanca amb el que seria la necessitat de restitució.
1: I quines peces, justament, o documents són especialment colpidors de tot això que podem veure?
0: Jo crec que el que més atrau són aquests llistats, perquè pots anar veient poble a poble què va passar. En pobles molt menuts, quins edificis foren confiscats, on estaven, per què, qui se va quedar, tot això. I després hi han fotografies que han cedit particulars i entitats que també són molt interessants i que els hem trobat arrel de la recerca. I què més? I després el propi tractament, o sigui, en els documents que es reprodueixen d'arxiu, el tractament que fan de les víctimes, com són vistes aquestes entitats, com se les tracta d'enemics. Tot això, el propi llenguatge de l'època és impressionant.
1: I precisament amb aquesta connexió que hi ha amb Caldes de Montbui, què va passar exactament amb l'Ateneu Calderí durant la dictadura, sí? Perquè no sé si precisament dins del primer llibre, a l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, aquí ja es podien veure algunes imatges.
0: Exacte. Sí, el primer llibre està explicat el cas molt bé, en el segon no està tant, perquè el primer, clar,
1: És
0: són
1: que el primer era justament a l'espoli franquista dels Ateneus, no? I clar,
0: catalans,
1: estàvem els
0: exacte.
1: catalans, no? I era més concreta amb això, justament amb aquest espoli.
0: Sí, però bé, la història del centre la conegueu,
1: I
0: vull
1: tant,
0: dir.
1: i tant. No, no, i a més que hi ha un llibre justament que parla de tota la història
0: De l'Amàlia
1: de
0: Bosch.
1: la... Exacte, exacte.
0: Sí.
1: Doncs, o sigui que és senzillament estar allà, no? I tenir justament aquest arxiu que són aquests llibres, que és la història des de l'Amàlia Boig, i que és, bueno, també ho va fer molt bé. Com dialogar aquesta exposició justament en la memòria històrica del poble?
0: De Caldes.
1: Sí. Clar, en aquest cas tenim aquí, tot i que, com tu ben has dit, també surten altres poblacions.
0: Sí, bé, amb la de Caldes, la veritat és que aquesta exposició és tan àmplia perquè com agafa tots els països catalans, de Caldes específicament els trobareu allistats segur.
1: I ara, doncs, mira, me passo ja directament al llibre, al segon, perquè ja dic el primer, doncs, l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, que anava de 1939-1984, que era aquest, el primer. El segon és l'espoli general, la requisa franquista del patrimoni del moviment associatiu i, o sigui, en aquest cas,
0: Pobre.
1: obrer dels territoris de parla catalana.

0: catalana, però aquí és 1939, no? 1978.
1: Sí, 39, el 78.
0: Sí, doncs amb aquest llibre, justament, a més, doncs vaig rebre el premi, o sigui, vas aconseguir doncs, que aquest reconeixement primer amb el Premi Sapiens, no?, i també amb la Ciutat de Barcelona. Què va representar per tu, o sigui, el del 2025, de l'any 2025, que justament també va ser quan va estar publicat aquesta obra. Bueno, jo diria que està a finals del 24, a principis del 25, no?, quan va estar publicat el llibre.
1: Exacte, el llibre va ser en gener del 25.
0: Al gener, principis. Doncs quan te van dir, mira, t'arriben aquests premis, que van significar per tu? Que de fet és un gran reconeixement, no?
1: Sí, primer arribar el Sapiens, que ja va ser una sorpresa. I després, quan me van trucar de l'Ajuntament de Barcelona per a dir-me que m'havien donat l'Agustí Duran i Sempera d'Assaig i Recerca, la veritat és que no sé, me vaig quedar bastant sense paraules. Damunt va agafar un dia que se va constipar. Sí. Va ser sorpresa total, no m'ho esperava per un mateix llibre. Però bueno, és un reconeixement molt xulo, però és una feina molt de formiga.
0: Home, clar, tota aquesta feina. Tu imagina't, des del primer que va estar publicat el 2021, el segon el 2025, clar, imaginem que són 3-4 anys de feina teva de recerca, feina teva de, com tu dius, de formigueta, d'estar, d'anar a tots aquests llocs, com que he comentat en un principi, no? de bases documentals de tot aquest espai, no? Que has hagut de passar.
1: I de trobar-se mil i un problemes. O sigui, la recerca té aquestes coses que són molt xules, de quan trobes una documentació que no ha estat tocada en el fons d'un arxiu. Bueno, han passat coses així. I altra que no te la volen traure, després apareix. Bueno, mil i un aventures amb els arxius. I jo crec que també, no és sols un premi a la recerca, és també, a mi m'agrada veure-ho així, com un premi a la constància de totes les entitats que han estat reclamant el seu patrimoni, i veure-ho per fi en una recerca que és reconeguda també és un premi per a ells.
0: I tant, vull dir que ha estat un premi per tu, però també un premi o un reconeixement justament a la feina que tu destaques, no? Que és el que hi ha darrere de tot això, no?
1: Sí, això, el Centre Democràtic i Progressista ho sabe molt bé.
0: Exacte.
1: Pelear-se.
0: I mira, aquí, o sigui, tot que els teus llibres es poden trobar perfectament a les llibreries, no? Però estaran també aquí present, aquí, per exemple, el primer, particularment, el tinc aquí endavant. Em falta el segon. És una manera també de trobar-lo aquí, al centre. Aquests dies estarà també el llibre, es podrà adquirir, o senzillament...
1: Pot ser que estarà.
0: O penso, no?
1: No ho sé.
0: Si no...
1: Després està l'altre, el que vaig fer de les víctimes de Caldes, que ells el teniu a disposició a la web de l'Ajuntament.
0: O sigui, a banda de l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, hi ha l'altre...
1: Vaig fer una recerca sobre les víctimes de la requisa a Caldes de Montbui.
0: I aquest sí que es pot
1: trobar
0: aquí. Amb
1: Termàlia.
0: Sí, al Museu Termàlia.
1: Sí, el teniu a la web de Termàlia.
0: Uh-huh. Però em referia al segon, aquest és el segon, el que justament va rebre el premi i justament que és el que va de l'exposició, no? Doncs, clar, al fer l'exposició, la pregunta era si estaria també aquí o es podria... d'alguna manera adquirir el llibre,
1: no,
0: tot i que ja
1: no
0: dic...
1: No ho sé, espere que sí.
0: Si no, sí que és cert, ja ho diem des d'aquí, que a les llibreries hi és. Vull dir que es pot trobar de manera fàcil, no és de llibreria, sinó aquí a Caldes, que es demana i te'l porta, sí. Vull dir, igualment, si no està, I si no, doncs hi ha moltes llibreries que hi són. Doncs mira... jo m'arribo... Quedaria moltes preguntes per fer, però com ja portem així una horeta, doncs jo me passo a unes preguntes. Aquestes són més ràpides, tot i que jo les anomeno sorpresa, no? Però són de resposta ràpida. Quin document per exemple, t'ha deixat sense alè durant tota aquesta feinada teva de recerca? Sense alè vol dir que t'ha costat més.
1: Que m'ha costat més?
0: Sí.
1: Els inventaris que va fer la Direcció General de Patrimoni.
0: I Neus, quina història personal de les que quan tu has estat treballant t'ha marcat més? Quan has fet trobades, no?, d'aquestes històries. Històries
1: la
0: personals.
1: La de l'impressor de Caldes. La de Mercè Sans i les seues filles.
0: Uh-huh. Això
1: i
0: també,
1: la de Fontcoberta també.
0: Això també ho trobem. Això ho trobem en el llibre, oi?
1: Sí, uh-huh. I si no, el treball de Caldes.
0: El treball d'aquí, que està en Termàlia.
1: Sí.
0: Uh-huh. I si poguessis restituir una sola peça espoliada, quina seria?
1: Que difícil, això sí que és un compromís.
0: Una mica més.
1: I l'edifici del CATSI.
0: Molt bé.
1: Perquè és el que més he treballat, sí.
0: Molt bé. Neus, doncs mira, arribem al final d'aquesta entrevista, però amb les ganes de poder trobar-te un dia d'aquest. Això, de fet, era la segona part de la entrevista, vull dir que perquè estava dividida en dos. És que sempre aquí havien començat una mica més tard i tenia les notícies de les 10 i aleshores doncs, passaven a la segona part. Doncs ara recuperem la primera part d'aquesta entrevista amb Neus Moran. I deixant reposar aquestes paraules que ens interpel·len a totes, obrint la porta al diàleg, a l'espai de l'entrevista. Una hora de conversa avui amb la historiadora i investigadora Neus Moran. Primer de tot, Neus, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja, vull dir, hem de dir que estàs a darrere de la línia telefònica, però bé, podem conversar igualment.
1: Sí, sí,
0: doncs, dins, mira, per començar ja, intento fer-la de manera resumida, una presentació teva. Tot i que hem de recordar que també en aquell moment tampoc era possible, és que hem de dir que estàs a uns quilòmetres de distància, hem de dir que a València, no?
1: No, ara estic a Barcelona.
0: Ah, val. Sí, és cert, vull dir que a la tarda sí que és possible que et puguin veure aquí, a Caldes de Montbui.
1: No, avui
0: tampoc.
1: Impossible.
0: Bé, un altre dia d'aquest i ja explicarem el per què, no?
1: Però ara prou per Caldes.
0: Sí, sí, no, però segurament podràs estar algun dels dies d'aquests que es fa com a comissària de l'exposició, sí, que es fa aquí al centre, a l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
1: Sí.
0: Doncs mira, per començar faré, ja dic, la teva presentació, tot i que intentava dir que fa... Pues, 4 anys, va ser, o 5 anys, no? 5 anys ja, crec que va ser el 2021 que vam fer una entrevista precisament perquè sí. En aquell moment parlaven de la teva primera obra sobre aquesta temàtica, que era l'espoli franquista dels Ateneus Catalans, aquesta obra que
1: exacte.
0: Va estar... Sí, doncs, ara... Bé, l'entrevista, sé que el llibre sí que està publicat el 2021, però ara l'entrevista crec, no sé si era el 2021 o el 2022. Vull dir que no.
1: Ah, jo tampoc ho recordo. Però bueno, després d'aquest llibre ha vingut el següent.
0: Exacte, que ara parlarem també. Doncs mira, faig aquest resum sobre tu mateixa, sobre qui és Neus Moran i Jimeno. Doncs dic que és doctora en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona i llicenciada en Belles Arts per la Universitat Politècnica de València. Has desenvolupat recerca en l'àmbit de l'art públic i actualment ets investigadora del grup SEC History, no?
1: Sí.
0: Vinculat al Centre de Recerca Interdisciplinari en Transformacions Socials i Culturals de la Universitat Oberta de Catalunya. I des del passat mes de març també ets professora col·laboradora dels Estudis d'Arts i Humanitat d'aquesta institució de la UOC. La teva trajectòria s'ha centrat en la repressió franquista i especialment en l'ús sistemàtic de la requisa patrimonial com a mecanisme repressiu. La teva tesi doctoral sobre el Sí, el CAPTI va obrir una línia de recerca que ha continuat ampliant o has continuat ampliant en llibres. Primer, l'espoli franquista dels Ateneus Catalans 1939-1984, que aquest és aquesta obra que van presentar i va ser publicada per l'Avenc el 2021. I la més recent, l'espoli general, que ha estat reconegut amb el Premi Sapiens i el Premi Ciutat de Barcelona del 2025. El Premi Ciutat Barcelona Agustí Durans i Sempere, crec que es diu, oi?
1: Sí, d'assaig.
0: També remarcats que has treballat durant anys en arxius del Ministeri de Treball, d'Economia i Hisenda, del Banc d'Espanya, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i de l'Arxiu Nacional i moltes altres per demostrar... i justament aquesta feina teva com a investigadora, doncs, i és el que portes, aquesta ferida encara no resolta mig cicle després de la mort del dictador. I avui, doncs, a Caldes de Montbui, podríem dir que la teva recerca pren una dimensió especial. A l'altel del Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició itinerant, que també és el títol d'aquest llibre últim teu, L'espoli general, no? I que explica en rigor el sistema de confiscacions del franquisme contra el moviment associatiu i obrer dels territoris de parla catalana. Una exposició que connecta directament amb la memòria local i el mateix Ateneu Calderí, de fet, va ser víctima d'aquest espoli. I ja dic que és des d'avui mateix que s'inaugura aquesta exposició i que estarà fins al dia 28 d'octubre i que es podrà visitar. I en fi, un d'aquests dies, doncs crec que com a comissària estaràs present, oi?
1: Sí. Sí, sí.
0: Doncs mira, jo passo directament a les preguntes. Neus, vale. Com comença, fem una mica d'història, com comença la teva recerca en la repressió, en justament en el que tu fas, tots els estudis, feina, o sigui, tasques de recerca pel tema de la repressió franquista i en la requisa patrimonial?
1: Bueno, naix arrel de la tesi, la meva tesi sobre el CATSI. El CATSI precisament és un dels edificis que continua sent propietat del Ministeri de Treball. I aleshores, durant la recerca, vaig localitzar una documentació en la que apareixien la relació d'entitats que havien estat confiscades i que el seu patrimoni havia passat a mans del sindicat vertical. I arrel d'aquesta troballa documental em vaig posar a investigar què havia passat i per què havien estat confiscades totes aquestes associacions.
0: Uh-huh. I què et porta justament el món, perquè pels teus estudis com a historiadora, però també de Belles Arts, no? Què et porta el món de les Belles Arts a la història contemporània?
1: Ai, doncs és una pregunta més difícil.
0: O ja podríem dir que ja està oblidat.
1: No. Jo a Belles Arts vaig estar... De fet, el que investigava eren les relacions entre... els mecanismes de repressió. Uh-huh. I, de fet, vaig estar becada, vaig estar un any a l'Argentina treballant amb abuelas de Plaça de Maig.
0: Ostres, vull dir, a les mares, no? Podríem dir, de que van perdre...
1: Abuelas.
0: Sí, que van perdre, doncs, els fills, els nets...
1: Sí, sí. I col·laborant amb això, amb associacions de drets humans d'allà. Aleshores, quan vaig tornar, que estava fent el meu... Vaig fer el DEA, seria aleshores, que és el treball d'investigació que te donaven la suficiència investigadora, sí que el vaig poder fer en Belles Arts i vaig investigar sobre la transmissió, sobre la importància de la memòria oral per a transmetre la nostra història, la nostra identitat a través de la música popular al País Valencià. Vaig fer una peça. I just quan vaig acabar, vaig depositar el treball d'investigació, me varen oferir la possibilitat de comissariar. Arribava el fons del CATSI, els famosos papers de Salamanca, que és un dels més nombrosos, dels més voluminosos que se conserven d'una entitat particular. era restituït a l'Arxiu Nacional i se volia fer una exposició. Això es me demanaren comissariar-la. I clar, jo quan vaig veure una exposició, això es me demanaren comissariar-la. I clar, jo quan vaig veure el fons, el que m'interessava era investigar què havia passat, per què havia estat confiscat aquest fons, què havia passat en l'edifici, m'interessaven... Eren tot preguntes que des de Belles Arts aleshores no se podien contestar.
0: Clar.
1: Aleshores vaig tindre, bueno, no sé si la sort o no

0: con Diro, pero el caso es que la doctora Queralt Soler y el doctor Joan Villarroya me varen dirigir bueno, va a aceptar en dirigirme la propuesta de tesis y va a entrar a la Universitat de Barcelona a hacer la meva tesis doctoral. Venint d'un altre camp que no era la història. O
1: Bé,
0: sigui, vaig tindre que formar-me molt per a poder arribar també al nivell d'una tesi.
1: però d'unidó, arran de tot això, doncs podríem dir que també és una sort, a vegades és feina, és un canvi, no?, de
0: Sí.
1: mirada de cara al que, diguem, tu feies i al que, de fet, fas, no? I a partir d'aquí doncs has trobat també que doncs que és una justament aquesta feina teva, aquesta recerca doncs que t'apassiona, no? I que et porta també
0: Sí.
1: doncs altres doncs mira, entre d'altres doncs està en o a la Universitat Oberta de Catalunya, etc, etc, no?
0: Sí, bueno, i té un avantatge, Belles Arts, el que te forma és molt bé a saber, a plantejar-te preguntes i solucions que no són les convencionals, vull dir, a ser molt obert en el plantejament dels treballs i buscar maneres d'interrelacionar-lo. Jo crec que això és un avantatge en què trobem en Belles Arts, és que ens hem format ahir,
1: I tant.
0: per a plantejar la recerca d'una altra manera.
1: I l'impacte, quin impacte personal té treballar durant tots aquests anys, no?, que estàs en arxius que documenten, de fet, tanta, podríem dir, tanta violència administrativa, no?
0: Sí, tanta violència administrativa i tanta violència entre persones
1: També,
0: també, perquè
1: també,
0: n'hi ha...
1: també.
0: No només administrativa. No sé, de vegades és molt difícil quan te trobes casos, sobretot quan abordes casos personals. Jo què sé, jo crec que en les entitats, quan treballes amb entitats i la requisa de patrimoni al moviment associatiu i obrer, com una entitat la formen moltes persones, és més fàcil digerir-la. Saps el que vull dir?
1: Sí.
0: En canvi, quan vaig fer el treball de les víctimes de Caldes, de Montbui, sí que me va costar més perquè entrava a un territori personal i de famílies, i aleshores l'impacte emocional és molt més dur, és més difícil de portar.
1: Perquè fa justament així la requisa franquista, els mecanismes i objectius, no? Com funcionava el
0: Sí.
1: sistema de confiscacions, és a dir, aquest sistema de confiscacions que s'havia posat en marxa, pel règim franquista?
0: Com funcionava? A veure, és un mecanisme que està molt ben planificat, o sigui que busca ser sistemàtic i per tant, la base, elaboren una base normativa molt diversa en funció de les víctimes i dels béns que se volen confiscar. Sí? No és només no és només la llei de responsabilitats polítiques la que afectarà. Sí que és com el marc ampli, però a partir de aquest marc elaboren tot un seguit de normatives que aniran enfocades a confiscar documents o comptes bancaris i cadascun d'ells tindrà un aparell específic que sí o sí se connecta, s'interrelaciona. I en el que col·laboren tant organismes o institucions estatals, que sostenen els ministeris, organismes repressius i judicials, com administració local o les fuerzas vivas de Falange, Guàrdia Civil, Església i demés, i se va fent com una escala que arriba fins als propis individus que són capaços de denunciar. I ahí, tot això se comença a planificar quasi que d'immediat a la guerra, quasi que d'immediat a l'alçamiento, el 18 de juliol,
1: El 18
0: que
1: de
0: ahí
1: juliol
0: comencen
1: del 36,
0: del
1: no?
0: 36, sí, ahí comença a ser una requisa prou desorganitzada. En agost comencen a focalitzar-la sobre algunes indústries I a partir del setembre ja se comença a elaborar una normativa específica. O sigui, a partir de la tardor del 36.
1: Sí, i per què, Neus, creus que per què el moviment associatiu obrer es va convertir precisament en l'objectiu prioritari del règim, no?
0: Clar. Bueno, ells ja ho esbocen. En aquest primer decret de setembre del 36 ja se deixa molt clar que una de les prioritats era confiscar i anul·lar el moviment associatiu i obrer, perquè és el que ha difós, o sigui, la justificació és que ha difós tot allò del que estan en contra, o sigui, tot el pensament crític i el teixit... el teixit estructural que aguanta la societat. Per tant, s'ha d'aniquilar per a poder implantar un nou model econòmic, polític, cultural, moral, que siga d'acord amb l'ideari teixista del moviment nacional.
1: De fet, es va destruir moltíssim, no? Perquè justament, mira, en la portada mateixa del llibre, del primer exemplar de l'Espoli franquista dels Ateneus Catalans, no? Sí. Aquesta portada, doncs ja aquí veiem doncs, com va quedar destruïda, com es destruïa tot, però sí que és veritat que una part que seria la documentació doncs va ser requisada, no? Vull dir que aquesta documentació crec que estava en Salamanca, no?
0: Sí, la documentació se trasllada a Salamanca, la que se considera important.
1: Sí, la que no destrueixen, la que
0: exacte,
1: no van destruir.
0: La que no converteixen en pasta de paper.
1: Clar.
0: Se traslladen més de 160 tones dels països catalans i actualment se calcula que se conserva un 10%. O sigui, se conserva tot allò del que se podia extraure noms, adreces i vinculació per acusar a persones.
1: I continuant també en aquesta feina teva d'investigació i que de fet poden llegir en la teva obra, no? Quina xarxa administrativa i de col·laboradors feia possible aquest espoli?
0: Depèn de quin. Sí, per exemple, en els immobles i mobles... la xarxa que s'organitza, o sigui, en l'aparell s'interrelacionen tant Ministeri de Justícia com Ministeri d'Economia i d'Hisenda, organismes policials, i després va baixant administració local, i que són les que envien, per exemple, els ajuntaments són els que envien els certificats de titularitat, de propietat del patrimoni. Quin és? Falange envia certificats d'adhesió o no, certificats polítics. Cadascun, saps el que et vull dir? Que són... Que per una banda està l'estructura que depèn dels diferents ministeris. Això jo crec que queda en l'exposició que se pot veure al centre, l'estructura està definida. I se pot veure en esquemes.
1: Això, diguem, ho podrem veure en l'exposició, no? Però parlem ara del que serien les xifres de l'espoli. Quines dades concretes aporta justament tota aquesta feina teva d'investigació sobre l'abast de la repressió?
0: Vale. El que tenim de moment i que puc constatar documentalment, perquè clar, en la requisa... La requisa pren moltes formes i n'hi ha edificis que eren propietat d'entitats que no passaren per registre, vull dir, no hi ha document que ens permeta provar que foren confiscats. Jo, els que hem pogut provar que foren confiscats són com a mínim 741 immobles que foren sostrets a 455 associacions dels Països Catalans. D'altra banda, tenim aquestes 160 tones de documentació que van alimentar els fitxers policials, dels quals avui només conservem el 10%, més o menys, és una xifra estimativa. I I si parlem de comptes bancaris confiscats, tenim 1.672 milions de pessetes, que actualment equivaldrien a uns 2.722 milions d'euros.
1: D'un-hi-do!
0: Sí.
1: Que... I això...
0: Ve a ser, el gruix se trau dels països... Ai, sí, per resumir, el gruix de la requisa patrimonial a entitats se trau dels països catalans i sobretot de Catalunya.
1: Mm-hmm.
0: Ja representar com un terç. Estem sobre aquestes xifres, sempre.
1: I com s'arriba a quantificar justament aquests diners de comissars dels desafectes del règim?
0: Perquè tenim les llistes de... Vaig localitzar les llistes dels comptes bancaris.
1: Uh-huh.
0: Que les entitats identifiquen, les entitats bancàries identifiquen i transferissin al compte especial que queda dipositat en el Banc d'Espanya i a disposició del Ministeri d'Hisenda.
1: Això, doncs, podríem dir que queda reflectit en el primer, en el primer llibre, no? En el de l'espoli franquista dels Ateneus?
0: No, està en el segon. Sí, exacte, i en l'expo estan els plafons que es que bueno, se poden veure les llistes de tots els edificis, les quantitats confiscades, d'on se tragueren, hi ha uns QRs que faciliten també bueno, tenen accés a la geolocalització.
1: Uh-huh. De fet, és que justament aquesta exposició que podrem visitar a partir d'avui al centre, a l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista, és que està centrada en el segon llibre, no? En la teva segona obra.
0: Sí.
1: Vull dir que és, perquè de fet de la primera també havies fet presentació de la primera publicació, eh? Havies fet presentació i crec que també s'havia fet una exposició.
0: Una exposició, clar, però només que abordava bueno, se centrava en el que eren Ateneus de Catalunya. I esta és molt més àmplia.
1: Clar.
0: Bueno, abarca tots els països catalans. Bueno, jo estic molt contenta en ella, perquè ahí a banda del llibre també, perquè bueno, ha sigut molta feina, però ha sigut una feina que jo no haguera pogut fer sense tindre el suport de l'Institut Ramon Muntaner, de la Federació d'Ateneus de Catalunya, de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana i de la Federació d'Instituts d'Estudis del País Valencià. Vull dir que n'hi ha tot un gruix d'entitats i de gent que ha vetllat per a que això pugui ser visible, se visualitze esta, diguem-ne, ferida.
1: Uh-huh. Per exemple, que, o sigui, justament a partir d'aquí, què significa que la Generalitat Republicana també fos víctima d'aquest espoli?
0: Bueno, és que forma part de la mateixa lògica, vull dir, la mateixa lògica que afecta les entitats, o sigui, aquest esforç per aniquilar l'enemic, la Generalitat i els ajuntaments republicans, com el de Caldes, també foren buidats del seu patrimoni.
1: Pel que fa a les conseqüències socials, culturals i intergeneracionals, quines conseqüències va tenir aquest espoli en el teixit associatiu, que va ser bastant important, eh? En el teixit associatiu dels països catalans. Parlem dels països catalans, eh? Vull dir que no és només
0: catalans,
1: és Catalunya.
0: Bueno, va ser l'aniquilació. Varen fer molt bé la feina, podem resumir així. Varen aconseguir aniquilar el teixit. Sí, destruir-lo. Molt poques entitats varen aconseguir reconstituir-se en el 70, després de 40 anys de ser ofegades i de deixar-les sense patrimoni i de perseguir-les, perquè tot això va vinculat a la repressió personal també dels membres de les entitats. No és una cosa separada una de l'altra.
1: I com afecta aquesta pèrdua de patrimoni tant a la vida, perquè va quedar molt afectada la vida cultural i comunitària.
0: Clar. Uh-huh. Clar, bueno, és una destrucció de la xarxa que sostenía el país, podrien dir. Que s'encarregava de les que tenia escoles, tenia associacions de socors mutus, cooperatives d'habitatge, cooperatives laborals, és tota una xarxa en una estructura molt potent, sobretot al Principat.
1: I per què fa, o sigui, per exemple, de com va quedar afectada, no, la gent, com quines ferides continuen obertes, o sigui, ferides, diguem, en institucional també, quines ferides continuen obertes, doncs, justament, mig segle després de tot plegat, no?
0: Sí, bueno, és important dir que és un delicte de lesa humanitat i, per tant, està tipificat així i, per tant, no prescriu. I la no restitució del patrimoni en moltes entitats, i això ho sabeu a Caldes, que continuen demanant la restitució del seu patrimoni. La no restitució el que implica és que el delicte continuï vigent i que la impunitat també continuï activa. O sigui, fins que això no se resolga, el problema continuarà, o la ferida continuarà oberta, clarament.
1: Per què no hi ha hagut una reparació? Per què creus que no hi ha hagut una reparació efectiva justament en temps de democràcia? Perquè, clar, vull dir, des de la transició, des de que va acabar la dictadura, a partir del 77 o el 76, bueno, des de que va morir, no? Però, diguem, la transició és a partir del 1977?
0: Sí. Jo crec que perquè el màxim beneficiari fou l'Estat. Vull dir, no hi ha un trencament, i sobre l'exposició també s'explica, vull dir, hi ha una... La requisa té com diferents fases. Una és quan tot se requisa, tot és tot, i el màxim beneficiari, el que se declara propietari de tots els béns confiscats és l'Estat franquista. Després hi ha un repartiment d'aquests béns entre els organismes del propi Estat franquista i en el 76 se fa un segon repartiment als ministeris actuals.
1: Mm-hmm. Però sí, em referia, a veure, en els teus llibres queden bé explicat tota la recerca que fas i tal, però que justament hem estat en governs que podrien dir més progressistes, no? Però sí. El tema és que queda, que encara no s'ha pogut aconseguir.
0: Perquè no hi ha voluntat política per a fer-ho. Vull dir, l'Estat, no dicen els partits, per molt progressistes que siguen,
1: sí,
0: no dicen de ser part de l'Estat actual. Vull dir, no aniran en detriment del propi Estat. Saps el que te vull dir?
1: Sí, sí, sí.
0: Per tant, és molt difícil una restitució. Fiquen moltes traves per a restituir. La última llei de memòria obre la via, reconeix com a víctimes, però en un altre dels articles especifica que el reconeixement no anirà en detriment del patrimoni de l'Estat.
1: I per tant, què poden fer les institucions locals per avançar justament en aquesta restitució? O sigui, de quina manera es pot treballar?
0: Reclamant la restitució.
1: Sí.
0: Perquè estan en el seu dret, perquè
1: és
0: és un dret que està reconegut pels organismes internacionals i l'Estat és signatari d'aquestes normes. Per tant, encara que una llei ho negue, se pot reclamar i se pot continuar, se pot seguir una via judicial.
1: O sigui, és això, la pregunta era el que poden fer, no? Què han de fer? El que les institucions han de fer és continuar aquesta reclamació, no?
0: Sí,
1: continuar treballant aquesta reclamació.
0: Si no hi ha un acord polític que ho facilite, perquè tot això és que al final... Depèn d'acords polítics. Si no hi ha una voluntat política específica per a fer una restitució efectiva, amb el que això implica, perquè les xifres són molt elevades, I en canvi els partits i sindicats sí que foren restituïts en el seu moment, però les víctimes particulars no, se les ha deixat fora.
1: Mira, passem justament en aquesta exposició, no? Al centre, a l'exposició que ja dic a partir d'avui, a l'Espoli General, no? Que està centrada justament en la teva segona obra, que és encara molt més completa que la primera. De fet, vull dir que com a llibre també és bastant més complet, podríem dir, no? Però, per exemple, aquí què trobarem? Encara com fins a la tarda no podem visitar l'exposició, no? Doncs què trobarem aquí en aquesta mostra?
0: Trobareu, primer es explica com fou planificada i el perquè de la requisa, com funciona i com se va executar. Després n'hi ha un àmbit que se centra sobretot en les víctimes i en aquestes xifres de l'espoli. I ahí se troben tots els llistats de les entitats que foren confiscades, les quantitats de patrimoni documental i de comptes bancaris que foren confiscats. Tot això, diguem-ne que és el gruix del segon àmbit de l'Expo. En el tercer àmbit se parla sobre qui foren els beneficiaris i quin rèdit se va obtindre de la requisa i com foren aquestes dues transferències que es feu des de l'Estat, la de 1939 i la de 1976 i el 78. I l'últim, el tancament, ja parla sobre aquestes iniciatives, sobre el que seria el dret a reclamar la restitució del patrimoni i això, i com això s'emmarca en els drets fonamentals de la justícia transicional.
1: Uh-huh. Bueno, mira, queden dos minutets per entrar a les 10, que justament són les notícies, es fan les notícies d'aquí, el butlletí informatiu de la ràdio, i cada hora sempre s'ha de deixar aquest espai, no? Doncs deixarem ara farem una pausa immediatament, vale. Doncs passada uns 2-3 minuts de les 10, doncs la continuarem, d'acord?
0: Vale.
1: I continuarem, d'acord. Doncs, com estaven ara, amb l'exposició, no? I després vale. Ja me centrarem més en el llibre i en els premis vale. que has aconseguit, d'acord?
0: Gràcies.
1: Doncs sí. Tornem de seguida. Fins ara, Neus.
0: Fins ara.

0: Doncs amb aquesta primera part de la entrevista, doncs la segona ja l'havien escoltada, doncs aquí acaba, de fet, acaba aquesta entrevista amb la Neus Moran, que l'hem recuperada justament per a poder salvar aquesta segona hora, que ara doncs arribem ja a les 11, i abans d'arribar a les notícies, al butlletí informatiu, doncs primer escoltarem algunes falques, justament tenint en compte el que hi haurà aquest cap de setmana, Capuitada o algunes activitats que estaran, diguem, que aquí és per ressaltar. Doncs això, passem ara i de seguida, després d'aquestes falques, doncs les notícies de la ràdio i ja passarem a la tercera hora, a la entrevista.
1: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
2: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Divendres 16 d'octubre.
3: A 6:15 de la tarda, a la Biblioteca de Caldes.
4: Històries que ballen. Descoberta corporal per a nadons amb música i contes amb Mercè Martínez.
3: A partir de les 7 de la tarda, al Parc de Can Rius.
4: Cinquena edició de l'Oktoberfest, a càrrec de l'associació Aimava.
3: A 11:15 de la nit, al Parc de Can Rius.
4: Concert de versions amb les Reines del Mambo.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
5: Alba, tu pots explicar per què l'aigua de Caldes surt calenta?
6: Oi tant que sí, però no puc sentir-ne l'escalfor.
5: I què se sent ballant sota el foc de l'escaldario? I tastant un brou termal?
6: Això m'ho hauràs d'explicar tu.
5: Soc en Ferran Devesa i amb l'Alba, la persona no humana de Ràdio Caldes, et convidem a descobrir la cultura de l'aigua termal. 5 capítols per recórrer Caldes de Montbui a través de la seva història, les seves festes i les veus de la seva gent.
6: Terme, l'expressió de l'aigua.
5: Un podcast de Ràdio Caldes coproduït amb La Xarxa i Ràdio 4. Escolta'l ara a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
4: Aquesta Festa Major gaudeix de la cultura. Al Museu Termàlia, a partir del 10 d'octubre, records de la Festa Major Calderina. Una mirada a la història de la Festa Gran del poble. A partir del 8 d'octubre, el Centre Ateneu Democràtic i Progressista acull l'exposició L'espoli franquista als territoris de parla catalana. Una oportunitat per saber en què va consistir la requisa franquista del patrimoni del món associatiu dels territoris de parla catalana. A partir del 9 d'octubre, exposició dels treballs dels alumnes adults del taller d'art municipal Manolo Huguet. La sala del G mostra les obres de ceràmica, dibuix, pintura, gravat, serigrafia, joieria i fotografia dels alumnes. Per Festa Major, Caldes s'omple d'exposicions.
2: Festa Major 2026 a Ràdio Caldes.
1: Dissabte 17 d'octubre, matí.
4: A les 8 del matí, a la plaça de la Font del Lleó.
3: Matinal excursionista contra el càncer de mama a càrrec del SECMO.
4: A les 9 del matí, al Parc de l'Estació.
3: Tercera vespada calderina i clàssiques, a càrrec del Club de Vespes del Vallès.
4: A 11:45, al Parc de Can Rius.
3: Espectacle de dansa, un stage de conte, a càrrec d'Stage, Escola d'Arts Escèniques.
4: A les 12 del migdia, a la Sala Noble de Can Rius.
3: Concert amb l'Orquestra Municipal de Caldes, a càrrec de l'Escola Municipal de Música Joan Valls.
2: Segueix la Festa Major a Ràdio Caldes, radiocaldes.cat i a les xarxes socials.
7: Tot Ràdio Caldes,
2: quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
7: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
8: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
7: Molt em temo que no, senyor.
8: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
7: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
5: La taquilla.
7: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
5: a Ràdio Caldes.
7: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
5: Una temporada més amb el Jordi Graví
7: i en Ferran Devesa.
5: De debò, que no hi ha una altra solució?
7: Miri, va, colis, colis, però dissimuli.
5: Gràcies, és molt amable. Ei, on sou? Aquest senyor ens deixa colar. Són els meus 40 alumnes. És la primera vegada que els porto al teatre. Els hi fot una il·lu.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a ràdio. Estàs escoltant Ràdio Caldes. 107.8.
1: Estàs escoltant el Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
0: I després d'aquesta entrevista que havien recuperat amb Neus Morant, doncs ara passem a la tercera hora, la entrevista. Una hora que compartirem amb Rosabel Campistrón, presidenta de la Junta Local de l'Associació contra el Càncer, i Marc Bermúdez, que també està a la Junta. Doncs, primer de tot, molt bon dia i benvinguts aquí al Fòrum.
9: Bon dia, moltes gràcies.
10: Bon dia, moltes gràcies.
0: Aquí a la ràdio segur que ja heu estat.
9: Sí, alguna vegada, potser.
0: Sí. Doncs, mira, per presentar l'Associació contra el Càncer a Caldes de Montbui, és una delegació local imprescindible al Vallès Oriental. Treballa amb un objectiu clar i profund: recaptar fons per la investigació oncològica, difondre campanyes de prevenció i acompanyar tant les persones que conviuen amb la malaltia com a les seves famílies. La presidenta de la Junta Local, com ja hem dit, és Rosabel Campistrón, una figura molt activa en el teixit comunitari de Caldes. Sota la seva coordinació, la Junta ha impulsat iniciatives que combinen salut, esport i solidaritat. Caminades com el camí, activitats de cap de setmana, masterclass... Bueno, si jo m'equivoco...
9: No, de moment molt bé.
0: Campanyes informatives al carrer i els tradicionals sopats benefis que cada any mobilitzen centenars de persones. El seu estil es defineix per tres eixos: de dinamització de la salut a través de l'esport, en col·laboració amb entitats històriques com el Centre Excursionista de Caldes, el TECMO. De fet, és un discurs centrat en l'esperança, en la força del poble i en el suport emocional de les famílies. La consolidació d'esdeveniments tradicionals combinada amb l'obertura a nous formats que apropa la entitat a la ciutadania. I al costat de la Rosabel, doncs el Marc Bermúdez, membre de la Junta, una peça clau en l'organització i el suport logístic de les activitats solidàries, esportives i comunitàries que es fan a la vila. I avui tots dos doncs, ens presentaran les activitats de present i futur, entre elles, com podríem dir, a la caminada solidària d'aquest dissabte al matinar excursionista de Capuitada, una iniciativa conjunta, com ja hem dit, amb el Centre excursionista de Caldes de Montbui, el CECMO, i que és per recaptar fons i sensibilitzar, sobre, en aquest cas, sobre el càncer de mama. Jo estic parlant molt, i la ideal és que parleu vosaltres. Doncs, a veure, primer de tot, així, quants anys, Rosabel, fa que estàs com a presidenta de la Junta, i de fet també sempre dic que la presidenta després forma el seu equip.
9: Sí, aquí fa 3 anys l'anterior junta, doncs, bueno, es va posar en contacte amb mi i amb altres persones i vam estar dient, diguéssim, un any amb elles, però de observació activa, perquè també participàvem o col·laboràvem el que podíem, però bàsicament per anar aprenent el tarannà, no? I llavors durant aquest temps nosaltres doncs, també anàvem fent la nova junta. I aquí doncs, bueno, és on va aparèixer el Marc, que li vam preguntar i bueno, de seguida ens va dir que sí, perquè sí que és veritat que actualment costa trobar gent que vulgui, perquè tots tenim els nostres dia a dia, i el Marc de seguida va dir que sí i super, bueno, supercontents. I ja està, ja nosaltres ja portem 2 anys en actiu. Sí que el primer any que vam estar... teníem el recolzament de l'anterior junta pel que necessitéssim o qualsevol dubte que tinguéssim, i ara sí que aquest any ja és el que hem volat més sols, ja amb l'experiència de l'any passat, i bueno, hem seguit mantenint una miqueta la línia que ja portava les anteriors juntes, perquè amb l'experiència doncs, també ja ens deia, mira, això funciona, això no funciona, això doncs, tireu per aquí, tireu per allà, i estem aquí.
10: Sí, anar treballant. El que sí que des d'aquí també fem una mica de crida al voluntariat, a que la gent que es vulgui adherir amb nosaltres, a ajudar-nos, a col·laborar amb nosaltres, doncs és benvinguda.
9: Benvingut, sí.
10: Perquè sempre falten mans per aquestes tasques.
9: Sí, sí.
0: Es podria dir que, de fet, la Junta Local és una entitat que i ara es veu més com que està més a prop de... Podríem dir que sempre ha estat a prop del poble, però ara encara més. És com us diem, és el poble en si mateix, no?
9: Sí, sí, absolutament. Vull dir, al final, el que és la Junta Local de Caldes ve ser com el braç que s'allarga des de Barcelona, des del que és l'entitat principal o la seu principal de l'associació. Arriba a Granollers i de Granollers ve fins a nosaltres per tal de poder tenir la màxima difusió possible de tot el que es pugui fer, o a vegades la gent doncs, tenir un contacte local que nosaltres doncs, potser el servei no el podrem donar, però podem dirigir aquesta persona a on calgui o posar en contacte les eines o el que necessiti.
0: Mm-hmm. Marc, també a mi un dia ja t'ho vaig dir, em va quedar, va ser en una exposició que s'havia, es va inaugurar a la biblioteca,
10: sí.
0: I justament en aquell moment que em vas dir que estaves en l'associació, la Junta Local, em vaig quedar tota sobtada, diu, perquè normalment és que és veritat, els equips que formen la Junta sempre havien estat dones,
9: sí.
0: I veure un home, diu, home, sí, xapó, no?
10: Sí, crec que sóc el primer,
9: sí.
10: Sóc el pioner aquí a la Junta, dintre la secció de a Granollers i sí que hi ha més homes, però és cert que a Caldes no hi havia hagut mai cap home a la Junta. Llavors, bueno, estic també content de ser el primer.
9: I ho porta molt bé, eh?
10: I tot el que sigui ajudar i mirar de...
0: I obrir que altres... Vull dir, es tracta de persones, sempre.
10: Sí, sí, sí,
0: homes,
10: sí.
0: Dones, vull dir que no es tracta d'aquí ni masculí ni femení, no.
9: Almenys, és una malaltia que malauradament clar, tampoc entén.
0: Afecta.
10: Ens afecta a tots.
9: Sí,
0: no té sexe la malaltia del càncer.
9: No.
0: Doncs fem una mica d'història. La Junta Local, vull dir que jo no sé els anys que porta, però són molts anys, no?
9: Molts.
0: Però la missió, el que seria la missió de la Junta Local, que de fet, com ben has dit, o també hem comentat en un principi, és, primer està adherida, o depèn de la comarcal, no?, de Granollers, i després de la provincial Barcelona, no?
9: Mm-hmm. Exacte. I és, bueno, el que us comentàvem, no?, pues poder arribar als nuclis més petits, al nivell més local. per poder donar aquest suport i servei.
10: Ajudem a fer una mica de difusió de les campanyes que es fan des de la seu i llavors a partir d'aquí sempre que podem rebre algun tipus d'interès per anar més enllà, d'algun tipus de suport, doncs derivem cap a Granollers, cap a Barcelona, en funció de les necessitats. Mm. És una entitat que al final té suports de molta classe, tots relacionats amb el càncer, però des de psicològic, a part de tota la investigació, però hi ha molt suport psicològic, hi ha molts cursos, tallers, trobades, i al final és tot el que és ajuda al procés oncològic i sobretot l'atenció social també a les famílies, no? Uh-huh. Perquè moltes vegades les famílies són els grans oblidats, no? Tenim
0: els cuidadors, no?
10: Exacte, els cuidadors i els que pateixen la malaltia al costat del malalt, que això també és important, i també hi ha aquest suport psicològic i d'acompanyament a tot aquest col·lectiu, que al final també hi entra, no?
0: Uh-huh. Com definiríeu la funció de la Junta local en un municipi com és el Caldes de Montbui?
9: A veure, al final la funció de la Junta local és poder, en aquest cas, no només donar el suport o recollir demandes de persones que necessitin els serveis de l'associació, sinó fer campanyes de sensibilització, les campanyes que estiguin, en aquest cas ara, perquè el dilluns que ve és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, doncs fer difusió d'això i procurar muntar una activitat per recollir diners per tal de destinar-los a la investigació o a les altres activitats que fa l'Associació contra el Càncer. Mm. Llavors, doncs nosaltres, en aquest cas, doncs sempre, cada any, el que sí que fem sempre és la caminada, fem també el sopar benèfic, venem números...
10: Fem el Zumba Solidari, també.
0: I alguna activitat que també ara és la caminada, però altres anys també per la Capuitada o per la Festa Major també s'han fet concerts i vull dir que...
10: Sí, això antigament sí que es feia un concert vinculat a la Festa Major, però al final es va desvincular perquè la Festa Major al final és molt, molt social, tot és gratuït a Caldes, i tenir un concert de pagament...
0: Sí, que doncs, normalment
10: es va com traslladar...
0: Però era una manera de col·laborar, vull dir que tampoc era un preu bastant...
9: Es pot buscar un altre dia, però, sí que s'havien fet activitats per...

0: Sí. Vull dir, el teixit associatiu sempre és el
1: voluntariat. Sí, a Caldes realment el teixit associatiu d'entitats és molt gran.
2: És molt gran.
1: És molt gran. I sempre hi ha una entitat preparada per muntar alguna cosa aquell cap de setmana. És més, aquest dissabte coincidim amb l'associació de Vespes,
2: sí,
1: que també munten una altra activitat. Vull dir, és un poble que sempre hi ha coses.
0: I el dissabte també hi ha aquesta cursa d'Andròmines.
2: Sí,
1: la cursa d'Andròmines, vull dir que realment pots estar tot el matí fent coses.
2: Sí,
1: si vols.
2: Sí, matí i tarda.
1: Exacte.
0: D'unidó, que això també va molt bé, perquè podríem dir que ens alegra també la vida,
1: sí,
0: activitats
1: home, sí,
0: com aquestes. No?
1: Al final la vida del poble sí. És...
0: Sí. Home, i en aquest cas la caminada doncs és també super saludable, perquè l'exercici és això que comentava, doncs, que tu estàs també molt, molt darrere,
1: sí,
0: d'això.
1: Sí, i a vegades, moltes vegades t'ajuda a conèixer el teu entorn. Vull dir, al final sí que dius, vius a Caldes, però el teu entorn no l'arribes a conèixer. I aquestes iniciatives doncs, et permet conèixer el teu entorn, veure, ostres, no cal anar tan lluny quan aquí tenim això.
2: I més, aquest any el FECMO va plantejar una caminada que de fet ens va
1: sí,
2: agradar i colpir l'hora, no? Perquè es puja fins al Collet del Català, que és una zona que
0: ho comentarem, perquè
2: perfecte.
0: Vull dir que això ja està dintre de les activitats. Però, per exemple, abans, quins són els pilars justament del vostre treball, aquesta feina, aquesta tasca que és feinada, no? Però totalment solidària. És a dir, per exemple, aquí podria destacar prevenció, recaptació, acompanyament, que alguna cosa ja ho heu dit.
1: Absolutament, si nosaltres com a junta local, des de lo que és la comarcal i des de la provincial, o sigui, el que fa l'associació i és on nosaltres podem posar el contacte, perquè nosaltres directament no som ni metges ni sanitaris, a lo qual nosaltres pues, derivem o fem el que sigui necessari, que és, bàsicament, també ho comentava abans el Marc, és el que és l'atenció psicològica, que són aquests són serveis que ofereix l'associació, que és l'atenció psicològica, l'atenció social, que és el que comentava el Marc, i al final patir aquesta malaltia doncs, pot provocar que tot el teu món laboral també trontolli. Llavors, doncs, també aquesta atenció social, l'atenció sanitària, rehabilitacions... I llavors també una cosa molt important és tenir informació. L'associació, doncs, en el moment en què tu hagis de prendre una decisió, que tinguis tota la informació per poder prendre la millor decisió i conèixer la malaltia i conèixer doncs, bueno, tot el que embarca a la malaltia, al final. Llavors, seguint aquests eixos, nosaltres, quan algú es posa en contacte amb nosaltres, doncs directament parlem amb Granollers, mira, ens trobem en aquest cas i posem en contacte a les persones. Això des del punt de vista més de lo que és la persona que pateix la malaltia. Llavors nosaltres doncs, sempre llavors, directament la nostra funció sí que potser és més recaptatòria, d'organització d'events i sensibilització, i doncs ens posem en contactes amb empreses, ens posem en contacte amb entitats per col·laborar, per exemple, nosaltres ara a la caminada doncs ens vam posar en contactes amb Fruites Ràfols, que són els que ens donen la fruita.
0: Clar, per als avituallaments.
1: Per l'avituallament. Llavors també ens vam posar en contacte amb la Vallassana, perquè quan acabi la caminada doncs, bueno, hi haurà una mica de...
0: De pica-pica.
1: Sí, de vivó, de carquinyolis, sí, per fer una miqueta més de tancament de l'acte.
2: Ja que arriben.
1: Ja que arriben. Doncs celebrar-ho. I bàsicament és això, doncs aprofitar que el poble ens coneixem tots doncs per, escolta'm, i això, què et sembla col·laborar? És més, per exemple, el tema del sopar. El sopar es fa un sorteig on hi sortegem obsequis que els comerços de Caldes ens donen.
0: Això és ja tradicional.
2: Sí,
0: això
2: sí, és la tradició.
1: És més, vull dir, nosaltres l'any passat, que va ser com el primer any més actiu, ens va sorprendre de que ens deien, ja us estàvem esperant,
2: sí,
1: ja ho
2: sí.
1: tinc preparat. Clar, això emociona molt. La veritat, a mi m'emocionava dir, ostres,
2: no,
1: que bé.
2: I la quantitat de butlletes que acaben venint als comerços,
1: sí,
2: també.
1: Sí, molt, molt. Col·labora.
2: Vull dir que és un poble que realment sí. col·laborem
1: sí.
2: molt amb la... Amb totes les tasques socials i una mica...
0: Podríem dir que Caldes és un poble també, a banda de que hi hagi molt teixit associatiu, també solidari?
1: Molt.
2: Molt solidari.
1: Molt, perquè nosaltres ens trobàvem a dir, escolta'm, dels números de Nadal, guarda'm dos butlletes que ja te les vendré totes jo. Vull dir, saps que la gent ens ho demana, o jo, ja ens ho comença a reclamar, escolta, ja teniu els números perquè jo els que em vull vendre. I això, la veritat, a part d'ajudar moltíssim, emociona.
2: Sí, sí.
1: Emociona.
0: I com és, per exemple, tu, Marc, com és el dia a dia d'una entitat que treballa per una causa tan sensible com aquesta?
2: Bueno, és treballar, mirar de pensar bé en què podem fer, com podem millorar les coses que hem fet anteriorment. Vull dir que estem acabant de treballar, per exemple, amb el sopar
0: anual
2: per donar una volta, perquè hi ha coses que potser no acaben de funcionar i les estem mirant de donar la volteta. Bueno, al final és mirar d'arribar a quanta més gent possible, no? Vull dir que amb les caminades solidàries o les coses esportives que fem, arribem a un tipus de públic, les caminades solidàries a un tipus de públic, quan fem el zumba solidari a un altre tipus de públic totalment diferent. Enguany ho vam fer conjuntament amb la Cristina Triguero, que va muntar com una jornada molt per les mares i per amb unes xerrades de doules i tal, i bueno, vam estar acompanyant en allà i vam fer el zumba solidari. Al final és mirar de buscar aviam quin encaix podem fer dintre del municipi per poder arribar una miqueta més a quanta més gent millor.
0: O sigui, el màxim seria possible.
2: Exacte, és mirar de
0: buscar. Clar, quan moltes vegades, sobretot, no només no és aquí a Caldes, però si ens anem cap a antigament, no? Perquè l'Associació Espanyola contra el Càncer ja no sabria dir quants anys fa, no? Però sí que és veritat, estava considerada com una entitat, no sé si vosaltres heu vist, que anaven amb la guardiola, però justament eren persones de l'alta burguesia, per dir-ho d'alguna manera, no? I sí que podem dir, doncs, que ha canviat molt, justament, sí, perquè ara és molt més popular.
1: Sí. Absolutament. És que la malaltia en si tampoc entén de tot això. Llavors, i ens hi hem de posar, hi hem de treballar, hem de tirar-ho endavant. Les xifres de supervivència han millorat moltíssim, i això és gràcies a la col·laboració de tothom, a que es treballa en equip, a que hi ha molts projectes de recerca, i al final tothom fa el que pot. I nosaltres també, vull dir, donem tot el que podem, tenim les nostres feines, tenim les nostres famílies, tenim les nostres històries, però fem tot el que puguem arribar. I a vegades diuen, no, és que jo no m'hi puc comprometre. És igual, ni que sigui una estona, és igual, una miqueta, el que es pugui.
0: I és precisament treballar, perquè el vostre treball és per recaptar, però per la investigació, que gràcies a això, doncs, vull dir, el que seria aquesta malaltia, doncs, s'han salvat moltes vides, perquè la investigació va cap endavant.
1: Ara mateix, ho comentàvem aquest matí amb el Marc, ara mateix, el que és l'índex de supervivència del càncer de mama està a un 87,7%. Ostres, fa 20 anys no estaven aquestes xifres. Llavors, a més amb tots els projectes de recerca que hi ha ara mateix, ostres, és molt esperançador. I s'ha de seguir tirant per aquí, per la investigació. I la investigació, doncs, depèn molt també de que nosaltres hi puguem col·laborar.
0: Clar.
1: Perquè al final els diners són els que són i s'ha de repartir en moltes coses. Però si podem col·laborar directament amb això, doncs, ostres, molt millor.
0: I
1: molt
0: tant. Millor. Parlem justament de les activitats solidàries i comunitàries. Doncs ara sí que toca que aquest dissabte organitzeu juntament amb el CECMO, no? El matinà excursionista de Capbuitada, que diria, no? Què representa aquesta caminada, que de fet quantes edicions ja s'han fet? Dues? Amb
1: no.
0: aquesta o
1: no,
0: ja
1: no,
0: fa
1: no,
2: moltes,
1: no,
2: moltes,
1: porta
2: molts anys. Porta
1: molts anys fent-la, sí.
2: Portem molts anys. És una activitat que nosaltres ja vam trobar
0: que ja funcionava.
2: És una activitat que agrada molt, que funciona molt bé, i de fet la matinal contra el càncer, el centre excursionista ja l'espera cada any, vull dir que cada any
0: compten
2: fer-la, compten a col·laborar amb nosaltres, vull dir que és una matinal, i a més, doncs, bueno, hi ha anys que reuneix més gent o menys, però bueno, que sempre estem per sobre de les 100-150 persones en ràpid, vull dir que, mm-hmm. que són caminades que són populars.
0: Aquest
2: i
0: any,
2: són boniques.
0: Quin, has dit que abans la ruta és cap al Collet del Català,
2: sí.
0: que és, bé, no estarà tan bé com altres anys,